0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Y yo voy a dejarme portar. Avui som més de barricaris que munten la pari, traficant de versos sense intermediaris, ficant-li amor i alegria a este calvari. Pa tots en l'estarrat i prima més un santuari.

sé per què, perquè trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada crec que em fa una mica de respecte. Les coses normalment no les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la casa.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Man has no control, even over his own will.

0: baby, I'm tired.
1: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

0: d'estiu. Escolta i cant.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec.

arribat. Trobo, si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic

0: Escoltes ICAT.
1: Diuen que estic boig, boi com ara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un labubu.
2: Labubu!

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

bàndol. Tot el que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar.

Seria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I sent millor contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els pressupostos de Salvador Illa rebran avui l'aval definitiu del Parlament. Esquerra i els comuns oxigenaran la legislatura amb els primers comptes del govern del PSC. Fins ara, l'executiu havia funcionat amb els prorrogats del 2023, els últims que la Cambra Catalana va aprovar. Els d'Oriol Junqueras adverteixen, però, que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de la aturada estival. El cap de files dels republicans del Parlament, Josep Maria Jové, ho ha traslladat aquest dimecres, al president, que li ha replicat assegurant que manté el compromís intacte.
2: No tornin a fer tard. Acceleri, pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
1: Junts i el Partit Popular, per la seva banda, en retret a Illa, falta d'explicacions al voltant dels casos de corrupció que esquitxen els socialistes. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
4: Avui, que fa just una setmana del doble terratrèmol a Veneçuela, el nombre de víctimes ja frega els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El País comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe, mentre els equips de rescat continuen buscant supervivents entre la runa.
1: S'investiguen les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat de Lleida, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a la UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Ara s'intenta esclarir per què l'autocar es va desviar del trajecte.
4: La cerimònia de presentació dels equips del Tour afectarà aquest migdia el trànsit de Barcelona. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica.
1: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables. Amb edats d'entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats envoltats d'excrements i no apareixien en registres mèdics ni governamentals. La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs per haver-los posat a perill. Catalunya tindrà un organisme públic pioner a escala internacional que vetllarà perquè les empreses que operen al país no vulnerin els drets humans ni ambientals als estats o tingui on

0: Vox i Aliança Catalana.
1: Esports, el Mundial de Futbol, Bèlgica ha eliminat el Senegal. La selecció belga perdia 2-0, però ha marcat dos gols en el tram final. Ha forçat la pròrroga i s'ha acabat classificant gràcies a un penal en l'últim minut del temps extra. Bèlgica s'enfrontarà als vuitens de final contra els Estats Units, que aquesta matinada s'han imposat a Bòsnia-Herzegovina per 2-0.
0: D'altra banda, Anglaterra també ha hagut de remuntar per imposar-se per 2-1 a la República Democràtica del Congo a la pròrroga. Harry Kane ha fet els dos gols anglesos, tots dos després d'una assistència del nou jugador del Barça, Anthony Gordon. Anglaterra s'enfrontarà a Mèxic als vuitens de final.
1: I Joan Laporta ha pres possessió com a nou president del Barça i ha assegurat que han recuperat el club a tots els nivells. Laporta manté que seguiran defensant-ne la integritat i la imatge davant d'atacs externs. I d'altra banda, ha subratllat que el club pot abordar qualsevol operació, com per exemple la de Julián Álvarez.
2: Fins aquí les notícies. Les

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 2 de juliol. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que tindrem un temps 100% estable. Dia de sol de cap a cap, ni durant la tarda creixeran nuvolades. Tindrem una matinada més suau, sense calor nocturna, o sense la calor nocturna d'aquests últims dies, segurament ho heu notat. I en canvi, al migdia, les màximes pujaran lleugerament. Les més altes del dia rondaran els 37 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui a Colera, l'Alt d'Empordà. El sol sortirà un quart de set del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Laura García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matines. Avui, 2 de juliol, fa 40 anys, l'estrella Lindsay Lohan, una actriu que ens ha deixat frases com aquesta.
0: A veure.
1: Quan algú em diu que no faci alguna cosa, encara em venen més ganes de fer-la.
0: A mirar-la, ella és provocadora. Ara, Lindsay Lohan. Ella provoca. Bé, avui l'equip d'aquest programa està veient pràcticament des d'una cantonada com ens saluden les vacances. Ens queda un despertador i tal com estem fent aquesta setmana, ens despertarem amb una cançó que ens convida a sortir del llit. Toca enfilar el dia amb un artista optimista, simpàtic, bona gent, amb un talent brutal i que no para de fabricar èxits. Avui li toca el torn a Nil Moliner.

El despertar, que és com es titula aquesta cançó, és un èxit amb una lletra que ens convida a viure la vida. De fet, Moliner, amb un talent especial per les lletres, diu: si la llum s'apaga amb el temps, que la foscor no et faci por. Treu les armes del teu cor, que la lluna brilla més que el sol. O viatjarem de nit i sense dormir, aprofitant l'aire i sense patir, descobrint les maneres de vèncer totes les fronteres. Al llarg d'aquesta temporada hem viatjat de nit, però sempre hem acabat veient sortir el sol. I sí, no negarem que un nou dia sempre és un regal, tot i que molt sovint ens n'oblidem. També és cert que potser

0: Aquestes hores del matí no tenim el cervell preparat per processar aquest pensament, però per sort sempre hem tingut el nostre gran aliat, el cafè, el te, o el que els faci obrir els ulls i despertar-vos. I parlant de despertar, més enllà de la cançó de Nil Moliner, avui és el penúltim despertar dels matiners, o més ben dit, és el penúltim dia d'intentar ser persones a aquestes hores del matí. Tenim un mig somriure a la cara i ens heu de permetre aquesta petita llicència, segur que ens enteneu, perquè només els que ens despertem o matinem sabem perfectament què significa aturar l'alarma del maleït despertador.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui, home, tu diràs, serà un bon dia. Pràcticament 5 del matí, 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia, bon
2: molt
0: dijous.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bé,
2: molt bé, i vos?
0: Bé. Avui ja amb les vacances a la cantonada.
2: Això parla per tu.
0: Sí, sí, clar, m'has preguntat a mi, no?
2: No. Sí, tant, perquè el matí continua després de, amb el Frederic Vincent a partir de dilluns que ve. No t'ho deia malament, vull dir que segur que hi ha molts matiners que pobres no faran vacances
0: sí,
2: i que
0: home,
2: hem de ser solidaris i, per tant, hem de celebrar les nostres, perquè jo també començo vacances divendres, però també avisar que el matí continua, almenys amb el Frederic Vincent, que estarà en marxa, i nosaltres seguirem encara aquests dos dies amb tot el peu al canó, amb diversos temes. El primer, ahir Salvador va dir que havia sigut, no va dir un error literalment, però que s'havia d'haver plantejat diferent la gratuïtat de l'AP7, que és una autopista que des de que és gratuïta...
0: Nacional.
2: Doncs, sí, exactament. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, perquè és un dels temes que més afecta els conductors, que n'hi ha molts que ens escolten a aquesta hora, i segur que n'hi ha molts que estan passant per l'AP7, i tractarem el tema perquè té tela. Després entrevistarem la Míriam Nogués, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta cosa que diu Junts, que és el pas al costat d'Artur Mas tota la vida, però queda més modern dir-li via Starmer. I després anirem a Palau Saverdera, que hi ha un gos perillós que està generant debat al municipi, n'ha matat un altre, i hi ha molt debat al municipi sobre què fer-ne. I després un tema que també generarà debat. Detectius privats que investiguen llogaters. Atenció a aquest tema, que explicarem al matí de Catalunya Ràdio a 11:15.
0: Molt bé.
2: Obrirem la taverna última de temporada. I a les 11, Jordi Savall, músic i director d'orquestra.
0: Quina meravella, el Jordi Savall. Que bé que vingui al matí de Catalunya Ràdio. Per cert, seguint el partit del Mundial, Bèlgica sent...
2: És repetit. Bèlgica Senegal.
0: I per què ho fan ara aquí?
2: Bueno, perquè és el canal de Zon que treu trets del Mundial,
0: perquè
2: ara mateix no hi ha cap partit en directe. Bèlgica Senegal,
3: com
2: ha passat Bèlgica 3-2 remuntant i a la pròrroga.
0: Clar, fa estona estem només a 32 minuts del partit.
2: I fa mitja horeta que ha acabat els Estats Units-Bòsnia, que ha guanyat 2-0 als Estats Units.
0: Molt bé, doncs veus, perfecte, sort que tinc a tu, perquè si
2: haguéssim
0: de fer la TDC, transmissió d'en Canalies, això seria ràdio rigorosa,
2: però escolta, l'altre dia. Ens ho va passar estupendament.
0: Estupendament.
2: Va, fins ara.
0: Gràcies, Maiol. 3 minuts, 5:45 del matí. Això suposo que ho estic dient bé. Estem en directe, no és remissió. Estem fent els matiners a Catalunya Ràdio. Àlex, què passava al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, avui Donald Trump és un home especialment feliç.
0: No
4: pas perquè faci vacances, sinó perquè ha estrenat el nou Air Force One.
0: Ah, mira, quan feia que no hi havia un Air Force One? Devia fer temps, no?, que no s'estrenava.
4: De fet, una estrena d'una mica, ara ho explicaré, perquè estem parlant de qui estem parlant i, òbviament, quan estem parlant de Donald Trump, sempre hi ha una mica de polèmica. Durant el seu primer mandat, Trump va trobar que l'Air Force One, era més aviat vell i que no estava a l'alçada del càrrec.
0: Caramba!
4: I, per tant, va ordenar a Boeing que en fes un de nou, però... fer un avió d'aquestes característiques no són 4 dies.
0: I de 4 duros.
4: Ell no l'estrenarà. L'estrenarà el president que el rellevi. Però no volia esperar-se tant i, per tant, va decidir o va trobar la manera d'aconseguir un Air Force One.
0: De veritat.
4: Què va passar? Que els seus amics del Qatar li van regalar un avió Boeing d'aquests de dos pisos, molt gran.
0: Qatar, eh?
4: Sí, Qatar. I aquí hi ha la polèmica. No és molt ètic acceptar un regal d'aquest tipus i tot això, i tampoc no és molt ètic gastar-se 400 milions d'euros, o de dòlars, millor dit, de l'erari públic per arreglar aquest...
0: És que estava pensant ara ètica i Trump, no crec que vagin gaire agafats de la mà, també t'ho dic.
4: Es va gastar 400 milions d'euros per adaptar aquest Air Force One a les seves necessitats. què té?
0: Això. T'anava a dir, perquè hi ha un jacuzzi a dins.
4: Perquè no és com un avió comercial, eh? Estem parlant d'aquests avions de dues plantes. Doncs
0: un duplex.
4: Una sala principal tipus saló amb sofàs de pell, botagues grans i taules per reunions. Té un dormitori presidencial amb llit gran, vestidor i bany privat amb dutxa.
0: No banyera.
4: Sí, sí. Diversos salons privats per a reunions o descans dels passatgers VIP. Com si no es pogués ser un... Com si es pogués ser un
0: si
4: passatger...
0: No pujar, normal. L'Air Force One.
4: Exacte. Oficines equipades perquè el president pugui treballar durant el vol. Menjadors i cuina de gran capacitat preparats per servir desenes de persones en qualsevol moment. Acabats de luxe, amb fustes nobles, marbre, catifes gruixudes, il·luminació ambiental i molts detalls en tons crema...
0: Això puja de preu, l'ambientació.
4: Beix i daurats. Doncs, escolta'm, l'estrenat estava supercontent.
0: Home, t'ho diràs, però, home, sí.
4: Ha vist la premsa ja mateix i ha dit, m'aturo i faig declaracions.
0: Pues sí, s'ha comprat un duplex que vola, aquest home, bàsicament.
4: I ha dit una d'aquelles coses que el defineix com a personatge.
0: Visca la pau al món.
4: Que exemplifica una mica la seva filosofia de vida.
3: N'estem molt orgullosos i pots fer dues coses. Pots senzillament mirar-lo o pots exhibir-lo. I això fem. Crec que el país n'hauria d'estar molt orgullós.
4: Ho pots portar amb discreció o dir, escolta, mira quin tros d'avió que porto.
0: Sempre que m'acabo imaginant que deu pensar la gent que ha votat a Trump en el seu moment, t'ho dic de veritat, molts americans.
4: Alguns
0: segur, a l'Amèrica Profunda estan encantats de la vida. Però aquells que diuen, mira, el votem per veure què tal, veient les bestieses del seu regnat...
4: Imagina.
0: Gràcies, Àlex.
4: Vinga, adéu.
0: Hem arribat a un quart de sis del matí. A aquestes hores volem saber, més enllà de Trump, ara sí, centrem-nos, perquè avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Marino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món seria un lloc millor si valoréssim com cal el talent local. A Finlàndia, l'Ajuntament d'Helsinki ha engegat un pla per reclutar mestres d'educació infantil de l'estat espanyol, oferint-los sous de 3.200 euros bruts mensuals i habitatge a preus raonables. Els primers docents que hi han arribat diuen, però, que el que més els ha impressionat són les condicions de treball a l'aula. Queda molta feina per fer.
0: Moltíssima feina per fer amb aquesta notícia que ens explicava ara mateix l'Andreu Merino. I alerta perquè ens ha sorprès moltíssim a Marta Dua Lipa, que avui jo crec que se'n parlarà poc.
6: Sí, Dua Lipa ha obert una nova llibreria a Oporto. No sé si ho sabíeu, si ho coneixíeu. És que la cantant devora els llibres, li encanta llegir. De fet, va fundar un club de lectura amb milions de seguidors i, de fet, és un dels projectes culturals més seguits arreu del món, amb què ha aconseguit apropar la literatura a un públic que potser no estava acostumat a llegir. Ara aquest club de lectura i la històrica llibreria Lelo de Oporto s'han ajuntat, han decidit col·laborar i han creat la Manifesto Library amb milers de llibres i Dua Lipa, ara us recordarem, va ser l'encarregada d'obrir el Premi Booker Internacional i ho feia amb aquest discurs sobre els llibres i la lectura. Sentim-ho.
7: Llegeixo tant com el temps em permet i mentre que alguns dels llibres que m'encanten es converteixen en títols de clubs de lectura, d'altres me'ls guardo perquè continuïn sent passions privades. Quan vaig llançar el meu club de lectura no va ser en un cafè acollidor de Londres, va ser amb un grup de lectura a la presó de dones de Downbeat. Una de les converses més interessants sobre un llibre que mai he tingut va ser aquell matí a Downbeat i mai oblidaré el que una de les dones va compartir amb el grup. Que si hagués llegit més llibres quan era més jove, potser no seria a la presó. Aquell moment em va fer adonar que llegir un llibre sovint és molt més que una activitat solitària.
0: Escolta'm, quina meravella, Dua Lipa, m'encanta...
6: És la millor, Dua Lipa. Ens encanta.
0: I a més, quin discurs que l'hem traçat.
6: Recomano que el recupereu tot sencer, perquè això, evidentment, és un fragment, però ahir me'l vaig tornar a posar i vaig dir... Ai,
0: molt bé.
6: Que bé que persones com aquestes i joves i amb tanta influència parlin de llibres i de lectura.
0: Sí, senyor. Vinga, bones notícies per engegar el matí, Lara.
6: Doncs avui la cosa va de gats.

0: Bon dia, Catalunya. Benvinguts al programa més matiner de la ràdio. A veure, per favor, a veure per on ho reconduïm tot això amb aquesta cançó.
1: En concret, parlem de la comunitat de gats que habita l'edifici històric de la Universitat de Barcelona. Mm. Són els residents més longeus. La colònia porta més de 20 anys instaurada a la UB i ja ha vist graduar-se nombroses generacions d'estudiants. És per això que ara estudiants i professors han constituït un grup de voluntaris per tenir cura dels gats, un grup format per 10 persones que es fa dir, atenció, Universigats.
2: Molt bé.
1: Els donen...
2: Molt bé.
0: Molt bé, que hi ha una bona cerveseta per treure el nom, eh?
1: Els donen menjar i ara amb la onada de calor els porten aigua per beure i els posen gel al pinso. A l'hivern els duen mantes i bosses d'aigua calenta perquè no passin fred. I fins i tot els guàrdies de seguretat de la UB cuiden els gats i els vigilen perquè no els passi res i ningú els faci mal.
0: Ai, que bé, quin respir ja sense aquesta cançó de Don Gato.
1: És perfecta aquesta cançó, me la cantava la meva àvia.
0: M'ho dius?
1: Sí.
2: No, no, ahir vas estar molt contenta quan la vas trobar, Tron.
1: Sí,
0: veus?
1: No? I ella pensant, dic, calla, la cançó de la iaia.
0: Veus, Don Gato? I la podries cantar a capella?
1: Home, clar. Estava el senyor Don Gato.
0: Fem el penúltim programa.
1: Vinga,
0: es nota.
1: Anem amunt.
0: Quin motiu tenim per saltar del llit? Tot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Encara que avui hi hagi partit al Mundial de Futbol, un bon motiu per saltar del llit és pensar-se dues vegades això de penjar una bandera d'Espanya al balcó. No per res, però pot portar problemes. I és que la llei de propietat horitzontal posa alguns límits. El propietari d'un pis pot modificar elements arquitectònics, instal·lacions o serveis del seu pis sempre que no alteri la seguretat de l'edifici, l'estructura general, la seva configuració o estat exterior, ni tampoc perjudiqui els drets d'un altre propietari. La façana, encara que el balcó sigui d'ús privat, acostuma a considerar-se un element comú de l'edifici. La comunitat, doncs, podria oposar-se a penjar la bandera al considerar que s'ha alterat l'estètica d'un espai comú.
0: En només 10 minuts arribem a 6:15 del matí. Obrim, com cada dia, la revista del cor dels matiners per saber precisament l'ara com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb la nòvia de Lamine Yamal, la influencer Inés Garcia. Ha penjat un vídeo a Instagram en què explica com es van conèixer amb l'estrella del Barça i diu que va ser a través de les xarxes socials.
4: No te lo digo por redes sociales. Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree, mucho más. O sea, a mí empezaron a ver con él cuando nos fuimos a Grecia unas semanas antes y todo eso. Yo conozco a Lamine desde hace mucho más, tampoco 3 años, ¿sabes? Pero bastantes más meses de lo que la gente se cree. No voy a dar muchos detalles, no ha sido como ni muy rápida. De hecho, sí, bastante lenta. Estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos, mucho tiempo hablando. Y hasta...
2: No había, ¿no?
1: Tenia novia abans, no?
0: Sí.
2: La Nicki Nicole.
0: Sí, la xerraven, Nicole. Xerraven.
2: Ah. No, dic la Min,
0: sí, sí.
2: Amb Nicki.
0: Que dic que xerraven amb l'Inés.
1: Clar. Ella diu, hace mucho tiempo y potser feia 2 mesos.
0: Però a veure, però quants anys tenen?
1: 18. O així.
2: Que no, que dius, quin, que vist?
1: Parlàvem de feia molt temps i potser portaven 2 samaretes.
0: Amb 18 anys, què fas?
2: Parlar, tot el dia parlar.
0: Vas tirant... Sí. Després de molt temps dius, què vaig fer en el seu moment?
1: Una mica cap aquí, una mica cap allà.
2: No, bé, està molt bé.
0: I el to de veu és una mica... Una mica... És que té una veu una mica...
2: Sí.
0: Mira,
2: no el volim,
0: Don Gato.
2: Molt bé.
0: El cor també batega amb el sapat aquí.
2: Sí, a veure, està a punt de fer 50 anys, una mica més gran que Inés Garcia.
0: Doncs està estupenda, eh?
2: Déu-n'hi-do. Jo ahir vaig veure la foto a la portada a la revista de Lectures. Li han fet una llarguíssima entrevista per fer una mica de balanç de la seva vida. Ella, recordem, ha repetit en més d'una ocasió que va apartar-se de la vida d'actriu, la vida professional, per dedicar-se plenament a cuidar els fills, que ha sigut sempre una decisió personal, que en cap cas s'ha sentit forçada ni pressionada a prendre aquesta decisió. Ara es troba en el seu millor moment, de fet s'ha convertit en tot un referent de la vida saludable, i en una entrevista recent que ha fet a la Universitat de Madrid donava aquest consell als alumnes.
5: Que seas siempre fiel a ti mismo, a lo que tú quieres hacer, a no tener miedos a decir que no a algo que no te llena, que no te inspira, simplemente porque sea conveniente, porque sea por dinero. Es difícil económicamente también decir, oh, es que tal, o sea, pero si no te está llenando realmente de verdad, no vas a tener una experiencia buena. Con los años vas aprendiendo más porque es lo que más te ilusiona, pero sí, una de las cosas es no rendirte y otra, pero sigue siendo fiel a ti mismo, a tus valores, ¿no?
0: Molt bon consell, perquè aquest accent americà australià en aquest cas.
2: Sí,
0: Quins sons deixa la ràdio?
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam conversar amb Maria Oliver, la primera dona que va entrar a la banda dels Latin Kings a Espanya. Ara fa tasca de prevenció contra la violència juvenil a través de les xarxes socials.
6: No son jóvenes directamente violentos o que entren en la banda ya con una actitud muy violenta. Sí, van normalizando la violencia poco a poco, la van justificando, que esto es lo más peligroso, porque cuando la justifican son capaces de hacer cosas cada vez peores, y después se van dando cuenta cuando ya están demasiado dentro que muchos quieren salir pero no saben cómo, y efectivamente el precio lo pagas durante mucho tiempo. O sea, yo tuve una condena de 2 años en 2010 y me han limpiado los antecedentes en 2023.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. I què passava, Marta, un dia com avui?
2: Doncs un 2 de juliol del 2005, diverses estrelles de la música s'ajuntaven per fer diversos concerts simultanis sota el nom de Live 8 per pressionar els líders polítics abans d'una cimera del G8 que havia d'abordar la pobresa a l'Àfrica. Aquell esdeveniment va aconseguir reunir més de 1.000 músics en els diversos concerts que van fer en ciutats com Londres, Filadèlfia, París, Berlín, Johannesburg, Roma, Tòquio i Moscou. I atenció a tots els artistes que hi van actuar. Bon Jovi, que ara sentim, Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Linkin Park, Alicia Keys, Stevie Wonder o Black Eyed Peas.
0: Un moment també de saber quin dia ens espera astrològicament parlant, com cada dia ens ho explica la gent d'Astrocat.cat. Home, avui saludem per última vegada en Sergi Tous.
2: Ai, Sergi.
0: Oh, Sergi. Sergi, molt bon dia.
7: Bon dia, matiners. Avui, dijous 2 de juliol, som sota l'energia de la lluna Aquari, que estimula el pensament innovador, la llibertat emocional i la mirada col·lectiva. És un bon moment per desconnectar una mica del drama i connectar amb idees més inspiradores. Podem aprofitar-ho per trencar la rutina, fer alguna cosa diferent i abraçar la nostra originalitat. Que tingueu un bon dia.
0: Oh. I també toca saber qui bufarà espelmes avui, Lara.
2: Avui tenim uns aniversaris una mica ensupits, perquè n'hi ha poquets, bé, però per això són menys importants.
0: No. No.
2: Comencem felicitant l'actriu, cantant, compositora, productora de cinema i televisió, empresària i activista.
0: Tot.
2: Molt avui en fa 40. 40, eh? Molt fort que faci 40.
0: Noies, la vida passa ràpid, afanyeu-vos, perquè se us escapa de les mans.
2: Jo.
0: Qui més?
2: També bufarà espelmes l'actriu Margot Robbie, protagonista, entre d'altres, de la pel·li Barbie. Avui bufarà 36 espelmes i acabem felicitant a la cantant Michelle Branch, que avui celebrarà que ha arribat als 43.
8: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: Vinga, va, que amb 4 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts als matiners. Com cada dia estem fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, precisament ens ho estava comentant fa pocs segons la Lara. Avui fa anys Michelle Branch. És un bon moment per recordar el seu gran èxit, segur que el recordareu. Es diu Everywhere i amb aquesta arribem a 6:15.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio entrevistarem la portaveu de Junts a Madrid, Míriam Nogueras. A partir de les 11, ens visitarà el músic Jordi Savall. A la tarda, en Francesc Garriga, ens visitarà el Xavier, el tècnic de so protagonista d'una de les cançons de l'últim disc de la Ludwig Band. Avui, el Catalunya Nit obrirà l'última sessió golfa de l'Ex Gorina d'aquesta temporada. Ens sorprendrà amb algunes recomanacions cinematogràfiques.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dijous 2 de juliol. Ana Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Moment de repassar els titulars d'aquest matí. El Parlament donarà finalment llum verda als primers pressupostos a Salvador Illa.
1: Sí, serà aquest migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat sense asfixiar-se. Feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Esquerra i els comuns donaran oxigen a la legislatura donant el seu vistiplau als comptes. Els republicans, però, adverteixen que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada d'estiu i Illa recollir el guant. Va ser ahir durant la sessió de control a l'executiu.
2: No tornin a fer tard. Acceleri i pressioni allà on calgui per aprovar l'acord de finançament que vam pactar. No ho demorin més.
3: Tots els acords, hi estic compromès en particular, amb el que hem arribat també amb el seu grup, en matèria de finançament. Espero que tota la cambra i tots estiguem a l'alçada. No ho dic per al seu grup, ni ho dic pel meu, sap per qui parlo.
0: José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se junts i reclama al PP que se n'allunyi.
1: Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerres.
4: Todavía hay que construir la mayoría capaz de derribar el muro de Sánchez. ¿Esa mayoría será nacional o no será?
0: I avui fa just una setmana del doble terratrèmol devastador a Veneçuela.
1: El govern ha decretat 7 dies de dol oficial mentre continua buscant desapareguts sota la runa. La majoria són morts, però encara rescaten supervivents. De fet, els equips de recerca i rescat de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als encarregats de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses. El recompte de víctimes continua augmentant, ja són gairebé 2.300 morts, hi ha més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts.
0: I a Ucraïna, nova nit d'atacs russos.
1: Sí, Kiev ha patit intensos bombardejos amb míssils i drons. Un dels projectils ha impactat en un edifici d'apartaments del centre de la capital. Hi ha com a mínim 2 morts. 4 anys i mig després del començament de la invasió russa d'Ucraïna, la capital ha estat sovint l'objectiu d'atacs aeris massius i indiscriminats que han causat centenars de morts.
0: Rescaten 16 nens que vivien confinats des de feia 4 anys en una habitació d'Ohio, als Estats Units, en condicions deplorables.
1: Amb edats entre 1 i 18 anys, vivien reclosos en un espai de 4 metres quadrats, envoltats d'excrements i no constaven en registres mèdics ni governamentals. Alguns d'ells no havien desenvolupat la parla i no van poder dir ni el seu nom als agents. El xèrif del comtat de Vinton, Ryan Kane, descrivia així les condicions penoses en què vivien.
5: La major part del nostre bestiar ha estat en millors condicions que aquests nens. Estic segur que hi havia una gran presència de bacteris de femta humana. Era una escena simplement repugnant.
1: La policia ha detingut els pares i els avis dels nens i se'ls acusa de 17 càrrecs.
0: I tornant a casa nostra, es continuen investigant les causes de l'estrany accident d'un autocar ahir al centre de Lleida.
1: Va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI, 2 han estat crítics, tot i que evolucionen favorablement. La conductora ha donat negatiu en les proves d'alcohol i drogues i ara el vehicle va fer un gir inesperat i ara cal determinar per què. Ho explica l'alcalde Fèlix Larrosa.
6: El que està clar és que la trajectòria de l'autobús era encertada i en molt determinat canvia. Aquesta és la clau. I quan canvia i envaeix la zona de vianants i s'arrossega per la paret del Palau de la Diputació és quan realment ha generat aquest impacte tan important, no?
0: I compte, si sou de Barcelona, ho heu de circular per la ciutat aquesta tarda.
1: La cerimònia de presentació dels equips del Tour de França afectarà aquest migdia el trànsit de la ciutat. A les 2 es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant de la façana de la Basílica.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, 6:15 del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: Cop d'ull a les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb varietat de temes a les portades, l'Ara obre l'edició amb Aznar, que crida a forjar una majoria nacional, són paraules textuals, per fer fora Pedro Sánchez. Insta a plegar esquerres i dretes en contra del govern del PSOE. I a La Vanguardia llegim que Aznar i Ayuso censuren l'estratègia d'acostament de Feijóo cap a Junts.
8: El Tour, però, també ja treu el cap en diversos diaris. El Periódico, gran Font, foto de la Sagrada Família i llegim que Barcelona ja respira aire de Tour. Fotografia més discreta, però també del gran temple de Gaudí, a l'Ara, que titula que la ciutat ja està a punt per acollir-lo.
7: Els diaris també es fan ressò avui del que ahir ja us explicàvem en aquest informatiu. Avui obre edició El País. Trump va guanyar 1.200 milions amb les criptomonedes el 2025. Un diari que avui ja no du en portada el terratrèmol de fa una setmana a Venezuela, sí que ho fa El Mundo, que parla de dol nacional amb les morgues plenes de cadàvers.
8: I altres temes de portada, l'accident d'ahir de Lleida és la gran foto de La Vanguardia que el defineix com a brutal. I per acabar, El Periódico. Les famílies espanyoles inverteixen 2.000 euros a l'any en mascotes.
0: I avui, varietat de temes a les pàgines d'opinió amb alguns articles destacats sobre la situació del PP.
8: A l'Ara dedica l'editorial a les paraules d'ahir d'Aznar, que interpreta com que va dir a Feijó que ha d'oblidar-se de Junts i el PNB i, en canvi, mirar cap al PSOE felipista amb gent com Emiliano García Page i Jordi Sevilla.
7: Diu que per Aznar no es tracta només de desbancar Sánchez, sinó d'evitar que torni a ser possible una majoria plurinacional.
8: Encara sobre el PP, el filòsof David Mejía escriu al Mundo que li preocupen les declaracions d'Alberto Núñez Feijó quan va dir que calia girar full del procés per apropar-se als nacionalistes catalans.
7: Alerta que d'aquesta manera Feijó substituiria Sánchez, però com a hostatge de Junts.
8: El periódico titula l'editorial El Tour viu a Barcelona, canviant de tema, i diu que l'acte dona la benvinguda amb tota la seva grandesa a Barcelona, amb tot el seu entusiasme i també vitalitat.
7: Celebra que Barcelona es vesteixi de gala per acollir un dels esdeveniments esportius més importants del planeta i un dels de més repercussió mediàtica.
8: La Vanguardia dedica l'editorial a la candidatura de Móra la Nova per acollir una de les grans gigafactories d'intel·ligència artificial d'Europa.
7: El diari destaca que hi ha possibilitats que Móra sigui l'escollida, però recorda que no s'han de llançar campanes al vol perquè Alemanya, França, els Països Baixos i Itàlia presenten també candidatures molt potents.
8: En l'àmbit internacional, El País titula l'editorial La cobdícia de Trump i recorda que els ingressos del president dels Estats Units van superar els 1.000 milions de dòlars en un any per negocis amb criptomonedes.
7: Considera que les revelacions sobre els negocis privats de Donald Trump mostren la cultura de la rapacitat a la Casa Blanca.
0: Sílvia Solanes, molt bon dia.
9: Bon dia.
0: Passen ja 7 minuts a 6:15 del matí. Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. I qui s'ha colat?
9: Doncs mira, una parella de russos que van entrar a l'Empire State Building amb uns arnesos fins a dalt de tot.
0: Ah, escalant-lo?
9: Escalant-lo, escalant-lo.
0: Ho creure?
9: Una colada...
0: Home, magistral.
9: Sí,
0: peliculera, americana.
9: Sí. Exacte, sí, sí. Doncs van pujar fins a dalt de tota l'antena. És una parella de russos que ja venen fent coses d'aquestes acrobàtiques. De fet, sí, han fet fins i tot algun documental. I per demanar-se matrimoni a dalt de tot.
0: Ah, dalt de... Escolta, molt bé, però ja ho devien tenir previst, no?
9: Home, m'imagino, però no, escalem,
0: i després m'ho demanes. Sí. Potser devia ser una sorpresa. També podria ser.
9: Home,
0: no?
9: En lloc de...
0: Planegem l'escalada i després jo et faig la sorpresa de demanar-te matrimoni.
9: Va. Pensava que deies allò, posa el...
0: Ho faig com americà.
9: Agafa el passaport. No. Posa't un arnès.
0: Com una pel·li americana, que això seria el final d'una pel·li americana d'acció que s'acaben demanant matrimoni a l'Empire State Building.
9: Doncs això, que han acabat detinguts.
0: Un lladre estrany.
9: Doncs un lladre de... Tu si robes una pintura, què la fas? Per a la pintura o pel Marc? Per començar, no robes per pintura, no?
0: No, home, en teoria, si robo una pintura, seria per la pintura. El Marc el puc comprar posteriorment.
9: Doncs bé, hi ha hagut un turista que va robar un quadre que estava al carrer aparcat recolzat en una paret perquè hi havia un trasllat. El va agradar el Marc, el va agafar...
0: I a la pintura?
9: I a la pintura era un sorolla.
0: Que no devia ni saber-ho.
9: Que no devia ni saber-ho.
0: Més coses. I quina selecció pinta més en aquest Mundial?
9: Doncs mira, la belga, perquè van aparèixer amb una samarreta, amb la seva samarreta blanca. Sí. El que passa que, deies, aquí hi ha una cosa estranya. Amb taques com vermelles. Mm-hmm. Llavors resulta que van explicar que era un homenatge al seu pintor més cèlebre, René Magritte. I llavors van aparèixer amb aquestes com... una samarreta blanca amb taques vermelles que no sabies ben bé què passava.
0: I què li passa a Antonio Banderas?
9: Doncs mira que ha fet un comunicat perquè diu que per tercer any consecutiu hi ha una quantitat preocupant de mitjans de comunicació, de persones, de xarxes socials que confonen la identitat del seu germà, que el seu nom és Francisco Javier Domínguez Bandera, amb una persona que ocupa la llista de morosos. I que ja n'ha servit.
0: Gràcies, Sílvia.
9: Fins ara.
0: A veure, Marc, hem notat que ha baixat la temperatura, almenys els que vivim a tocar del mar al litoral. Hem dormit una mica més frescos. Quin dia ens espera per avui?
7: Avui tindrem un dia de força sol. Si ve de bon matí, les temperatures encara seran més agradables. Com dius, al migdia sí que farà una mica més de calor una altra vegada, amb màximes més altes que rondaran avui els 37 graus a Ponent. També a les Terres de l'Ebre, una calor que s'intensificarà molt més, sobretot ja de cara a finals de setmana.
0: Pràcticament 5 minuts, arribem a 6:45 del matí. També moment de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs parlant d'un festival a l'Hospitalet de Llobregat, es diu Per amor a l'art, l'art aquest H-A-R-T. Hi ha un munt d'espectacles d'arts de carrer, també dansa, circ, música. És una edició que ja arriba a la 22a i qui ens hi convida als matines de Catalunya Ràdio és la seva codirectora, la Lara Renart.
10: Torna el festival Per amor a l'art. Aquest dijous 2 de juliol comencem programació als Jardins de Can Sumarro a partir de les 8 amb 3 propostes de circ, una francesa, una catalana i una de Navarra. Divendres continuem a les 7 amb el Germinarts, propostes en procés de creació a l'interior d'Illa de Pablo Picasso. I continuarem a la plaça Lluís Companys amb espectacles de dansa i circ. Dissabte repetim a Lluís Companys a partir de les 5:30 amb el taller de circ per tota la família i fins la nit que seguirem gaudint de les arts de carrer. Veniu a flipar i a gaudir.
9: Ja és dijous i això vol dir que ja s'acosta el cap de setmana i amb ell, doncs, molta música en directe. Sento com les coses que faig s'esborren de l'aire. Avui és dijous i comença el festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Des d'avui fins dissabte hi podreu veure i gaudir de concerts del Petit de Caleril, que ara sentim, també de Maria Jaume, de Sant Etienne, Fatboy Slim, o, per exemple, la Ludwig Van. El que també engega avui és òperes, són micròperes de nova creació, és un projecte entre el Liceu i el Museu del Disseny. Arriba ja a la 5a edició, s'hi estrenaran 3 òperes del 2 al 5 de juliol. Tot això es fa a la Fabra i Coats dins la programació del Festival Grec. Són òperes breus que aposten, doncs, per formats molt més innovadors i, per exemple, que compten amb llibrets de, atenció, Paul Guasch, Alicia Koff o el dramaturg Pablo Macho Otero. Tot això el que fa a l'òpera i també avui una cosa ben diferent al Palau de la Música. Concert dels 75 anys del Cor Madrigal. És un concert que podeu gaudir avui a les 8 del vespre. I el que no comença avui, però sí que ja sabem i hem conegut en les últimes hores, és el cartell del Festival Acústica de Figueres.
11: Neixes lluny de tot, alhora et sents tan a prop de tot que ets per tu. L'única que et sents tan sola en aquest món.
9: Un festival que es fa del 27 al 30 d'agost i hi haurà, doncs, concerts d'aquestes que sentim. A l'OSA també la Ludwig Van, Damper Albo, El Convoy, Quim Mandando, Fades o 31 Fam.
0: Doncs quina meravella, Quim Mandando estava veient, s'han traït.
9: Sí.
0: En solitari, eh? Molt bé. Doncs ja tenim aquest...
9: Cap a l'acústica.
0: Sí, sí, cap a l'acústica de Figueres. Gràcies, Marta.
9: Fins ara.
0: Per cert, avui movem el dial fins al 2005 al programa Grans Preguntes, Grans Respostes de Catalunya Ràdio. Antoni Bassas conversava amb el professor Raimon Panicar, que feia aquesta gran reflexió de com reaccionar a l'insult i l'odi.
12: Contra l'odi no es pot reaccionar només que amb odi, que és el que el Salvador Cardús diu. Contra l'odi no es pot reaccionar de la mateixa manera. Per 60 segles s'ha pensat que contra l'odi, un altre odi, que contra un atac, un contraatac, i així anem com anem.
13: Allò de ull per ull i tots bornis, no?
12: Ull per ull i tots bornis. És a dir, recuperar la nostra, diguem-ho d'una altra manera, recuperar la nostra serenitat. Si a l'insult, per repetir el que ell ha dit,
13: sí,
12: jo responc amb una bajanada o amb un somriure, li trec tot el verí que tenia l'insult, perquè l'insult em vol fer a mi excitar i no m'excita.
0: Doncs quina bona reflexió del Raimon Panicara. Grans preguntes, grans respostes. Grans respostes. I quan falten pràcticament 16 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Siena, a Itàlia. Guillem Soler, bon dia.
14: Buongiorno, matiners. Si heu estat mai a Siena, sabreu que cada 2 de juliol milers de persones es reuneixen a la Piazza del Campo per presenciar el mític Palio.
15: Puta que tu, bravo! Vai tu! Vai dentro! Puta que dentro!
14: És una cursa de cavalls d'origen medieval que enfronta a 10 dels 17 districtes de la ciutat en una lluita pel respecte i l'honor. L'objectiu és fer 3 voltes a la plaça amb el mínim temps possible en una cursa amb molt poques regles i molta intensitat. La cursa no la guanya el ginet, sinó que la guanya el cavall. Així que si el ginet cau a mitja cursa, normalment el cavall sol seguir corrent sol i en alguna ocasió ha acabat guanyant el pàlio. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Siena, pels matiners de Catalunya Ràdio.
0: I des de Siena tornem cap a l'estudi de Catalunya Ràdio, perquè a partir de les 6 del matí, d'aquí 15 minuts, engega Maiol Roger al matí de Catalunya Ràdio.
15: Bon dia, doncs mira, bon anirem dia. En directe a La Guaira, a Venezuela, on tenim el Miquel Jarque, el company d'informatius. També parlarem dels problemes a la P7, després que ahir el president Salvador Illa reconegués que hi havia aquests problemes després de la gratuïtat de l'autopista. En parlarem amb el Josep Lluís Merlos, una de les persones més autoritzades per parlar de carreteres i vehicles d'aquest país. Després tindrem a la Míriam Nogueres, la portaveu de Junts al Congrés, per parlar de la via Starmer, que és aquesta idea que és el pas al costat d'Artur Mas, que és el que li han proposat al PSOE. I després anirem a Palau Saverdera, on hi ha un gos perillós que està preocupant a molts veïns del municipi. De fet, va matar un altre gos l'altre dia i estan preocupats. Parlem amb l'alcalde d'aquest tema. Després, a partir d'un quart d'11, una notícia que us explicarem al matí, l'analitzarem, que són els detectius privats que investiguen llogaters de pisos
0: molt
15: per ordre dels propietaris.
0: Tema,
15: curiós i preocupant. Sí. En parlarem amb la presidenta del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, que ells diuen, sí, ho hem detectat, que ens contracten més, contracten els detectius privats per vigilar llogaters, un altre dels símptomes de com està l'habitatge en aquest país. Després, una mica de millor humor amb la taverna, l'última de la temporada, i a partir de les 11, una de les persones més brillants d'aquest país, Jordi Savall, que serà entrevistat per Ricard Ostrell aquí al matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlarem de llogaters a la de Maiol?
15: No.
0: Ai!
15: Parlarem...
0: No, espera, anem a la dada, Maiol! Preparat ja, com sempre, el trident per participar. Sara Elias, Lara Garcia, Marta Viana... Maiol Roger, què passa avui, va?
15: Doncs has estat a punt d'encertar, perquè has agafat molt bé.
0: A P7,
15: Maiol... Molt bé!
16: Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando.
15: Pasito a pasito, o en català, passet a passet.
0: Escolta'm, és que és com circules per la P7, clar.
15: Clar. En concret, quantes àrees de servei té l'autopista AP7?
9: Veure, m'agrada molt.
15: L'autopista AP7, ho recordo, la dada Maiol de fons mesos, és la més llarga d'Espanya, amb 1.007 quilòmetres.
0: Sara Elias té una pregunta.
15: Quina?
0: Pels dos costats, eh? És a dir, en total. Pujada i baixada?
15: No, és a dir, comptem una.
0: Molt bé, Sara.
15: Mira, per exemple, l'àrea de la Jonquera és una, encara que hi hagi a dos costats.
0: És a dir, comptem que encara que siguin duplicades d'un costat i l'altre, les que hi ha,
15: correcte.
0: La Sara és que és una fan, les preguntes. Sara, mira a fer el programa amb nosaltres.
9: Sisplau, Sara.
0: A veure, quants quilòmetres té?
15: 1.007.
0: Jo diria que 30. Més 26. Sara Elias diu 26. A veure.
9: Menys 7.
0: 26.
9: 22.
0: 22, diu la Marta.
9: 31.
0: 31, la Lara.
15: Doncs avui el premi és per Lara Garcia. Perquè en concret en són 32.
0: Amb aquesta desídia quantit, mira,
15: 32 en tot el tram, 24 de les quals a Catalunya. És a dir, que tot a Catalunya tens una àrea de servei cada 2 minuts i després ja has d'anar. La més gran és la que us deia, de la Jonquera, sí? 7.187 metres quadrats. De fet, és l'àrea de servei més gran de tot Espanya.
0: I molt viscuda. La Jonquera és molt viscudeta.
15: La Jonquera ja hi ha ambientillo.
0: Ambientillo sempre. Gràcies, Maiol.
15: Fins ara.
0: Vinga, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí fent el penúltim matiners d'aquesta temporada. 93207474. Tenim ganes d'escoltar-vos. Aquells que tingueu ganes de saludar-nos, ja ho sabeu. Podeu començar a marcar el telèfon des d'ara mateix.
17: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
17: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
19: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència.
20: ¡Hijo!
19: Simplemente demuestra la desesperació d'un hijo que acaba de perder a su padre i del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
21: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
19: Sí.
21: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
17: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ell. No era ell.
9: És veritat que la cara estava rara.
17: Era Shakira o no era Shakira?
9: Jo estic segura que sí.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Quan tot s'accelera sense aturador, el pop-up IA s'adapta als nous hàbits i te'ls explica.
2: Tot i que em sorprèn que vivint a 5 carrers del gimnàs agafis l'aerobús.
20: El problema principal que li veig amb el nostre món i aquesta era digital és la centralització.
18: Pop-up IA és un podcast de divulgació digital que connecta amb la vida real.
22: Responem les preguntes freqüents d'intel·ligència artificial que tots ens fem.
18: Nous episodis de Pop-up IA, el podcast de Mariola Dinarès, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.
18: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
18: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
18: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Almàs, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
18: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Jan, com definiries o amb què et quedes d'aquests 9 mesos a Nova York?
27: Doncs mira, doncs, si tu hagués de definir amb una expressió, diria que és de pel·lícula. O inclús et diria que és més que de pel·lícula. Jo visc a Manhattan i és que me l'he volgut caminar tota i no te l'acabes. La illa de Manhattan, doncs imagina els altres districtes. És increïble.
0: Quina nota li poses? Un 10, no entenc?
27: Doncs sí, no ens hem enganyat.
0: No ens enganyis, o sigui, no ens enganyis.
27: Tot el que diuen a les pel·lícules és així d'increïble.
18: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
0: Fem camí cap a les 6 del matí i arribem en 9 minuts. Moment de repassar algun dels sons que ens deixa la ràdio i la tele. Per cert, va parlar pel podcast del 3Cat Pausa Edu Esteve, exconcursant de la primera edició d'Eufòria, on ha volgut fer una reflexió sobre una situació que es troben molts artistes, que és que hi ha vegades que s'ha de menjar i a vegades el món de la música no dona per fer-ho. Mireu què explicava Edu Esteve.
28: Jo, al principi, potser per al tema de l'ego, sí que em tocava bastant haver de renunciar a aquesta visibilitat de, o que la gent vegi, ah, mira, ell és artista, ell és cantant i només fa això i viu d'això. Quan tu tornes pues, a un lloc de treball on estaves, després d'haver passat per tot aquest procés, és molt complicat. Al principi, sobretot, a mi em costava molt gestionar-ho, que vingués una persona i em digués, hòstia, ets l'Edu, què fas aquí? I era com, hòstia, és que és veritat, què faig aquí, no? Aquest era el meu pensament, rotllo, què faig aquí si jo no hauria d'estar aquí? Aquest no és el meu lloc, jo hauria d'estar cantant, jo hauria d'estar no sé quan. Però clar, tampoc era una realitat 100% aquella, no? I has de trobar l'equilibri en tot això. Amb el pas del temps, òbviament, i treballant moltíssim el tema d'entendre el que està passant i tot, l'ego es va estabilitzant una mica i va dir, tio, si per fer això, per poder cantar, per poder treure música, per poder... necessito diners. Pues vaig a treballar, no tinc cap problema en anar a treballar, però al principi sí que és cert que costava moltíssim per això de l'ego, de que no acabaves de trobar el punt i et sabia com molt de greu que et diguessin això, saps?
0: Bona reflexió, sens dubte, del fantàstic Edu Esteve. Una abraçada des de la ràdio i podeu recuperar l'entrevista sencera a través del 3Cat. I alerta perquè també què ha passat per l'últim programa, en aquest cas del podcast Déus i Simis, ha estat Gerard Quintana, que ha explicat algunes curiositats de la seva carrera com aquestes.
29: M'han felicitat molts cops. Oh, Pep Quintana, m'encanta, boig per tu, és la millor cançó que tens. Clar,
30: jo dius no, gràcies o no?
29: No? Jo no els hi porto mai la contrària. També em diuen, ei, Lluís Quintana, bon dia, he arribat a signar autògrafs com a Rosendo.
30: I com a Patti Smith, també, no? Ens
29: van dir. Com a Patti Smith, crec que l'accent se'm nota, però com a Rosendo, sí. A més, recordo un senyor a la boqueria que tenia una parada i em saludava de lluny. Jo el saludava, pensava que simpàtic. I un dia va deixar la parada, em va venir a buscar, va esperar que jo acabés de parlar per telèfon, i de sobte s'acosta i diu, oi, és que ja no puedo esperar más, es para mi hermano, que es muy fan tuyo, ponle, venga, de Rosendo para... Vaig quedar mirant i dic, hosti, vaig quedar tan tallat que vaig firmar de Rosendo per tal, vaig firmar Rosendo.
30: I l'il·lusió d'aquell senyor encara està, encara per viu.
29: No, al cap de pocs dies ja no em va saludar mai més, i es va acabar allà la nostra relació.
0: 9-3-2-0-7-4-7-4, Gerard Quintana, sent múltiples cantants, no només catalans, sinó internacionals.
9: Internacional, sí, sí. Patti Smith,
0: m'encanta. Vinga, barrem les trucades d'alguns matiners. Vull saludar a aquestes hores del matí a la Laia. Laia, bon dia.
31: Bon dia.
0: Com estàs, Laia? Quina veu més desperta i més optimista?
31: Sí, ja fa estona, que estic desperta, ja fa estona.
0: A quina hora et lleves tu, Laia?
31: A quarts de cinc.
0: A quarts de cinc. I com portem aquest horari? Sí.
31: Bé, bé, bé, em desperto perquè vaig a passejar la gossa abans d'anar a treballar i de fer les coses de, per deixar preparat una mica les coses per la canalla i això. I bé, bé, no, no em costa.
0: On vius tu, Laia?
31: A més, a Mollà.
0: A Mollà, o sigui que... Jo, digue'm, digue'm.
31: Jo trucava perquè us trobaré molt a faltar.
0: Oh, Laia, un aplaudiment. Oi, per la Laia. Laia, et despertes cada dia amb els matiners?
31: Des del minut zero. O sigui, quan van denunciar que farien un programa als matiners i tal, vas pensar, mira, els escoltaràs.
0: Veus?
31: I des del minut zero us escolto.
0: Laia, i tu passes bé amb nosaltres, que això és el més important?
31: No, no, doneu, transmeteu una energia positiva, però sou genial.
0: Veus? Això és el més important.
1: Gràcies, Laia.
0: Això ja nosaltres ja hem fet la temporada només amb aquestes trucades. Laia, hi tornarem la temporada que ve. Estarem, res, unes setmanetes de pausa, però t'hi esperem en aquesta segona temporada, d'acord?
31: Molt bé.
0: T'ho agraeixo molt, Laia.
31: Que gaudiu molt de les vacances.
0: Gràcies, igualment. Suposo que em faràs, no, també?
31: Sí, sí, però encara em queda.
0: Paciència, que arribarà. Una abraçada forta, Laia.
31: Una abraçada.
0: Que vagi bé. Adéu, bon dia.
31: Adéu.
0: I també vull saludar en Pere. Pere, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Què tal, Pere? Des d'on ens truques?
3: Molt bé, de Sant Feliu de Guíxols.
0: Sant Feliu de Guíxols. Què s'explica aquesta gent d'aquest poble meravellós?
3: Collons, qui em despertarà ara?
1: Ah, oh, clar, clar.
0: Home, a partir de les 6 del matí de Catalunya Ràdio, Pere.
3: Bueno, però massa tard, a les 6.
0: A quina hora et lleves tu?
3: A les 6.
0: A les 6. A les 7 comença, per cert.
3: A les 5, us escolto vosaltres i m'aixeco.
0: I Pere, et despertes de bon humor, que això és el més important?
3: Oh, i tant.
0: Bé. I ara què farem, doncs? Hauràs d'escoltar-nos a través de...
3: Regar el jardí, donar menjar als peixos... Ui, tinc molta feina.
0: Treballes, estàs jubilat? En quines situacions trobem,
3: Pere?
0: Pere,
3: estic jubilat, noi.
0: Ah, tu ja ets de la bona vida, doncs.
3: Oh, i tant.
0: Tens més feina ara que quan treballaves?
3: Bueno, és diferent. Ara faig el que vull.
1: Clar.
0: Però veig que mantens això de despertar-te aviat, Pere?
3: Sí, molt aviat. Amb vosaltres.
0: I ens n'anem a dormir molt d'hora o no?
3: No, me'n vaig a dormir amb la nit dels ignorants.
0: Caramba! Quina bona manera, també. És a dir, te'n vas a dormir amb la rumagosa i et despertes amb nosaltres, eh?
3: Exacte,
0: doncs
3: sí.
0: Això és el més important, que ens seguiu, com sempre, des de Catalunya Ràdio, que és una cosa que ens encanta. Pere, a veure si venim a treure el cap a la Festa Major de Sant Feliu de Guíxols, que és aquest estiu, veure, que sempre és una meravella.
3: Exacte.
0: T'envio una abraçada, Pere.
3: Vinga.
0: Que vagi molt
3: que
0: bé.
3: Vagi bé.
0: Adéu. Home, és que clar, hi haurà molts oients que a partir de dilluns hauran d'escoltar els programes remesos.
1: Riuran igual.
0: A través de la plataforma 3CAT. Tinc el Tomàs Molina per aquí?
4: Sí, bon dia.
0: Home, bon dia, Tomàs. Escolta'm, tu ens trobaràs a faltar una mica o no? No, digues la veritat que no. O sigui, m'escolta Ramon Pellicer, que quan me'l trobo a la tele sempre em diu que ve i tal, i tu no ens escoltes, Tomàs.
4: Jo estic... Hauria d'estar dormint aquesta hora. Però la veritat és que m'he passat bé aquesta setmana. M'ho estic passant
1: sí?
4: bé.
1: Bé,
4: atabalat perquè... Hosti, això de l'Eloi Cordoví ho controla moltíssim, eh? Jo m'atabalo una barbaritat.
0: Què vols dir que t'atabales?
4: Sí, perquè hi ha tantes coses a fer aquí entre vosaltres i després al matí que m'atabalo bastant.
0: Ja saps que ens agrada el ritme, Tomàs.
4: Molt de ritme teniu.
0: Deixa'm que acomiadi la Lara Garcia i la Marta Viana per penúltima vegada aquesta temporada.
1: Adéu, fins demà.
0: Ai, mira que contentes elles, apa!
1: Adéu!
0: Tomàs, és que les tinc contentes, clar, de m'agafar en vacances.
4: Oh, estem contents.
0: Hem de descansar una mica, que els despertadors a vegades són complicats. Escolta'm, per cert, aquesta matinada, sobretot els que vivim arran del litoral, hem notat ja una mica aquesta baixada de la temperatura.
4: No? I qui t'ho va dir des de principis de setmana?
0: Tu, sempre tu, Tomàs.
4: Així
0: jo sempre et faig cas
4: així
0: a tu.
4: M'agrada. Doncs això durarà fins demà. Fins demà és encara un dia normal i després el cap de setmana tornen a pujar les temperatures, però, per exemple, amb els mapes d'avui, la setmana vinent no serà tan calent calorosa com amb els mapes d'ahir. Per tant, tinguem esperança i esperem que la calor sigui la normal per l'època de l'any i el temps, de moment, no surt precipitació cap dia. És a dir que, des d'ara fins divendres vinent, si t'ho dic ara, ja serveix pràcticament. Podríem gravar-ho, no? Podríem gravar-ho.
0: Mira, així,
4: no
0: ja està, ja ho tenim fet. No? El que passa que la setmana ve, que la setmana ve, com que ja no hi serem, dic, potser ja no ens servirà. Però, escolta'm, una mica de pluja també ens faria falta, per refrescar.
4: Sí, sí. Sobretot per aquesta situació d'incendis forestals.
0: Exactament.
4: Que avui i demà s'ha de tenir molt present, això molt fort, ho diem. Atenció en aquest mestral que avui anirà perdent força i la tramuntana tramuntana, que també perdrà intensitat a partir de dissabte. Per tant, molta precaució, res que pugui fer foc al bosc.
0: Doncs agafarem aquest consell i demà també parlarem tu per última vegada, em trencaràs el cor i a Tomàs.
4: Però, ens veiem per aquí per la tele i ja seguirem.
0: Això segur. Una abraçada, Tomàs.
4: Que tingui bon dia.
0: Que vagi molt bé, adéu. El tinc ja entrant a l'estudi de Catalunya Ràdio. Què tal, Ricard Ostrell?
5: Molt bé.
0: Com va tot?
5: Tot?
0: Sí, en general,
5: si
0: la vida.
5: Si no entrem en detalls, molt
0: com
5: bé.
0: Diria Sergi Pàmies.
5: Sí, exacte.
0: Doncs vinga, t'ho deixo ja ben preparadet perquè t'hi posis fins les 12.
5: No m'ho deixes, perquè...
0: La cadira ben calenteta, la sessió d'oberta...
5: Són teles estrangeres que poses.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio amb el seu humor habitual, Ricard Ostrell.
5: L'ordinador no va.
0: Demà hi tornem, matiners, l'últim programa. Bon dijous. Vinga, endavant, Ricard.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts, amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esdevé.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
6: Guau, has vist que m'han verificat, tio?
7: Sí, tio.

0: Oients, com us sentiríeu si us fessin pagar més car el mateix paquet d'arròs que la persona que teniu davant a la cua del supermercat?
1: Home, malament, no?
0: Això pot passar. Parlem, Anna, de nou, de quin era el concepte, preus variables, hi havia un
2: dinàmics, això.
0: Arriba també al súper?
2: De fet, això ja està passant als cinemes. Fa dies que circula la notícia que anar al cinema doncs no li costarà a tothom igual. Si tu vols veure una pel·li a la millor zona de la sala, és a dir, doncs veure-la al més centrat possible i ni molt a prop ni molt lluny de l'entrada, doncs tindrà un preu més elevat que a qui no li faci res, doncs pagar menys per veure la pel·lícula en una cantonada. Hi ha cinemes que, de fet, això ja estan aplicant aquest mètode. És una mica com el que passa als avions, que si tu vols doncs un seient a la primera fila o a la fila de les sortides d'emergència per poder estirar les cames, doncs pagaràs més que un que tant li faci. El preu, per tant, és dinàmic perquè el preu s'ajusta en funció de les condicions del mercat, de l'oferta, la demanda i la competència, i, de fet, a tots ens costarà el mateix. Si tu vols anar al teatre, doncs un dissabte saps que et costarà més que si vas, per exemple, un dimecres.
0: Clar.
2: O si vas a comprar un paquet de xiclets en un supermercat obert 24 hores, doncs ja saps que et costarà més que si el compres en un altre cobri fins les 8-9 del vespre.
0: Exacte.
2: En canvi, ara volem parlar-vos del concepte preus personalitzats, que és el que doncs podria passar en un futur. Us explico. Si jo necessito urgentment un paquet de bolquers perquè doncs se m'han acabat i vaig al supermercat a comprar-ne, doncs el supermercat, gràcies a una eina de la intel·ligència artificial, sabrà que tinc un nadó, que necessito els bolquers i me'ls farà pagar, per tant, més cars a mi que a una altra persona, perquè sap doncs que no tinc més remei que comprar-los perquè els necessito.
3: Clar, clar, clar.
2: Però no només segons la necessitat que tinguis, sinó que aquesta IA també pot decidir que a tu et costi més un producte perquè ho pots pagar, perquè sap quina és la teva renda.
0: Sí,
2: i com ho pot calcular això? Doncs mira, per una banda, la targeta fidelitat. Quants d'aquí som clients registrats del nostre supermercat de confiança?
0: Jo.
2: Jo també.
3: No, jo no.
2: Però... Vosaltres no.
3: Però perquè no tinc supermercat de confiança, però...
1: Jo estic registrat a dos.
3: A dos, eh?
0: Sí. Però què et fan? Descompte, el meu mai m'ho...
1: Oh, i tant. Mai
2: sí, acumules,
1: sí,
2: no?
1: Sí, acumulo.
3: No, sempre t'ofereixen, diuen, ets client, tens dret de client.
1: El meu no em diuen res, això.
3: Bueno.
1: Jo acumulo. I a més a més, com que vaig després a...
3: Però hi ha premis d'això o no?
1: A una benzinera adscrita, doncs aleshores ja ni t'explico. És el combo màxim.
2: Doncs atenció, Sergi, perquè si doncs cada vegada que nosaltres passem la targeta o ens demanen el DNI, els estem regalant informació que després ells utilitzen pel que vulguin. De fet, en un principi és per oferir-nos descomptes i que nosaltres doncs tornem a comprar en aquell supermercat. Doncs bé, amb tota aquesta informació, el que els hi donem, doncs ells saben què comprem, què és el que més ens agrada, a quina hora comprem, quan ens gastem cada vegada que anem al súper, però no només això, sinó que aquest sistema d'intel·ligència artificial també et fa una anàlisi segons totes les dades que vas deixant inconscientment o no a la xarxa i, per tant, recopila tota aquesta informació que a la llarga doncs la podria utilitzar com volguessin.
3: O sigui, la pregunta sempre és si això es farà servir a fi de bé, no? Si és per realment això que dius tu, si tens més necessitat de bolquer, doncs et fa un preu millor, o si tens menys capacitat adquisitiva, et fa un preu més de descompte, o si és a la inversa, si dius justament com que ho necessites i tens molt hàbit de comprar això, li vaig a posar el preu molt més car.
0: Està clar una cosa, és com la banca, mai perden, eh? Vull dir, ja s'ho faran venir bé per...

0: sortir guanyant.
1: De fet, segons José Elías, que és l'amo de la sirena, els supermercats es veu que ja estan preparats per treballar amb preus dinàmics. No us heu fixat que abans tots els preus estaven marcats amb un paper i ara la majoria dels supermercats tenen pantalles?
2: Sí, electroniquet, sí, sí, sí.
0: Ai, tant, jo no els he vistos, aquests,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, sí, que n'hi ha. N'hi ha molts.
1: Ah. Cada vegada més, eh? Ja ho veuràs, Sergi, sí. Sí. De fet, ells en un principi diuen doncs, que és una manera de no malbaratar aliments, és a dir, que si uns iogurts doncs, estaven doncs, a punt de caducar, posen el sistema que
2: clar,
1: costi menys.
2: Clar, un preu
1: menys.
2: Més barat per poder treure sobre sense que s'hagin de fer malbé.
1: Exacte, llavors la pantalla directament clar. Et canvia el preu.
0: M'estic imaginant ara com la borsa, saps? Ostres, està baixant, sí. Està baixant. Sí. Vaig al passeig dels iogurts que està baixant.
3: O sigui, vaig allí en compro alguns perquè sé que després t'interessarà tu tenir-los i te'ls venc més cars. Hosti, noi, a la parada, saps, a davant.
1: Clar, aquí podria haver gat amagat perquè com ara la tecnologia doncs, et permet canviar el preu a temps real, la IA podria decidir que tu has de pagar més perquè com que té dades teves clar. Per tot el que vas deixant a la xarxa o pels vídeos que consumeixes, doncs la IA sap que tu pots pagar més i has de pagar més. Jo només us informo de tot això, que podria passar en un futur, però vaja.
0: Però si jo, per exemple...
1: És injust o no?
2: Home, dic, sí, clar.
0: Anna, vés aquí al súper i em compres uns bolquers. Clar. Tu que saps que no tens fills ara mateix, doncs ara me vas a buscar uns bolquers.
1: A mi em costaria menys que
0: clar,
1: potser tu que necessites.
0: Aquí està el tracte.
2: Allà, estratègies.
0: Hem de buscar amics que siguin de tots els registres possibles.
2: A veure, poca broma, ja diuen que si compres els vols, per exemple, d'avió, des d'un barri, des d'una IP o d'una altra, és diferent, eh? Clar, si tu compres els vols des d'un ordinador d'una empresa molt solvent, per exemple, pot ser que siguin molt més cars que si els compres des d'una barriada. Te'n vas a un altre barri i compres del teu mòbil els vols.
1: I espera, perquè els supermercats jo crec que estarà ple de jubilats, perquè clar, vull dir, una persona doncs, clar. Que estigui en actiu treballant, potser li demanarà, no?
2: Clar, clar,
1: els seus pares que estan jubilats, escolta, fes-ho la compra tu, perquè igual a tu sortirà més barat que a mi.
0: Pobre avi, se'ls hi acumula la feina entre els nets i ara també anar a comprar, i ho veuràs tu.
4: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: the birthday girl, Elle Woods.
1: I would just like to raise a glass to all of you. My friends.
2: La Elle, aquesta jove, aquesta rossa molt legal, protagonista de la pel·li de 2001, divertidíssima, òbviament, i també molt feminista, perquè és aquella jove que s'apropia de tot allò ja tradicionalment femení, tot allò cookie...
3: Prototip de Barbie total.
2: Rosa, sí, sí. Tot sembla una Barbie, la manera de parlar, de moure's, sense que això tregui que sigui la més intel·ligent de la pel·li i que arribi a ser una superadvocada,
3: advocada,
2: com
3: sí.
2: diu el títol. De fet, si algú li xoca i no va captar bé la pel·lícula, recordo que la primera escena ja deixa el seu nòvio per imbècil, així que de rossa tonta no en té res. Tot al contrari. Tens bon record?
3: Tinc bon record, el que estic molt, no sé, molt expectant de com serà la preqüela, perquè
2: ara anem
3: jo,
2: al tema.
3: Clar, jo recordo que el seu passat era superfeliç i era justament per entrar a la universitat on es veia amb la vicissitud d'aquesta de, doncs estava amb altra gent amb la que no estava acostumada. Però...
2: I trobo que és un xoc de realitat.
3: Sí.
2: Sí que el seu origen és pijo.
3: Clar.
2: Però això no treu que sigui una tia empoderada, intel·ligent i que sàpiga bregar amb la realitat.
3: No, totalment, saps? Però jo pensava, el seu pas per l'institut, ella el recordava com era meravellós.
2: Per tant, la teva pregunta és com deu ser la preqüela.
3: Exacte.
2: Doncs, oients, això ho veurem, perquè és l'estrena serièfila del dia, a Prime Video, estrena Elle, el nom de la protagonista, la preqüela...
3: No és la Reese Witherspoon, entenc, no?
2: Mira, ara ho diu en Marc Garriga, no ho entenc perquè fa 25 anys d'aquella pel·li, no crec que pugui fer de jove d'insti, tot i que s'ha vist moltes vegades que
3: sí,
2: es passi.
3: Sí, sí.
2: Bé, Marc Garriga, què tal Elle, la preqüela d'Una rossa molt legal?
4: 25 anys després que Reese Witherspoon triomfés amb Una rossa molt legal, la sèrie Elle mostra els seus dies a l'institut, on ha de lidiar amb amistats complicades, amors prohibits i decisions de moda discutibles. L'actriu Lexi Maintree agafa el relleu de Witherspoon en aquests 8 capítols que arriben a Prime Video.
1: Oh, you need a tough guy name. I know.
2: I, per cert, Marc, has pogut parlar amb l'Albert Serra, que es llença ara, després de tocar temes en les seves pel·lis, com ara el colonialisme, la monarquia, la tauromàquia, Dràcula, els Reis Mags o el Quixot, ara es llença un tema d'actualitat, la guerra d'Ucraïna, en la seva nova pel·lícula, o futura pel·lícula, perquè s'ha endarrerit una mica, Out of This World, que serà, després de passar pel català, el francès i el castellà, el seu primer film en anglès.
4: Out of This World està protagonitzada per F. Murray Abraham, Òscar el millor actor pel seu paper de Salieri a la pel·lícula Amadeus. Ara Albert Serra ens ha avançat que té muntades dues terceres parts i que encara li queden 6 mesos més de muntatge a París, però ja ha aconseguit, diu, el to que buscava.
5: Hi ha coses bastant divertides o molt divertides. A més que part que és una cosa que m'agrada molt perquè és una pel·li positiva. Saps que totes les meves pel·lícules sempre tenen algo fosc, una mica lleig. Aquí tot és positiu. Voldries estar tu tot el dia. La producció de cine, o sigui, no he fet ni una sola pel·lícula que no hi hagués problemes, saps? I que no fos com una espècie de tortura, però jo ni en pel·lícules meves ni ara la dels altres, no hi ha manera. Totes són com un drama. Jo m'immolo pel bé comú i lo important és el resultat.
4: Aquesta setmana estrena Magallanes del Filipí Lafdiaz, produïda per ell.
6: Els experts i cat.

0: Superestrella.
1: Tinc les nenes ballant això tota l'estona. Per culpa del casal d'estiu, aviso, eh?
2: Sí,
3: però de... aquesta cançó ja fa molts dies que va sortir.
1: Sí, bueno, però no era estiu fins ara. No era estiu fins ara.
3: I què? Però doncs, es podia cantar abans,
1: fa molt estiu, aquesta cançó. Fa...
4: Sí, a veure, feia molt hivern, també, perquè jo la vaig versionar al novembre, però no passa res.
3: És la cançó que a mi m'agrada de l'Aitana, seria el resum. M'ha dit el que em va fer descobrir, no mentida, perquè no escolto cap altra, però em m'agrada.
2: Has sentit la del tren de TikTok que canvia la lletra?
4: No crec. Sí, jo vaig fer el novembre, ja et dic. Sí, es tractava de canviar la lletra de Superestrella.
2: Sí, sí. Val.
4: Jo vaig fer de Vídeo de la Colla, de Moixi Gangués.
1: Molt bé.
4: Oh.
2: Bé,
1: què li passa a l'Aitana?
4: Què li passa a l'Aitana? És que està en el seu aniversari.
3: Molts anys, Aitana.
4: Ella, la cranc del meu cor, amb qui comparteixo moltíssimes coses a nivell d'energia astrològica. De veritat que és una cosa que m'obsessiona, ja ho veieu. Ho dic cada setmana que puc. Però què és el més important d'això? No és l'Aitana en si. L'Aitana està tranquil·leta, amb en Plec, amb el seu nòvio. Sembla que tot va ben en popa. També s'ho mereix, perquè va passar molt malament, l'Aitana.
2: Sí.
3: Tant que ens agrada el Bernardó, eh?
4: Ja algun dia tornaran, potser. Potser el pare dels seus fills, no ho sé, però encara li queda molt per descobrir-ho. En tot cas, sabeu què va passar a l'aniversari de l'Aitana?
3: Què?
2: Ai.
4: Que hi va anar a cuinar un català, un creador de contingut molt estimat per tots nosaltres.
3: A veure...
4: Que és el Cintet.
3: Home!
4: El Jacint Serafí.
1: Va venir el despers en Cintet.
3: Sí, ens encanta.
4: Sí, ell és el millor. A més té com aquesta manera de comunicar tan familiar i tant d'estar per casa.
3: Sí, també una mica accelerat de la vida, no? Una mica aquest noi.
4: Sí. No, però jo crec que viu molt intensament. Però sí, és un tio que té una vida tranquil·la, que viu allà al mig de la vinya.
2: Aquí va xerrar molt com de forma compulsiva, me'n recordo.
3: A mi em fa pensar en l'Arnau París, també, no? L'altre accelerat cuiner de la vida.
2: És que els cuiners tenen aquest punt.
4: El Cintet el veig una mica més tranquil, passa que és molt extrovertit.
3: Sí, potser sí.
2: Ah, potser sí.
4: Però tant ell com la seva parella, que de fet normalment l'ajuda també a muntar aquests càterings que fa i a gravar-lo quan fa contingut i tal, la Júlia, maquíssima, doncs van estar a l'aniversari de l'Aitana. És que en quin moment et comences a fer vídeos un dia a internet cuinant coses i de cop acabes a l'aniversari de l'Aitana, tio? És que a mi això, aquestes evolucions em flipen. Podem xafardejar una mica què li va cuinar, perquè ja ho han penjat tot. Veiem aquí una mica de zamborinyes o vieires, no sé exactament què és això, jo crec que són zamborinyes, però són molt petites.
2: Bé.
4: Estaven en una mena de casa amb piscina, que no sé si és de l'Aitana o és llogada, però maquíssima. Una mica de amanida de tomàquet d'aquesta que ve tant de gust a l'estiu, amb anxova,
3: estem menjant això cada dia.
2: I tant.
4: Gambes, que no faltin gambes i closca, també. Sí. Molta closca veig, Molta zamborinya i molta gamba.
3: Home, a veure si hi ha calés...
4: Sí, tio. Però, bueno, també molta mica de verdura, que veig aquí també que van al mercat.
3: Bé, com la bona combinació, no? És a dir, coses cares amb coses saludables.
4: Exacte. Una bona tonyina, un bon llom de tonyina d'aquells bo. I com canapés d'aquests petits, sobretot ja et dic això, amb peix i amb marisc. I una mica de pastís d'aquests tan estètics que es porten ara.
3: De què? De quins són els que s'han anat més?
4: N'hi ha un com de nata amb maduixes.
3: Així com gelat.
4: Jo crec que sí, però no et sabria dir.
3: Val.
4: I després n'hi ha un que no sé ni de què deu ser, perquè el més important és la foto, que això és una cosa que es porta molt ara amb els pastissos,
3: sobretot,
4: que estigui tot ben mono per fora, molt
3: ara
4: estelma.
3: Ara i sempre, també. Vull dir, els pastissos sempre ens han guanyat per la vista, no? Una mica.
2: Sí,
4: a més em fa molta gràcia, perquè anaven tots uniformadets, els de la cuina, com amb una mena d'outfit, com molt ben triat, ben dissenyat, davantal marró, samarreta blanca i pantaló faldilla blau amb ratlles blanques i el mocadoret de cuina blanca amb una creu vermella.
2: A vegades ens estem flipant una mica amb això, els uniformes. L'altre dia vaig anar a un bar, que era un bar allò, molt normal, i tothom anava uniformat que semblava allò un restaurant d'estrell Michelin.
3: Caram.
2: Una mica de calma.
4: Bueno, estètica. Sí, també està bé. Jo estic a favor de la bellesa.
2: Sí, però dir, hem de saber tots on som.
4: Dret a les coses belles.
3: I que després es corresponguis. És a dir, que si el menjar és una merda, no sé de res que aneu ben vestit.
4: Exacte. Que no sigui tot façana.
3: Sí.
4: Doncs molt ben celebrat aquest aniversari de l'Aitana. M'encanta que hagi comptat amb un cuiner d'aquí a casa nostra i a més que sigui una persona tan maca com el Cintet.
3: Perquè, perdoneu, en Cintet no ens consta que tingui restaurant, no? Ell fa xarxes, però no...
4: Ell fa molt aquest tipus de catering, o sigui, ell el contracta per l'esdeveniment i cuina allà amb el que li demanin. Però bueno, em sembla fins i tot més talentós poder fer això que no tenir com el teu restaurant
3: i tal.
4: No, era
3: com que si podíem anar, em referia jo, saps? Com...
4: Sí, sí. Crec que no, però segur que el podeu contractar.
2: Àpats privats, esdeveniments de marca i d'empresa, pop-ups i residències.
3: Doncs ja està, ja tenim.
4: Però té un casament, segur que pots contractar-lo.
2: Sí que hi ha un que en Cintet és a Besalú, però no té res a veure amb el nostre Cintet.
4: No.
3: Amb el nostre,
4: Ens n'anem a l'altra banda del Pacífic. I de l'Atlàntic i de tot arreu, bueno, a Los Angeles, bàsicament.
2: Sí, i de l'Índic també, si vols fer
4: la
2: volta.
4: A la volta al món.
2: Sí, per l'altra banda, sí.
4: Perquè la Rosalía segueix amb el seu Lux Tour i una de les convidades més comentades ha estat Karol G. Home.
5: Te va a confesar algo. Ok, resulta que eso era una relación donde esa persona no le gustaba celebrar su cumpleaños conmigo. Qué raro. ¿A quién no le gustaría celebrar su cumpleaños con
0: su pareja, ¿no? Yo lo que digo es como el día que dices, quiero que mi pareja esté.
6: Pero, lo más, ya lo más chimba después era como ver la parte, la más curiosa, vale. Era esperar como la excusa para el siguiente año, para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños, y el siguiente año para no estar en el cumpleaños. Que ahora ya me volví experta de party.
2: Com?
4: És a dir, la Karol G tenia sí. Un nòvio...
2: Que no volia celebrar cap aniversari amb ella.
4: Que no volia celebrar aniversari amb ella, que buscava una excusa per no ser-hi amb ella aquell dia.
2: Però a veure, no, això que passi no. Un any, però es veu que diu...
4: Va
2: anar succeint diversos aniversaris, home.
4: Bueno,
2: desconfia una mica, no?
4: També et dic, hi ha com una mena de lore lesbià de Rosalía emparellant-se o fent-se ullets o tenir una energia sexual molt elevada amb les seves convidades, que ara amb Karol G de cop han sortit com tot de fotos i tot de vídeos d'aquests de fans boges, vull dir.
2: Però està emparellada, no, Rosalía?
4: Clar, amb una noia també, clar. De Loli Bahia. Però vull dir que ara, de cop i volta, la tia com... no para de lligar amb les seves convidades. És com, aviam...
2: Bueno, potser té una relació oberta i pot
4: ah, sí,
2: anar
4: sí,
2: fent
4: bueno, el que vulgui. Podria, sí. Podria ser, però també hi ha una cosa de fans boges ja. Que estan tan sí. Emocionades amb que Rosalía estigui amb una noia... que ara és com, bueno, relacions lèsbiques de tot arreu, ho veurem.
2: Ja, ja, clar. Ja.
4: Home, jo estic bastant contenta de que hagi sortit ja la llum això de la relació amb la Loli Bahia i que haguem com... que ens haguem cregut i que haguem normalitzat que la Rosalía pot estar amb una noia i pot ser una relació no, tan seriosa i tan interessant com la que va tenir amb Rao Alejandro o amb qualsevol clar. Altre tio amb qui hagi estat. Tot i així, trobo que no hi ha molta premsa, al respecte. Vull
3: no,
4: dir,
3: no.
4: Que pel que sigui genera menys interès, això.
3: Potser també millor per ella, però, vull dir, sí, com menys sí, sí. L'empreïment.
2: Sí, perquè vés a saber què hem parlat ni com ho farien, eh?
4: Mira, a vegades petits privilegis d'aquests d'estar en un puto col·lectiu oprimit, com és el col·lectiu legítim, més, doncs que potser no tens tanta atenció mediàtica sí. I que l'estan deixant més en pau. A mi m'encanta que estigui tranquil·la la Rosalía amb la Loli Bahia, que vagin a passejar per mig món com fan tots els famosos i si pot ser que es casin i que facin una lluna de mel tan llarga i tan gaudible com la de Dua Lipa i Callum Turner.
7: Han intentat evitar els avions? S'han preocupat per el tema?
4: No fa pinta que s'hagin preocupat
2: gens. On s'ha emborrejat ara? Perquè clar, aquests no paren.
4: No, ja han acabat. Han acabat la lluna de mel infinita, perquè per mi ha durat un any.
2: Ha durat moltíssim.
4: No, en realitat no, perquè es van casar el 5 de juny. Vull dir que ha durat un mes, que per un famós home. Jo crec que està bé.
2: Ah, ja, clar.
4: Sí,
2: clar.
4: Que és fins i tot modest.
2: Sí, sí.
4: Per una persona
3: d'estrella
4: mundial.
3: Austeritat.
4: Han estat fent una grandíssima ruta per Itàlia, on s'han estat morrejant per tot arreu, per la Toscana, per Sicília, per Palerm, per Taormina, per la Costa Amalfina, per Roma, per Tropea...
2: Diuen que hi va haver una ciutat on no es va morrejar i és, la notícia és aquesta.
4: Ho dubto,
2: que,
4: Sergi, ciutat... ho dubto perquè és que els han caçat absolutament a tot arreu. I de fet, ara, clar, estan en aquest moment d'estar a l'avió anant cap a Nova York una altra vegada a reprendre la seva vida normal i mirar les fotos que s'han fet i penjar-ne alguna de nova. I està fent la puta volta al món una foto on surt la Dua Lipa en una banyera despullada, així com mig ensabonada i tal, super hot, que jo crec que serà d'aquestes fotos icòniques... Saps com, no ho sé, com la de la Britney Spears quan es va rapar?
2: Sí.
4: Que tothom la té al cap i tothom la va traient de tant en tant. Doncs crec que aquesta foto de la Dua Lipa passarà als anals de la història.
7: Es veu bastant preparada, eh? Jo no dubto que li hagi fet el seu marit, però no sé si hi havia 4 o 5 persones allí amb els focus i amb tot.
4: Podria ser, però alhora crec que és bastant d'en Callum. Mira, què et diré?
2: Jo
4: crec que
2: avui
3: en dia,
2: foto,
3: avui en dia
2: guapa,
3: un bon aparell, uns bons mòbils, fan fotos que no faries creus, eh? Vull dir que segur que pot ser perfectament que l'hagin fet de manera casolana.
4: Sí, jo crec que sí. La veritat és que no m'imagino la Dua Lipa i en Callum Turner fent un viatge de noces així com amb fotògrafs contractats, també perquè han sortit unes declaracions durant la seva lluna de mel, a mi em sembla de mal gust, però bueno, hi ha gent que té aquest tipus de poc escrúpol, de la seva ex, la Victoria Villarroel, que és una influencer latinoamericana, de la ex d'en Callum Turner, dient que, bueno, que ja li fa gràcia que ara estiguin per tot arreu sent caçats Dua Lipa i Callum Turner sense cap tipus de pudor, morrejant-se per tot arreu, perquè diu que quan estava amb ella no volia com ni tan sols fer-li un petó un semàfor,
2: oh,
4: perquè li feia vergonya.
2: Això.
4: Això fa una ràbia.
2: Fa molta ràbia.
4: Si no dubto que en Callum ho hagi fet, que hagi estat aquest
2: tipus
4: de persona.
2: Amb ella sí,
7: però
2: per tot arreu.
7: Perquè ho diu, és que és pitjor per ella, perquè es pronuncia al respecte.
4: Bueno, perquè li deu fer ràbia i deu pensar, doncs ara et fotràs, però jo
2: sí, però és
4: molt...
2: veritat, aquella queda amb la
7: meia.
4: Exacte,
7: sí,
4: i dubto
7: sí.
4: Que en Callum, en un camp de la Toscana, totalment a la Bartola, amb la Dua Lipa a sobre llegint, li hagi afectat el comentari de la Victoria Villarroel. Però bueno, és veritat que fa molta ràbia que els homes feu aquestes coses.
2: Va, l'última història que ens es porta avui.
4: L'última. Aquest cap de setmana podríem tornar a sacsejar el món de Hollywood, nois, perquè hi ha una sospita de casament sorpresa.
2: La nostra Taylor Swift es casa?
4: No ho podem saber, és una especulació. Però simplement hi ha alguns mitjans
7: Però és en plan sorpresa que ho anunciar en el moment o és que volen fer la intimitat i no volen dir res?
4: Jo crec que hi ha un punt de que ho volen fer la intimitat i no volen que s'ompli allò de penya.
7: Però, si deixen, però... deixen anar la bomba també els hi va bé.
4: No, s'ha filtrat, s'ha filtrat un rumor que potser no és veritat, eh? Potser és per omplir ara a l'estiu que no hi ha gaires notícies a la premsa, però s'ha filtrat i s'ha difós que han demanat que del dia 2 al dia 4 de juliol es tanquin tots els carrers del voltant de Madison Square Garden.
2: Home, llavors, doncs no són dates fàcils, perquè recordem que el 4 de juliol és el dia de la independència i, clar...
4: Bueno, però ells són famosos i multimilionaris, de Sergi, poden fer el que vulguin.
2: Més que el país sencer.
4: Sí, segur que sí. També s'ha sabut, es veu, o s'ha filtrat, que alguns membres del Kansas City Chiefs, que és l'equip del Travis Kelce,
2: sí,
4: han reservat hotels en aquella zona pel mateix temps. Per tant...
2: tot encamina cap aquí.
4: No ho sabem. Potser sí, sí, és tot mentida i s'han inventat els mitjans americans per fer una mica de bola. Pot ser. Fake news d'aquestes n'hi ha cada setmana. Ara, a mi no m'estranyaria tant. O sigui, fa molt temps que estan junts. Ella sempre ha dit que es volia casar i que volia tenir una història de Romeo i Julieta, com bé cantaven aquest tema dels seus primers àlbums. Jo no ho hauria descabellat.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Laia, autosuficiència alimentària. Anem a un compte que es diu...
2: Somsingulars.cat. És bastant probable que la nostra audiència tan espavilada ja estigui al cas d'aquest superprojecte, que de moment que m'estranya que encara no n'haguem parlat abans. Va començar fa un temps un projecte de... anava a dir micromecenatge, però de micro en té molt poc. És un projecte que el que... mira, ja t'ho dic, el que diu el seu subtítol. Farem normal menjar d'aquí bo i saludable mentre cuidem la pagesia i el comerç local.
1: És curiós que es digui Somsingulars i que sigui plural, no? Singulars.
2: No em fa cap tipus de gràcia que ets acudit, Sergi. Aviam, us explico una mica com funciona. Ells el que volen fer és aplicar una mica l'economia d'escala a coses que normalment no se la poden permetre. És a dir, coses com la menjar de proximitat i de petits productors que topen o amb la competència dels grans distribuïdors, de les grans cadenes, que fan que a vegades costi molt competir contra ells. Aleshores, què fan? S'ajunten tots, fan un projecte molt ambiciós, pensat en gran perquè sigui viable. Aleshores, ells van començar una ronda de finançament molt ambiciosa, com us dic. Volien arribar als més de 2 milions d'euros en títols de crèdit, en títols, perdoneu, i crèdits participatius. Ells deien, només cal que 1.000 persones hi aportin 2.000 euros. I diu, millor rendibilitat que el banc i una inversió amb sentit. I atenció, perquè la gent s'hi ha volcat. És a dir, ells han arribat ja a l'objectiu econòmic, però no només, sinó que volen seguir, perquè, mira, amb aquest projecte diuen que arribaran 5.000 productes de 1.000 productors diferents a 400 botigues i, a partir d'aquests més de 2 milions d'euros recaptats...
1: Ah, anava a dir, estava fent el càlcul i em sortia això, 2 milions d'euros, està bé, no?
2: Sí, està molt bé, és el que volien per poder accedir a un altre milió d'ajudes i, per tant, doncs, arribar a superar un mínim de quota de mercat i competir de tu a tu amb la gran distribució. Aquest era l'objectiu i sembla, doncs, que està funcionant i això trobo que és una molt bona notícia, perquè sembla que quan ens hi posem seriosament, doncs ens en podem sortir. Si voleu, us poso el tall de presentació del projecte perquè veieu una mica quin aire té tot. És una mica el que us he explicat jo, però ho expliquen ells.
3: Tothom diu que hem de menjar d'aquí, però aquestes cerveses són productes difícils de trobar i cars. Ens han de resignar a la desaparició de la pagesia i del comerç local? Carrers amb botigues tancades, pobles buits, menjar de sorra que ve d'altra punta del món, grans incendis que poden cremar-ho tot. Com és que cada any que passa estem pitjor? Aquest no és el futur que volem.
2: Bueno, i aquí van explicant. Si voleu, també us explico en quin moment estan ara, perquè és interessant. La fase actual és la de començar a captar les botigues, no?, per exemple, i el que han fet és penjar un post, justament aquesta pàgina que us deia, en aquest compte d'Instagram que us deia, somsingulars.cat, on ara expliquen com s'ho han de fer les botigues que volen tenir aquests productes, no? Ells diuen, tenir una botiga ja és prou complicat, fer-ho sol encara més, doncs amb Singulars hi haurà una sola comanda, una sola entrega i una sola factura. Més producte d'aquí, més comoditat, més competitivitat. I, per tant, no es perd ni el nom de la botiga, ni l'autonomia, ni el marge de botiga, naturalment. I, per tant, ofereixen a tothom que tingui una botiga i que s'hi vulgui sumar, doncs, a conèixer el projecte. I no només això, sinó que, a més, si tu coneixes alguna botiga del teu poble que creus que es podria dir amb aquests principis, doncs els ho fa saber perquè ells puguin, doncs, fer-los el plantejament. També pots arrobar la botiga al compte perquè potser la botiga no coneix aquest projecte, o al revés. És a dir, també tot molt a partir del boca a orella de la gent que s'ha interessat per aquest projecte i que té com interès perquè les coses vagin d'una altra manera. I a més, no cal dir que hi ha noms a darrere, com l'Imma Puigcorbé, que recordareu que és aquella noia que era productora lletera i que va començar a popularitzar el tema dels preus de la llet justos pels productors.
1: Ens en vas parlar, sí.
2: Exacte. Doncs per dir-vos que hi ha tota gent que ha anat fent diverses lluites al voltant de la pagesia i del consum de proximitat que ara s'han unit en això i, per tant, doncs, té la solvència més que acreditada.
1: Jo, a banda de divulgadors que recomanes que estan molt bé, jo una vegada en un concert de Remei de Calafresca, entre cançó i cançó, la cantant va dir: voleu parar de comprar llet de cibada de no sé què i compreu la llet que fan els ramaders catalans? Sí. Jo allí entre el públic vaig dir, vale, sí. I ja des de llavors...
2: Però és que a més, la Remei de Calafresca, penseu que té tota la lluita contra aquestes empreses que aprofiten l'aigua del subsol del Montseny per fer aquestes begudes.
1: Perquè són d'Arbúcies, aquest grup de música.
2: Exacte, i que a més hi ha una...
4: Paragudes, no? Crec que hi ha aquí una lluita contra...
2: Bueno, hi ha diverses marques, em sembla. Sí. Bé, sí, com sigui, el projecte es diu somsingulars.cat, podeu encara fer-vos en soci, aportar diners, recomanar botigues perquè s'hi alin, el que vulgueu. Tot és un projecte de veritat molt bonic.

0: Experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Segurament heu vist aquests dies, Laia, que al Mundial de Futbol el públic a les pauses d'hidratació xiulen perquè trobo que se n'han adonat, que és una enganyifa per posar encara més a publicitat, però la notícia no és que els assistents a aquest tipus d'esdeveniments tinguin capacitat d'abstracció, sinó que encara ho podem empitjorar més, això.
2: Bé, el fet és que les pauses d'hidratació, que ja vam parlar que eren pel tema del canvi climàtic, de que fa unes calors insuportables i perilloses per la salut dels jugadors, doncs van a la gent de l'ONU, a l'àrea de canvi climàtic, van proposar que locutors i periodistes aprofitessin aquestes pauses d'hidratació per parlar a la seva audiència, explicar què fa la calor al cos, a la intensitat de l'estil de joc i com el canvi climàtic està augmentant els impactes extrems i les solucions fins i tot que existeixen i que passen per deixar enrere els combustibles fòssils.
1: Però no, han posat anuncis.
2: Exacte. Val. Spoiler, no ha passat això. I el que està passant és que hi ha penya que s'està forrant amb les pauses d'hidratació, com per exemple en David Beckham, que no para de sortir els anuncis que copen completament aquesta franja. Tenim Pepsi, tenim McDonald's, tenim Home Depot, tenim Bank of America, tenim Adidas, marques que per descomptat després d'en Beckham són les segones que s'estan forrant posant els anuncis en aquestes pauses d'hidratació. Mireu, per només penseu que en Beckham està guanyant al voltant de 25 milions de dòlars només amb aquests anuncis del Mundial, eh? Perquè el tema és aquí aprofitem aquest espai que és que podries aprofitar per fer divulgació del canvi climàtic, doncs perquè hi ha gent que es forri, però és que a sobre hi ha penya que es forra, que és com la petrolera més gran del món, que ja ho vam dir, que és Saudi Aramco, que és una de les 7 grans patrocinadors del Mundial, que són alhora principals causants del canvi climàtic. És a dir, jo guanyo diners amb la pausa d'hidratació que provoco jo perquè faig moltíssim escalfament global, i aquí la cara de tonto que se li queda al senyor de la ONU, que havia proposat que fessin divulgació de reduir combustibles fòssils, no es paguen diners.
1: El titular, la ONU diu una cosa i després no es fa?
2: I es fa la contrària, fins i tot. Ei, ei, el sol

0: veure avui quin tipus de persones sou, oients, depenent de com us comporteu durant les vacances. O ha, inclou aquell subtipus que diu les vacances són sagrades o són molt merescudes?
1: Sí, clar, bueno, jo crec que aquest s'aplica a diversos subtipus, perquè hi ha molta gent
0: curtes,
1: que ho diu això.
0: Curtes, també s'ha de dir.
1: Són molt curtes, són molt merescudes. T'ho juro, aquest mes el gaudeixo tant que clar, cada dia que passa és com si em traguessin un dia de vida.
0: L'agost ja és com el diumenge de l'estiu.
1: L'agost és totalment
0: diumenge. Arriba
1: el
0: dia 1 d'agost sí. I jo penso, ja
2: totalment d'acord.
0: El crepuscle.
2: Estic tan d'acord amb el que acabes de dir.
1: A mi la primera quinzena d'agost crec que, al contrari del clima, em deprimeix moltíssim.
2: Puc dir una cosa? Jo crec que juny és el divendres, juliol és el dissabte, agost és el diumenge.
1: Agost és el diumenge, però sí. A més a més, amb les dues fases del diumenge, si em preguntes, que és la ressaca depressiva del matí,
2: sí.
1: Que estàs que et vols tallar les venes, perquè la primera quinzena no hi ha ningú, fa 40 graus, no hi ha ni un puto plan divertit, hi ha com una mena de parón de festes majors, almenys al meu mapa mental. I al final s'arregla el dia perquè a la tarda quedes per fer unes cerveses amb algú, un diumenge, i la segona quinzena d'agost és un no parar de festes majors i de festes populars molt divertides.
3: Sí, és el que us anava a dir, voleu arreglar aquest agost? Poseu-vos una festa major de les males deus trobades el 8 de setembre. Si tu vius en un poble on la festa major és el 8 de setembre, l'agost no és un problema,
1: clar,
3: perquè sempre tens aquell horitzó.
2: Si fos així, els barcelonins estarien contentíssims perquè
3: no,
2: tenen la seva festa major
3: el 24. No, perquè ja no cola, perquè el 24 ja no cola. Ah.
1: La festa major 8... de Barcelona no existeix.
3: No, exacte. Però el 8 tu no se t'acaba l'estiu fins que no s'acaba la festa major. I per tant, si el 8 és la festa major, tu tens... O sigui, l'1 de setembre encara queda molt estiu perquè queda tota la totxa festa major.
0: El meu poble és el 23, això vol dir que el meu estiu dura molt.
2: Clar, clar, clar.
3: No, perquè ja estàs treballant i ja no és el mateix.
1: No, jo per mi, sí. Final d'agost, Vilafranca i Igualada, top.
2: Bueno, procedeixi a explicar.
0: Abans, una cosa per seguir interrompent la Laura. Es pronuncien els oients, diuen l'Albert. Jo hi seré present tot el juliol. La Laia, jo també hi seré tot el juliol. El Luciano, juliol i agost. La Patri, tot el juliol. El Roger, tot el juliol. La Su, tot el juliol i tot l'agost.
2: No, l'agost fora.
0: Gràcies.
1: Bueno, doncs jo no. Jo me fui de vacaciones a partir de divendres. No penso tornar fins al setembre, vale?
3: Molt bé.
1: Aquest estiu, a la primera categoria, jo m'hi ubico perquè penso que ha de ser l'estiu del chill. Ha de ser l'estiu de que tots ens mengem amb patates. El llibre de Jomo del Juan Evaristo Valls Boix, que ja sabeu que jo estic totalment trastornada per aquest assaig, i ens ho prenem una mica en sèrio. No fa falta córrer, no fa falta anar tot arreu. Fins i tot, si treballeu, que segur que teniu jornada intensiva, teletreball i altres maneres d'escaquejar-vos de la vostra feina, cosa que em sembla perfecta, doncs, tio, gaudir d'aquesta relaxació, ventilador de sostre a tope... I Mundial, si us agrada el Mundial, Tour de França, si us agrada el Tour de França, aquelles migdiades, aquella mica de piscina municipal, si sou de platja a platja... Gaudir dels petits plaers, amanida de tomàquet, cindre de lladeta ben freda, lectura i sobretaules les llargues. Jo vull que aquest sigui el meu estiu.
2: I badar, badar està molt
1: badar
2: bé.
1: Badar que te cagues.
2: Badar.
1: I ara ja estem tratant la següent categoria, que és la gent que corre. Gent que corre tota l'estona, per tot arreu.
0: Laura, en tenim cap a Dalen, eh? Mira, el nostre oient, en George, diu que el mes d'agost estarà 15 dies recorrent paral·lelament al Danubi amb la seva bicicleta, tot referenciant, crec, la pel·lícula aquella d'Estrany Riu, però diu, igualment, portaré el mòbil i aniré sentint a ICAT.
2: I com es corre de vacances?
1: Doncs aquesta gent que se'n va de viatge perquè és negacionista del canvi climàtic i diu, bueno, jo perquè em vagi unes setmanes a Sicília no passarà res, no, serà tot culpa meva. Bueno, no serà tot culpa teva, però tot ajuda. I a mi, sincerament, no m'acaba de compensar el fet d'agafar un avió per anar una setmana a un lloc desconegut i tornar perquè vas a fer el turista, perquè vas a gentrificar llocs, perquè al final acabes fitxant els llocs típics de turistes...
2: Jo vaig a fer bueno. Això, ja t'ho dic.
1: Bueno, perfecte, ja. Sabem que aquí tenim les nostres discrepàncies.
3: Podríem esperar-nos de tu, saps?
1: Acabes estressant-te més a les vacances que a la teva rutina habitual. És la meva opinió.
2: És
1: jo
2: així.
1: Ho faig per això, perquè jo vaig de viatge amb algú i si no vaig amb un plan que sigui totalment de tranquis, que normalment no cal que agafis un avió per fer-lo, és perquè vaig a complir un horari de visitar monuments, de sí. Visitar llocs emblemàtics, sí, aquesta sí. Platja, llogar un cotxe, t'estresses perquè la garantia, perquè el carnet...
3: Però també podríem horrible. Convenir que cada vegada hi ha maneres més diferents de viatjar i que sí que és veritat que el check a tots els monuments és una opció, però que també hi ha altres maneres de viatjar, anar a veure coneguts, anar a veure amics, anar
1: aquest és el meu plan preferit,
3: a fer aventures,
1: veure
3: amics. Anar a fer...
2: Jo no, jo vaig a fer el check.
0: La Torre Eiffel, tu?
2: Sí. A París, i a sobre Londres, la busqueu
0: sí,
2: a Londres.
0: Sí,
3: vés buscant. Som tan diferents. Però l'estimem igual, és el nostre cert.
1: No, sí, clar, què hi farem?
2: L'estima.
1: Anem amb gent que també té les vacances molt centrades per la canalla.
2: Soc jo, literal, perquè anirem a PortAventura per la canalla, ho fem.
1: Sí, realment. No ho fem, Sergi, en cas per tu.
3: No, fem una pregunta en Sergi. Quantes vegades aniràs a PortAventura aquest estiu, Sergi?
2: No, al final anem 3 dies només.
1: Només 3 dies, per favor, però si et dona temps de pujar 25 cops a la muntanya russa aquella
2: d'anys. Us ho he dit, eh? Les meves filles faran 8 anys aquest setembre i hauran anat ja en 7 anys consecutius. Fan 40
3: Sergi,
2: ja.
3: Sergi, és una cosa que no hauries de dir. La confessió no és ara, saps?
2: Sí, alçada. Alçada, ara no, ara fan 1,25 una i 1,23 l'altra.
3: Això no
2: podem
3: pujar enlloc.
2: Com que no? Mare de Déu.
1: Bueno, però quan faci 1,40 serà molt més divertit.
2: No, està perfecte, està perfecte.
1: Està perfecte, bueno. En tot cas, si teniu canalla, segurament heu de fer aquestes coses, aquest gran sacrifici per en Sergi Vives, que és anar 3 dies a PortAventura. Però si no, també hi ha un plan que a mi m'encantava de petita i que penso que és el millor del món, que és estiu de càmping.
3: Oh!
1: Sisplau, gent d'ICAT, que feu estiu de càmping, dieu-nos com és el vostre càmping, com és la vostra rutina al càmping, on aneu,
3: bueno, hi ha dos
1: quants
3: tipus
1: anys
3: de càmping.
1: Fa que hi aneu...
3: Clar, hi ha aquesta
2: dos?
3: Rutina, que és la...
2: Hi ha 15.000.
3: Hi ha la rutina, 15.000 estils, però em refereixo que la Laura està parlant com de la gent que té el càmping amb tothom conegut, etc. Però també es pot fer turisme. Però també es pot fer turisme de càmping, que és que tu te'n vas puntualment a un lloc i en lloc d'allotjar-te a qualsevol altra banda, t'allotges al càmping.
1: La meva família feia això, però a mi em sabia molt de greu, perquè llavors jo durant aquella setmana
2: feia amics,
1: que ells es coneixien des de tota la vida i pensava, ai, ojalà havia vingut cada estiu a aquest càmping.
3: Però és que jo sóc partidària de no fer vida al càmping. Una cosa és estar al càmping com a punt de partida, però d'anar a fer excursions per fora, anar-te'n al riu a fora...
1: Sí, però fer tot, Laia. Jo estic a favor de fer una mica de comunitat.
2: Les dues opcions estan bé, però la teva t'encasella molt sempre fitxar en aquell càmping, no?
1: Tio, però tu saps com a nen el que mola tenir sempre els mateixos amics? A més, el càmping és un lloc de superllibertat.
3: Però també tens un barri, no? Vius en un poble, en un barri, per tant, també tens els teus amics.
1: Ja, però no tens la llibertat d'un càmping. Agafes la bici, te'n vas a tomar pel cul, els teus pares ja t'han vist prou fins a les 10 del vespre.
3: Estem d'acord, però insisteixo que jo el perfil de penya, que no surt del càmping en un mes, però literal, que, o sigui, que es lleven i se'n van a dormir.
1: Jo, sí, quan sigui mare, en algun moment de la meva vida, el meu plan serà aquest. Com sempre el mateix càmping, però després tu allà pots anar-te'n d'excursions i pots fer plans tu amb la teva família.
2: I ara els glampings, que són aquests càmpings glamurosos.
1: Això és per tu, ja.
2: No, aquests no fitxo jo.
3: Jo sí que no fitxo.
1: Bueno, encara no estem a la meva etapa de càmping familiar. Estem en aquesta etapa.
2: Quina? Vinga, Terrasseta! El Tinto de Verano, que és el que li agrada.
1: Ara! Estiu del Tinto de Verano. És el meu segon estiu del Tinto de Verano. No sé fins quan t'allargarà aquesta
2: etapa.
1: Com
2: li dèiem això en català, bé?
1: Còctel negre d'estiu.
2: Això.
1: És un nom molt cutre, que no té cap sentit. És espero igual. Que alguna marca catalana de vins, que crec que anem molt tard, per favor, és que un dia, mira, no sé si em dóna temps ja aquesta setmana de fer aquesta crida a la ràdio, però, sisplau, marques de vins catalans que esteu totalment putejats i espastigejats perquè la cervesa us està fent la competència, feu el favor de treure un producte així, fresquet, fàcil, ràpid de consumir, encara que sigui un sacrilegi pels vins bons, perquè ja sé que us fa ràbia, però que no haguem d'anar a tot arreu a demanar una cervesa, tio, que tu vagis a una barra de festa major i trobis una cosa similar al Tinto de Verano, que no tingui aquest nom terrible espanyol, us inventeu
2: còctel
1: un nom...
2: Còctel negre d'estiu, ens
1: no,
2: encanta.
1: No, inventeu-vos un nom com d'aquests de marca, saps?
2: El coctelet.
1: O sigui, com qui diu una Fanta, doncs un altre nom inventat.
2: Buscarem.
1: I ho popularitzem i que estigui a tot arreu. Aquest seria el plan perfecte per mi. En tot cas, aquest tipus de gent que som ja jovent, gran, jovent de diguem-ne, cada cop menys jovent...
2: Jovent gran, m'encanta.
1: Jovent gran. Que vol dir que ja portem anys treballant, tenim estalvis, no?
3: Clar.
1: Vivim sols o amb companys de pis, però entén-me, no vivim a casa dels pares, no tenim segona residència tampoc ni res, però bueno, llavors l'única alternativa d'oci que podem fer durant els nostres dies d'estiu és fitxar a tots els festivals del planeta. Ens gastem la mateixa pasta que si anéssim de viatge, però com a mínim no contaminem tant com els avions. Al final enriquim les butxaques dels oligarques locals, no? Pues, jo què sé, cerveseres, marques d'assegurances,
2: sí,
1: aquest tipus de patrocinadors. Però veiem a tota una mena d'artistes xulos per descobrir, com vaig explicar ahir, i és una mica la sensació d'endogàmia heavy. O sigui, tu vas a un festival, jo què sé, aquest cap de setmana vaig al Vida, sé que em trobaré, no sé, 5-10 persones que també estaran al Cruïlla, que també estaran a després al Tinglado, que també estaran a una festa major d'aquestes, com d'aquí de Barcelona, del barri de Sants o de Gràcia. O sigui, sé que sempre són els mateixos de tot arreu i ja és una sensació
2: ja
1: de família.
2: Bé, ja està bé, i tant.
1: Sí, home, sí, ja està bé. I després pots demanar ressenyes a gent que conegui la persona que t'agrada. Bueno, i aquest què tal? Ah, doncs ja em vaig dir amb ell l'any passat. Molt bé, perfecte. Guai, sí, fem aquests intercanvis de cromos de Panini.
2: Va, ràpidament, l'última categoria.
1: L'última categoria. Honor i glòria a la gent que no pot fer cap d'aquestes alternatives
2: sí.
1: Perquè treballa.
2: Ha d'haver-hi gent que treballi, és que és així.
1: Gent que es dedica a servir-nos els arrossos als altres.
2: Clar.
1: Sí. I el sector turístic és duríssim, amb aquestes calorades i amb la gent imbècil que han d'aguantar cada dia. Sisplau, tracteu bé sempre tothom que treballa al món de l'hostaleria, perquè és una feina molt, molt poc agraïda, que val que potser a l'hivern descansen la majoria, perquè per això fan aquestes jornades tan intenses d'estiu, perquè després a l'hivern també puguin descansar. Però, hòstia, tots aquests plans d'estiu de ha-ha-hi-hi, platja, piscina i càmping, ells no els poden fer, i crec que se'ls ha de reconèixer i d'abraçar, doncs, els seus sacrificis, i que tant de bo en algun moment de la vida puguin deixar-se de dedicar això, si no és la seva passió, que hi ha gent que sí, eh? Que hi ha gent que li encanta.

0: els experts. ICAT.
1: Top 5.
2: Arriba ara un nou top 5. Parlem de música, del reggae, aquest gènere nascut a Jamaica als anys 60, que aquí a Catalunya ha calat fora amb històrics com Doctor Calypso, però ens volem actualitzar. Així que, Sergi, formacions de reggae catalanes actuals. Comencem pel número 5.
3: Humana Sound System. Hey!

És el duo musical format pels exgossos Nacho Tarrés i Roger Ferrer. Ara ja no són gossos, que són gats. Ara no sé què són. Un projecte que combina l'energia del reggae i el dub amb tocs d'electrònica i instrumentacions de world music. En el número 4, Roof Bandits.

Un grup emergent de Ripollet, població que mai ha destacat pel reggae, fins ara. Els Roof Bandits estan formats per 6 amics que veuen d'influències de música jamaicana per crear una sonoritat que fusiona l'ska i el rocksteady. En el número 3, Jazz Voraz.

0: Els Jazz Brass són un trio de reggae rural nascut a Vic, que tot just fa pocs mesos, aquest passat hivern, publicaven el seu EP de debut, que portava per nom La conquesta de la segona innocència, carregat de mística i inspirat, Laia, en l'obra de Lluís Maria Xirinacs.
1: Oh!
0: Meravellós. En el número 2, Rudimental.

0: Des de Ciutadella ens arriba el projecte d'en Guillem Llorenç, un cantant menorquí que combina la música reggae amb estils com el roots reggae, el rocksteady i el two-ton, ben impregnats de les cultures Root Boy i Sound System, passats pel filtre de la consciència i la política antifeixista. I en el número 1, qui ha posat, si no, en Cucapí i els Boom Boom Fighters.
1: Directe a la gola, dic que directe a la gola, abans que sigui buit aquí qui no corre bola, fins que sigui tip ni Fanta ni Coca-Cola, omplen el porró.
0: Aquest grup de reggae i dancehall, creat a cavall entre l'Empordà i Mataró, és dels que més hem fet sonar aquí als experts, marcat per l'estil inconfusible del Cuca, algú que s'escapa a Jamaica cada vegada que pot, i dels que ens encomana més energia i diversió del panorama musical.

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cat!

0: això.
1: Era això.
0: Era això.
1: De Tallets amb els càntics d'en Sergi i la Laia. Bon dia als dos, com esteu?
2: Bon dia, Roger.
1: Era això, és el títol d'aquesta cançó dels Tiets, amb els que comencem aquesta nova hora, les 7:02 d'avui dijous, dia 2 de juliol, un dia que l'estabilitat serà la protagonista de la jornada pel que fa al temps. Néstor Gómez.
3: Pràcticament tindrem sol tot el dia, des del matí fins al capvespre, fins i tot a les comarques del Pirineu, que aquests darrers dies creixien alguns núvols i que localment deixaven alguna tempesta. Avui de precipitacions no se n'esperen en lloc del país. El que sí que podem esperar és que bufi tramuntana. Tramuntana durant tot el dia a l'Empordà, més fort al matí, i amb unes temperatures que ahir van tocar fons, o diríem que va ser la calor més suau de tota la setmana, i a partir d'avui comencen a remuntar.
2: Visca!
3: I més que remuntaran... De tal manera que avui s'esperen valors al voltant dels 34-35 graus a la Catalunya Central i comarques de Girona i valors de 36-37 graus a la Costa Daurada, Terres de l'Ebre i a les comarques de Ponent.
1: Gràcies, Néstor. Oients, gaudiu d'aquest dia de calor. Són ja les 7:04 del matí i amb vosaltres parlem d'OVNIs. Sí, perquè ha arribat el 2 de juliol, per tant, un altre dia internacional dels ovnis. Oients, expliqueu-nos si creieu o si bé preferiu allò de voler creure-hi. Quins contactes i en quina fase heu tingut, perquè en tenim algun per aquí, un, ara de seguida llegirem, i expliqueu-nos si creieu si existeix la vida en altres planetes o galàxies. Començo amb en Ferran, que avui diu que respon en format confessió.
4: L'ha deduït.
1: Sí, diu que ha escollit el format subsecció.

0: nens quan estan creixent, no? A més, en aquesta època del, que es desenvolupa l'aire, a part del cervell que, de la lingüística, no?
1: Clar, el vocabulari.
2: Malgrat el mar li diem Marc.
1: Sí, a tota la
2: nom
1: costa.
2: Nom de pila, sí. Amb C, acaba amb C.
0: Ah, el Marc.
2: Anem val. A Marc, anem a Marc.
0: Embolicant
2: si
0: el,
2: no, anem a la platja, anem a Marc.
0: Jo al col·le tenia un company que es deia Francesc, com segurament molta gent, i pensava que era de França.
2: El problema és que el meu germà es diu Marc. Aleshores era Marc, anem a Marc. Wow. I aleshores es produïa una semiòtica molt estranya.
0: Sí, o sigui, el teu germà, tu creies que li havien adjudicat un nom d'un gran accident geogràfic, sí. I tu et deies Sergi, que,
2: sí,
0: ni
2: que no tenia
0: ni...
2: res.
0: No, ja.
2: Totalment.
0: Ets del segon, oi?
2: El primer.
0: Ah, del primer. Vale. Va, bueno,
2: amb molts anys de diferència.
0: Bé, en Ferran afegeix. He de dir que Star Trek preveu les coses abans que el Simpson, i ens diu els elements. A Star Trek ja sortien mòbils, tablets, assistents de veu, traductors universals i impressores 3D.
2: Epa.
0: Per tant, podem dir, per una vegada, Star Trek s'ha avançat al Simpson i ha previst el futur. L'Anna diu, de petita, aquesta és la que va tenir un contacte amb un OVNI, diu, de petita amb el meu germà i els meus cosins en vam veure un, per flipar. Ens vam quedar de pedra. Vam veure com pujava en vertical, se'ns parava a sobre i va marxar volant, tot molt ràpid. No ho vam explicar a ningú perquè ningú s'ho hagués cregut, però tinc clar que el que vam veure és el que vam veure. Ara, si era d'un altre planeta o una prova d'alguna aeronau de vés a saber on, no ho sabré mai. Ho vam veure fa uns 30 anys. Una dada que era l'última, que tampoc, sí. En Salva diu, si l'univers és infinit, òbviament hi ha extraterrestres, però no crec que coincidim mai en l'espai o en el temps.
2: És veritat, és que clar, el terme infinit és com molt poc finit.
0: Però si dius infinit, han d'existir tots els extraterrestres possibles. Clar, més absurds. Sentim reaccions a la pregunta d'avui, molt empírica, en format àudio.
3: Bon dia, experts. Jo crec que hi ha vida en altres planetes i són suficientment intel·ligents com per no ficar un peu aquí a la Terra. Jo tampoc ho faria.
4: És que no sé si creure o no creure. Mm-hmm. Crec que hi ha vida fora d'aquí. Bastant probable. Que és no això que hem vist? No ho sé. Tampoc he anat a Montserrat a veure ovnis. Estan allà. Jo crec que no us veuré aquesta vida. Potser són altres vides. No em preocupa gaire, la veritat.
5: Jo tinc dues teories. La primera és que existeixen, però que passen olímpicament de venir aquí perquè ens han observat i han dit quina pandilla d'idiotes. La segona teoria és que hi són, però estan entre nosaltres, com a la peli Men in Black. I jo penso, per exemple, que en Sergi és un d'ells.
6: Sergi Vives!
5: Fa pinta, eh? Fa coses i diu coses que no són gaire normals, no?
2: On tinguis l'eina no hi posis la feina.
5: Crec que està per sobre de tots nosaltres. Apa, que vagi molt bé. Una abraçada. Ens veiem en el Vida.
7: ICAT, el Vida Festival.
8: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

aquí, més rumberos i acalorats, els Búhos, acompanyats de Banda Neon i Mon DJ, que ens porten al seu ventilador, ara que són ja les 7 i 10 minuts del matí, i tal com avançava fa un moment el nostre estimat oient Jordi, de Vilanova i la Geltrú, avui comença el seu poble

0: ruta dels festivals 2026 segueix aquí a ICAT i al Festival Vida. Aquesta tarda la primera en actuar, en inaugurar el festi, serà la cantant Maig a 6:15 de la tarda a la finca de la Masia d'en Cabanyes, a tocar de Vilanova i la Geltrú. I el concert inaugural, això sí que serà guai, i que com que és a 8:00 i aquí estarem quasi a punt d'anar al llitet, sisplau, els que avui aneu al Vida, expliqueu-nos com funciona aquest concert inaugural en format processó metafísica que liderarà el Petit de Calaril.
1: Caram.
0: Nosaltres, els d'ICAT, acampem avui i demà al Festival Vida a Vilanova per assistir a aquesta edició 2026, per explicar-vos-ho, i dissabte marxarem cap al Canet Rock. Pel que fa al menú d'avui, aquí a ICAT podreu sentir concerts en directe des del Vida. A les 10, les al·lèrgiques al pol·len en directe. Quan faltin res, 10 minutets per les 11, un especial musical des del Vida amb en Josep Martín i companyia. I quan sigui mitjanit, Dan Peral, avui al Comboi, si demà teniu ja vacancetes i encara no esteu dormint, podeu sentir-los en directe aquí mateix a ICAT, Dan Peralbo, des del Vida. Laia, alguna consigna per celebrar el resultat d'Espanya, el partit 3 a les 9?
2: Home, doncs, si guanya qualsevol equip que no sigui Espanya, estirem les patates.
0: Àustria. No, és igual que és qualsevol equip que disputi aquest partit i que no
2: exacte,
0: sigui Espanya,
2: exacte,
0: que la gent no es pensi que aquí tenim debilitat per Àustria. Per
2: no fem
0: gaire diferències.
2: Avui és Àustria, demà serà un altre, sempre a favor del que ajuda a marcar gols contra Espanya.
0: Per cert, ens envia una foto l'Ignasi de fa pocs minuts dient es veu el festival però des de lluny, jo no sé si és des de la carretera o des d'un monticle, es veu de lluny els escenaris ja muntats, una mica com un skyline d'arbres i de cúpules d'escenaris, i ens diu l'Ignasi, pels que vingueu avui al Vida, tot tranquil, penseu que està tot a puesto. Per tant, ho tenen ja muntadet, eh? Des de molt més a prop ens fa la crònica prèvia el nostre company Marc Ruiz.
3: Hi ha un misteri que s'apropa cada cop que ets amb mi.
4: L'espectacle inaugural del Petit de Calaril es diu Processó Metafísica. I a més de la banda de Joan Pons, hi actuaran un centenar de participants entre artistes i colles de cultura popular. Alguns dels músics convidats seran Tartar Helena, Remei de Calafresca, d'en Pere el Boi al Comboi, Ferran Palau, Esperit, la Ludwig Band o Marc Pujol. Aquesta corrua anirà conduint el públic cap a l'escenari principal després de passar pels boscos de la finca i els jardins històrics de la Masia. Aquest dijous, a més, hi ha altres atractius que passen per artistes internacionals com els britànics Saint-Étienne i el seu pop elegantíssim, grups de l'estat espanyol com Alcalá Norte, Ralphie Chu o La Tània, i artistes catalans i mallorquins com Maria Jaume, d'en Pere el Boi al Comboi, Fades, Alavedra, Al·lèrgiques al Polen, Triquell o Maig. Divendres, les bandes catalanes tornaran a ser protagonistes amb Sidoní, la Ludwig Band, Remei de Calafresca, Greta, Rosarona, Mujeres o Lia Kali. També actuaran artistes que han triomfat a tot l'estat, com el valencià Guitarrica de la Fuente o els madrilenys Depressió Sonora. Dissabte, Fatboy Slim encapçala el cartell en un escenari principal on també actuaran la neozelandesa Aldous Harding, Maria Arnal i Amaya. Ferran Palau i Irai Cortés són altres noms destacats de la jornada més eclèctica del Festival Vida.
0: Gràcies, Marc Ruiz, i més música aquí a ICAT a les 7:13, perquè segur que ho recordeu que vam celebrar el Dia Mundial del Reggae en el programa d'ahir, oferim-vos tot un llistat de nous grups catalans d'aquest gènere. Doncs per celebrar-ho ahir mateix, en aquest Dia Internacional, els Auxili van publicar nou material.
5: Pesta com la pasta que alimenta, mita y procesor, reggaeton, torre 30. Mira com desfila l'agonia bajo patio, puja el morenet i mor la cotxa.
0: Els Auxili, aquesta formació musical d'Ontinyent que aprofitaven just ahir, fa poques hores, per alliberar el seu hit estiuany, Sergi.
1: En ple inici de la gira d'estiu del seu Feu que rebente tour, els Xiquets de la Vall van publicar ahir al vespre la cançó Terrinetes al Sol. És un senzill desenfadat, amb una lletra esbojarrada marcada per la música jamaicana, amb el toc mediterrani, que són els metalls identitaris dels Auxili. I pareu atenció, perquè la cançó compta amb la col·laboració d'una catalana que teniu ben present tots aquells que se'n diu l'antena d'ICAT. Ara us ho diu, us ho explica tot, l'Esteve Tortosa, membre dels Auxili.
6: Apa, Esteve Tortosa per als experts d'ICAT. Avui estem d'enhorabona, estrenem nou single, Terrinetes al Sol, una cançó desenfadada, divertida, una cançó per ballar-la tots i totes, una cançó d'estiu que esperem que vos agrade. Terrinetes al Sol és una cançó inspirada en un ritme jamaicà que s'anomena xata, un ritme que s'està portant molt en França també, i els Auxili, com sempre, agafem la música jamaicana i se l'emportem a la nostra Mediterrània. I així d'esta barreja, una cançó que parla de l'alliberament sexual i compta amb la col·laboració de la DJ Trapella, la nostra Marta, la nostra catalaneta preferida. Un plaer fer música amb ella. Així que doneu-li molta estima, gent dels experts. Una abraçada per tots i totes. Auxili. Bo fresquet. Tarrinetes al sol. Ciao.

0: mort, s'ha mort als 74 anys el policia dels Village People, el senyor Victor Willis, cantant i fundador del grup de disco nord-americà els Village People. Era la veu principal i coautor d'alguns dels grans èxits com la mítica YMCA, que sentiu de fons, o també Go West, o també aquella que es deia In the Navy. Miguel Ayer.
1: In the Navy.
0: I jo els vaig descobrir...
2: I Macho Man no era seva?
0: Ah, crec que també.
2: Macho, Macho Man.
0: I els vaig descobrir...
1: Tot igual,
0: el, eh? Tot igual. El Simpson, pensar que era una broma, no? Un policia, un indi, un tal, una, un sí, tio del taller.
2: Va començar amb
0: una mica com una broma. I vaig veure que eren de veritat, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, doncs es van convertir, de fet, en un fenomen mundial als anys 70 amb la seva estètica icònica i inspirada en arquetips de personatges masculins. Willis havia deixat el grup a l'any 80 després d'una disputa pels drets d'autor dels seus temes, però s'hi va reincorporar el 2017 i va interpretar el YMCA al míting previ, segur que ho recordeu, al míting previ a la investidura del president Trump. Això era el gener de l'any passat. Doncs, segons ha informat la banda, va morir ahir després d'una malaltia curta però agressiva.
2: Així quina que... manera d'atacar aquesta banda, eh? Donant suport a Trump.
0: Sí, o sigui, artistes que durant la seva trajectòria artística han anat virant, no?, d'un cantó...
2: És que estaven a les antípodes,
0: sí,
2: no?,
0: pel sí,
2: que
0: sí, sembla. Yeah. Doncs ens quedem amb la seva música, sobretot Victor Willis, dels Village People, que mor als 74 anys. Aquí seguim, com la vida, amb més música, ara el xa-xa-xa del Bruno Mars, la 7:18.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 7 i 21 minuts, em mola quan encara cuegen les preguntes del dia d'ahir. Si entreu al grup de WhatsApp dels experts, segueix ampliant-se el top de millors comèdies de la història i anem per les 60.
2: Vinga, vinga!
1: Que estan configurant els oients, a més, amb un enllaç a Film Affinity, amb una llista personalitzada que tothom pot consultar. I algun oient que diu, ens és igual que repetiu preguntes de cinema. Sempre ens encanta parlar de pel·lis.
2: Ho sabem.
1: Repetiu-les quan faci falta. Doncs parlem de l'hàbit de mirar pel·lis, Laia, però l'hàbit d'anar al cine, a veure-la, que està baixant aquest hàbit pel que fa al percentatge, les xifres, d'una forma bastant accentuada, i sembla que el tema de les plataformes sí ha canviat l'hàbit de consum, cap a bo segurament, per descobrir tot de coses, per veure-les quan vulguis, però ha fet que baixi en el fet d'anar al cinema en si.
3: És que, a veure, potser no és només a causa de les plataformes, perquè hem de mirar també si hi ha altres factors que hi han tingut a veure, perquè, de fet, les sales del cinema del país no han recuperat encara els números d'espectadors previs a la pandèmia, i, de fet, jutjar per la tendència, que ara mateix és a la baixa, és difícil que ho facin, que recuperis aquests números previs a la pandèmia. L'enquesta de participació cultural a Catalunya l'any passat confirma aquesta frenada del cinema amb una baixa marcada dels ciutadans que tenen aquest hàbit, l'hàbit d'anar a les sales almenys una vegada al darrer trimestre. Ja veureu que aquesta és la pauta que fan servir, eh? Si has anat una vegada al cinema els últims 3 mesos. Vosaltres ja heu anat, en Roger segur que sí.
2: Jo
3: i tu, Sergi,
2: sí.
3: També, no?
2: Sí.
3: Doncs jo, mira, ho dubto, aquests últims 3 mesos...
2: En
3: 3 mesos, exacte. Més enllà de les plataformes, doncs, hi hauria d'haver altres causes. Doncs mira, la segona, així de manera intuïtiva, podrien ser els preus, perquè és veritat que en comparació amb altres despeses d'oci com el teatre o els llibres, han crescut més les entrades, el preu de les entrades del cinema que no pas doncs, altres qüestions d'oci. Doncs,
2: crec que l'entrada general està, almenys el cap de setmana que vaig anar jo, està 9,40?
3: No sí, 9, 10 euros, no? Sí, en alguns llocs. Sigui com sigui, tampoc no deu ser un factor determinant, perquè les dades ens diuen que l'hàbit decau a partir dels 35 anys. És a dir, entre aquesta edat i els 65 només hi van el 30% de la gent. En canvi, els més joves sí que hi van,
2: i a partir dels
3: que són els que tenen menys pasta.
1: A partir dels 65 crec que es dispara, una altra vegada.
3: Sí, a veure, sí, això és veritat. Bé, no dispara tampoc, però sí que és veritat que creix. Sí, com sigui, dins de la poca afluència, els joves encara són dels que més hi van. I, de fet, més de la meitat ho han fet els últims 3 mesos. Per tant, no seria tampoc una qüestió només de diners. Una altra dada que almenys a mi m'ha sorprès. Les zones més densament poblades és on més costa que la gent vagi a sales. També hi ha, és veritat,
2: però
3: el
2: si
3: factor...
2: Però si és on més sales hi ha?
3: Sí, però també és probablement on hi ha més oferta cultural i més variada.
2: Ah, val.
3: Clar, llavors també hi ha més competència. És a dir, les comarques de Ponent és on el cinema és més popular. De fet, per sobre de la mitjana catalana.
2: Doncs perquè... escolteu els multisales que vagin a les zones on no hi hagi gaire oferta, perquè...
3: Clar, perquè tenen menys competència i potser és la manera.
1: I a més, és injust perquè hi ha moltes pel·lis i no és només qüestió de sales, sinó de quina pel·li fan i quina no. I n'hi ha moltíssimes que les fan, de fet, a nivell peninsular, a Barcelona i a Madrid, saps?
3: O sigui, imagina't.
1: Tu ets de Lleida i dius, mira, tinc potser menys opcions, però sí moltes sales, però les pel·lis són les mateixes.
3: Exacte. Uh-huh. De fet, mira, el 42% dels habitants de Ponent han anat a l'últim trimestre al cinema. I això és més que a l'àrea metropolitana, on només ho ha fet el 39%, és a dir, bastants punts per sota. Tot i que, com dèieu vosaltres, l'oferta és més àmplia, clarament, aquí. Sí que és veritat que a l'Alt Pirineu o l'Aran, on realment tampoc hi ha oferta, o les Terres de l'Ebre, doncs són els territoris on hi ha menys hàbit. I l'última dada, la llengua. El cinema és un dels àmbits culturals amb menys consum en català, perquè serà perquè no n'ofereixen, potser, o a les 4 de la tarda. Fins i tot entre els catalanoparlants, En concret, només un de cada 4 catalans va consumir cinema en català l'últim trimestre. En canvi, 3 de cada 4 en castellà.
2: És que no ens ho posen gens fàcil.
3: Exacte, s'ha de fer la gincama del país, com deia l'últim dia en Sergi, no?
2: Totalment. Jo vaig haver de fer 40 quilòmetres per anar a veure una pel·lícula i després de sobre...
1: Sí, que poètic.
2: No, és així.
3: Sí, és així.
1: I de tornada.
2: I de tornada 40 més.
1: Què?
3: I ja no et dic si una mica l'hàbit de per què no hi anem al cinema, doncs mira, si hi ha gent militant de la llengua i que no vol discriminacions lingüístiques, una raó és que no trobem pel·lícules en català.
1: Encara es fa allò de fer pel·lícules especialment dirigides al públic infantil que promou a fer campana? Perquè es fan sempre en horari de classe.
3: Exacte, sí, els infants catalanoparlants han de fer campana per poder anar al cinema.
1: Hi ha una mena d'estrany accent punky, no? En els distribuïdors.
3: Els catalans sempre subversius aquí.
2: Una mica d'alegria, no?, almenys.
1: Va, el sol que cau d'una baixa i les velles que es xafen de riure. Antonio Font.
2: Visca!

0: Escolta, Sicat.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: Pausa.
3: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
6: Per dos.
3: Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
7: Així sona Els Experts.
8: Quina és la vostra cançó que escolliu al karaoke? Bailar pegaos.
9: Home!

0: eren tot, eh? Corazón, corazón. I és que
1: allà,
0: era
1: racó.
0: La meva. Era la meva.
1: De tu i qui?
0: Amb ma mare.
2: Ah, que bonic, oi?
3: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Vale.
1: 8:45, hora de despertar-nos actualitzats amb l'Anna Closa. Bon dia, bon dijous.
0: Bon dia.
1: Què hem de saber per avui, que és dia 2 de juliol?
0: Doncs que el Parlament donarà finalment avui llum verda als primers pressupostos de Salvador Illa. Serà aquest mateix migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. Feia, de fet, 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Els comptes s'aproven amb el suport d'Esquerra i els comuns, però els republicans ja han advertit que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. Mentrestant, des de Madrid, José María Aznar censura l'estratègia d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts i reclama al PP que se n'allunyi. Després dels gestos del líder dels populars cap als de Puigdemont, l'expresident espanyol ha alertat que no són de fiar. Diu que l'única via per expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa és construir una majoria àmplia des del nacionalisme espanyol, tant de dretes com d'esquerra.
5: Però si el nacionalisme espanyol no existeix, és la normalitat. No sé, ara per què surt amb això.
0: Aquí, el president de la Generalitat qüestiona com es va fer la retirada dels peatges de les autopistes catalanes. Salvador Illa reconeix que hi ha un problema a l'AP7 per l'alta densitat de circulació que ha de suportar aquesta via i demana una reflexió sobre les decisions que es van prendre en el passat.
5: Ai, que tornaran els peatges.
0: Ai, sí.
5: Ai, que tornaran els peatges.
1: De veritat. Els metafòrics?
5: O? No.
1: Els reals.
0: Els reals, sí.
1: A mi m'agrada molt allò taronja, ja no existeix.
5: Això era el més xulo.
1: El rombes, tot és el que passava sota allò taronja, sí. Que era que pagaves.
0: En algun lloc em sembla que encara en queda, no?
5: Sí, alguns.
0: Això mentre la benzina torna a pujar de preu un cop acabada la rebaixa de l'IVA, a partir d'avui torna a tenir un IVA del 21%. La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, que són 8 més que l'últim dia de juny, i el gasoil doncs ha pujat 5 cèntims més fins a 1,51 €. A més, us vull recordar que les bonificacions aplicades a través d'un impost de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. I acabem a Veneçuela perquè avui fa tot just una setmana del doble terratrèmol i el país comença 7 dies de dol nacional. El nombre de víctimes continua creixent i a més de 2.300 persones mortes, a més d'11.000 ferits i més de 50.000 desapareguts. A moltes de les persones hospitalitzades se les atén en hospitals de campanya improvisats. Els equips de rescat i de recerca de víctimes comencen a retirar-se i ja donen pas als equips encarregats ara de retirar la runa i assegurar les estructures que han quedat malmeses.
1: 3 minutets que passen de 8:15. Anna, què no t'esperaves saber avui?
0: Doncs mireu, aquest cap de setmana a Sevilla un turista va robar un quadre de Sorolla sense saber-ho. De fet, el quadre es veu que estava recolzat per un descuit en una paret per un trasllat i un turista el va agafar, però no per la pintura, sinó perquè li va agradar el marc.
5: Ja se'l passa això.
0: Ja que sí?
1: Jo, home, he vist la imatge i és d'aquells marcs gruixuts. Jo m'hi fixo, eh?
0: Clar,
1: ha
0: quasi maco, eh?
1: Tant de marc com de llenç.
5: I això li trauré aquesta merda que hi ha posada dins i li posaré una foto meva i quedarà amb
1: això culpa del treballador, no? Perquè també el podria deixar en lloc més normal.
0: Quan va saber que la família havia interposat la denúncia, doncs el va retornar a la policia i, de fet, segons apunta aquest lladre, es va adonar que el quadre era bo perquè li va fer una foto i la intel·ligència artificial li va dir que era bo.
5: Hòstia!
1: Clar.
5: T'imagines la IA? Escolta, sí. Nano, això és bo, eh?
1: Bueno, va, això, abans de la IA també hi ha la recerca inversa d'imatges de Google que també t'identificaria el quadre, eh?
5: També
1: però
5: és veritat,
1: sí,
5: que la IA tot t'ho pinta molt bé, per tant, tampoc te'n refiguis. La IA, com que sempre et diu bona pregunta, bon quadre, no? No sé, en fi.
6: Estic d'acord amb tu.
0: L'has pintat molt bé, aquest quadre, l'has pintat molt bé.
5: Sí, l'has pintat molt bé.
1: El titular d'esports.
0: Joan Laporta adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. El president blaugrana diu que el club pot afrontar qualsevol fitxatge, però és conscient de la negativa del club matalasser. Per cert, que avui a Barcelona es presentaran els equips que dissabte estaran a la gran sortida del Tour de França. La presentació afectarà el trànsit de la capital catalana. Les dues es tancaran als carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica. De fet, a partir de 6:45 de la tarda hi actuaran, entre d'altres, Sílvia Pérez Cruz i Doctor Prats. Pel que fa al Mundial, Anglaterra, Bèlgica Bèlgica i els Estats Units ja són a vuitens. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal al minut 125. D'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86. I Estats Units ha eliminat Bòsnia i Herzegovina per 2-0 amb 10 jugadors l'última hora de partit. Pel que fa als partits d'avui, avui Espanya-Àustria a les 9 de la nit, a la 1 de la matinada Portugal-Croàcia i a les 5 del matí Suïssa-Algèria. I quin temps?

0: Per avui.
1: Doncs per avui tindrem un temps bastant estable a tot el país, que es traduirà en un dia de sol. Al matí les temperatures seran més agradables, però cap al migdia doncs ja farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i de fet la calor doncs s'intensificarà molt més a partir del cap de setmana.
0: Ara s'intensifiquen els decibels amb les guitarres, els Calavento, honorant els Jarabe de Palo amb aquesta versió.
2: Última de la fila, última de la fila.
0: Insurrecció, un clàssic de l'última de la fila. I ara de seguida la Laia amb el seu compte d'avui. De quina àrea del coneixement humà? Una paraula?
3: No, hem de fer dues avui. No, no. Sí, arqueologia més vi.
0: Oh! Sí, al mig has posat un, d'allò, una conjunció.
3: Sí.

0: Així sona els experts.
1: Va, Laia, aquesta t'agradarà perquè crec que està molt a prop de casa teva, que és l'àrea de servei del Montseny, allà a Llinars del Vallès.
2: Home, sí! Som coneguts per tenir una àrea on a vegades hi ha hagut fins i tot d'això, trets.
3: Però trets de com les faccions de la cara.
2: No, trets de pistola. I jo crec que com a mínim dues vegades hi ha hagut tirotejos en aquella àrea de servei.
3: Tirotejos de pistola.
2: Sí, esclar.
4: Sí.
1: Uau, estigui un capítol de crims.
4: Ui. Tu creus que hi pot haver alguna cosa més bonic que això?
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 38 minuts, Laia, el compte que ens havies promès, anem a Instagram per parlar d'arqueologia i vi. Jo només quan m'has llançat aquestes dues paraules seguides he pensat en aquelles notícies que es troba una àmfora i encara hi ha en el seu interior. Jo penso, si té 2.000, 3.000 anys, pot haver-hi un vi superenvellit o no sé, si hi ha el semen d'Heròdot i pots fer, no sé, un fill seu amb genètica i tal. Va per aquí aquest compte, arqueologia amb àmfores?
2: Exacte, ben bé. És a dir, es fan ressò... Mira, però us dic el nom del compte és Arqueovitis Coop, és una cooperativa de recerca arqueològica, conservació i difusió de patrimoni cultural sense ànim de lucre i bàsicament se centren en la cultura del vi, ells se situen al Penedès i és veritat que organitzen un seguit doncs, de tastets de vi parlant-nos de la història de l'arqueologia, no? De com el Penedès, ells defensen, ja és un bressol del cultiu del vi des de temps immemorials. De fet, per exemple, anuncien ara un viatge en el temps, tast de cerveses i vins antics que fan ells mateixos i a partir d'aquí doncs, és interessant perquè ens fan aquest viatge en el temps i ens parlen tant de temps com de lloc, com us dic, ens parlen d'aquestes zones arqueològiques, d'aquests jaciments que han descobert, que a partir d'àmfores, a partir de diferents restes que ells saben analitzar, ens poden dir què bevien, amb quina composició era, com es deixava reposar, com el feien, i aquesta cultura del vi, que realment és ancestral.
3: Tot això que m'estic imaginant de vaixells enfonsats no està apareixent, no? Vull dir, menes una
2: què
3: mica molt
2: dir?
3: Enllà.
2: Per què vaixells enfonsats? Perquè en aquest cas són restes arqueològiques trobades en jaciments en terra, no pas en vaixells.
3: No sota el mar.
4: I eren més de semisec o eren de...
2: Mira, el tema és que
4: no
2: puc donar-te tantes dades perquè saps que jo la meva cultura de vi tampoc és tan extensa, però sí que m'han agafat moltes ganes, és a dir, ja sabeu que jo no bec vi, però tot i així el tema dels tastos sempre m'ha interessat perquè doncs és una manera d'aprendre més i si a sobre ho barreges amb arqueologia i amb història trobo que és una manera de fer-ho atractiu també d'ampliar doncs, el públic.
3: Tu quan vas a un tast, en lloc de tast li dius una mirada, no?
2: Exacte, una mirada. M'agrada com veure més com, doncs, com es planta tot el cep i tot això i com ho tracten. Però és que, de fet,

0: volia aprofitar per destacar-vos allò que vas estirant del fil. Clar, aquesta gent t'adones d'un gran món de l'arqueologia i les begudes, i n'hi ha un altre que també t'agradarà molt, Roger, és que com que s'acaba la temporada vaig fent així com diversos contes en un. Aquest es diu Tarraco Beer Sommelier.
1: Epa!
0: I també és el mateix estil, és a dir, és una persona, és un arqueòleg que el que fa és justament ens parla de, en aquest cas, més de cerveses, la història de les cerveses, de com s'han, quines cerveses hi havia aquí antigament, en quin moment conviuen les cervesa i el vi.
2: El primer anunci que es va fer d'estrella a l'amfiteatre, no? L'Imperi Romà també bevien cervesa. Sempre ho relacionem amb el vi, però que potser tenia més èxit, però no es descarta, tampoc.
0: Sí, jo crec que al final totes dues coses eren begudes prou casolanes que es podia fer amb el que tenies a l'abast i, per tant, eren begudes molt més comunes del que un podria pensar, perquè fins i tot doncs, per raons higièniques deien que era més higiènic beure vi o cervesa que no pas aigua, no? Que podia estar doncs, contaminada, bruta, etc.
2: Posem que al segle I o II, a l'auge de l'Imperi Romà a Tarragona, si trobava algú pels carrers de Tàrraco i et deia faig cervesa a casa, no és com ara que et fa ràbia,
0: sinó
2: que
0: llavors, en aquell moment era molt normal.
2: Li diries, bueno, i què, jo també,
0: exacte,
2: no?
0: Exacte, jo crec que sí, jo crec que sí.
2: Sempre buscant la disputa, no? Diguin el que et diguin.
0: A mi m'agrada perquè són gent que constantment fa cerveses, fa tastos, fa tallers, vull dir que són gent que els apassiona el que fan i que t'ho fan a aquest punt de la divulgació, que més enllà de fer el tast, no? Doncs també aprens moltíssimes coses. Mira, us torno a recordar els dos comptes, Tarraco Beer Sommelier i Archaeobitis Cop.
2: Ara, el títol de la cançó és adverbi més adjectiu. Són els Pets i és...
0: Estúpidament feliç.
2: Sí, senyora!

0: Així sona els experts.
1: El pitjor tipus de copilot és el que és conductor.
2: No, podeu afegir conductor, home?
3: Vale, sí, sóc jo literal, vale?
4: Bueno, vale.
3: Jo he demanat que s'aturi qui condueix i dir, ja ho faig jo.
2: Has fotut un tal nivell d'ensurt. Que fa! Abans dorm.
1: Exacte.
3: No s'adorm. No es pot dormir si estàs en el seient de copilot, tens una responsabilitat. Em rebenta la gent que se m'adorm al seient de copilot. És més, a vegades he fet una frenada aquella de menja't la finestra.
5: Rebut, policia local, anem cap allà.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Són 3 quarts de 8 en punt. Gràcies per ser-hi a l'altra banda. Recordeu que no pleguem demà divendres, eh?
7: No.
6: Que dilluns comença el nou format Experts Estiu i esperem que també hi sigueu enviant-nos missatgets, enviant-nos àudios i també participant a la cançó de les 10.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
6: Com l'Alba, que diu que ens escolta des de la carretera, aquí mateix al grup de WhatsApp, i li diem, no fas vacancetes encara. Diu, no, quan comences? Diu, ja de seguida el 29... l'altre, dic el
3: de... el 29 de juliol.
6: Sí, vull dir que estem a dia 2, per tant, confio, Alba, que seràs amb nosaltres a partir de dilluns a l'Experts Estiu.
3: I és perfecte, nosaltres també plegarem més o menys com el 29 de juliol.
6: Sí. I al setembre, doncs, se'n tornem-hi. Aquí mateix, al grup de WhatsApp, ens podeu explicar la vostra vida, el vostre estiu, i també podeu votar la cançó de les 10 a partir de les 4 cançons que us llença en Sergi, inspirat en...
0: La Famèrdida.
3: Un 2 de juliol, com avui de l'any 2013, es publicava l'últim disc de la Trova Kung Fu, La Santa Alegria. Ja!

El treball posava punt i final al projecte que va liderar en Joan Garriga després de la dissolució de Dosminguet. La música de la trova destacava per la barreja de diferents gèneres amb la rumba com a denominador comú i fer ballar la gent com a objectiu essencial. De fet, la trova va fer ballar la gent de mig món, no només amb gires per Catalunya, sinó per diversos països d'Europa, Mèxic i també els Estats Units. Avui ens centrem en aquest darrer disc de la trova i us proposarem quatre cançons de la Santa Alegria, començant per la que dona nom al disc, la que sentiu. La segona és aquesta altra que portava per nom Rúmbia.

0: La rúmbia és un estil musical nascut a la Vallès que fusiona la rumba catalana amb la cúmbia llatina sota el substrat de la música popular de Festa Major i del Ball de Gitanes. Un estil que van impulsar Dominguet i Pomada a finals dels 90 amb l'acordió diatònic com a instrument aglutinador. I de la rúmbia a la xocolata.
1: Xoco, xocolata bona, xoco, xocolata en pols. Xoco, xocolata bona, xoco, xocolata en pols.
0: Que tot tamacles, eh? Avui de la trova, Laia.
2: Doncs sí, la veritat, m'està encantant, perquè no ho deixes
0: que tot. Fa molt estiu, fa molt estiu,
2: és veritat,
0: això.
2: És veritat.
0: I és que la trova Kung Fu també ens va deixar aquest tema dedicat a aquest dolç fet amb cacau i que també referia a un altre tipus de substància tan o més addictiva que portava per nom xocolata bona i que s'enganxava com una mala cosa. I acabarem amb el crit de guerra que millor defineix a la trova.

0: la tarantela.
1: A ballar. A ballar és una altra de les millors cançons que ens va deixar la formació del Joan Garriga, i és que fer ballar la gent ha estat el que s'ha marcat el músic garriguenc des de que va començar la seva carrera i és el que ha anat aconseguint durant tota la seva trajectòria. Teniu quatre cançons del disc La Santa Alegria, de la Trova Kung Fu. Quin tros de disc, eh? Quina voteu per tancar el programa d'avui? Santa Alegria, Rúmbia, Xocolata Bona o A Ballar?
2: Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu la que us agradi més de totes quatre. Per ara, la classificació va de la següent manera.
3: S'ha penjat. És la que guanya?
2: S'ha penjat. No, no patiu, que...
4: Ja, ja ho tinc.
2: A Santa Alegria guanya per sobre de A Ballar i més lluny, Rúmbia i Xocolata Bona. Entreu aquí al grup de WhatsApp i mireu vosaltres mateixos quina guanya.
4: A Ballar, A Ballar.
2: Ara els sud-coreans BTS ens canten el seu hit explosiu Dynamite.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Heads above your heads, now! You stay.
1: Les 7 i 51 minuts, agafem ara el fil on el vam deixar just al programa d'abans d'ahir, que parlàvem del nou GTA, el GTA 6, que els fans porten 13 anys esperant, que sortirà a la tardor, ja té data, sortirà per la PlayStation 5, també per la Xbox més nova, i que s'espera que sigui dels més venuts de tota la història.
2: Ja comença a haver-hi un FOMO que no vegis.
1: La notícia de fa un parell de dies és que Sony, l'empresa del GTA, Rockstar, sí, va dir que encara que te'l compris amb una caixeta, a dintre no hi haurà el joc, hi haurà la descàrrega física. És a dir, que te'l compraràs directament a la consola, que no hi haurà un GTA físic.
2: Molt malament, estem molt en contra d'això.
1: Jo us deia, que és la meva opinió, però crec que molta gent està d'acord, que a mi em molen els jocs físics perquè li deixo els meus amics.
2: Totalment.
1: O un amic se'l compra, me'l deixa a mi, o me'l compro al Wallapop, o si els jocs que no m'agraden, doncs se'ls vengo de segona mà, o els que realment m'estimo, els tinc allí amb els llibres i dic, oh, com me van agradar aquests jocs i tinc la caixeta. Bé, doncs que Rockstar va dir que res, que serà només a versió digital, doncs la notícia d'avui, i ara sí que parlaré de Sony, l'empresa de la PlayStation, ha dit que no és que el GTA ja està. Tots els jocs. A partir de 2028 els jocs seran només digitals. Ha publicat això la companyia, que diu que la mesura respon a l'evolució de les preferències dels consumidors.
2: Sí, clar.
1: Jo crec que sembla un tio molt raro. I l'anunci ha provocat, ostres, una allau de queixes a xarxes socials. De fet, hi ha un hashtag que, entre altres, que es diu Gamers Units, que es va convertir en tendència amb jugadors que es queixen que, sense discos, desapareixerà el mercat de segona mà, el que acabo de dir. Jo no estava dient que Sony o fos tonta, o Sony, Microsoft o Nintendo. Jo no dic que siguin tontos, però arribar a aquesta conclusió i dir-la a terme, això és obvi que és per tenir més ingressos, per tenir més caixa.
2: Sí, no és per crear menys residus, crec que la cosa no va per aquí.
1: Ja, tio. Bé, doncs el que diem, que no només afecta les persones humanes que ens volem deixar uns videojocs entre els amics, que s'ha fet sempre, sinó també les botigues que allí poden recomanar i que venen a videojocs en format físic. Sentim ara el nostre company, l'Albert Murillo, el presentador de la Generació Digital, el programa de videojocs dedicat, que explicava així el canvi.
3: L'evolució del videojoc en descàrrega és un fet evident i que fa que els costos, doncs, evidentment baixin per una empresa com aquesta, però hi ha molts jugadors que s'estimen molt la capsa, que els agrada molt tenir l'objecte físic i que fins i tot col·lecciona videojocs, que és una molt mala notícia per ells.
2: És que s'ho acabaran carregant.
1: A mi em sembla, digueu-me il·lus, optimista, que ho revertiran.
2: Sí?
1: És a dir, a qui li agrada això, de no tenir el joc o de no poder-ho deixar un col·lega, saps?
4: Clar, és a dir, si hi ha prou rebuig dels usuaris, al final haurem de canviar-ho, no?
1: O ens haurem de sotmetre. De fet, els analistes diuen...
4: Això tenim no... més poder del que ens sembla, eh?
1: Sí. No, que mira, deixeu de comprar videojocs a les botigues digitals,
2: això sí.
1: Aneu xinutxano a la botiga de jocs.
2: És així.
1: Hi ha analistes que diuen que la PlayStation 6, prevista per a finals del 28 o principis del 29, potser arribi ja directament sense la reixeta per posar el joc. És a dir...
2: És que, clar, també ens pensàvem, no, els ordinadors no desapareixerà mai allò d'introduir primer la disquetera, després el CD...
1: A tots els formats.
2: I ara és que no n'hi ha cap, és que no hi ha cap altra manera de fer-ho.
1: Si una consola no pots posar el joc, jo trobo que la PlayStation 7 ja et connectaràs un cable aquí al clatell com a Matrix i vinga a jugar. Bé, passem, digue'ns què us sembla això, perquè jo trobo que és més important, més significatiu del que pot semblar, que els jocs ja no siguin físics. Passem ara dels jocs a la música, perquè avui comença el Festival Llegendes de Sant Martí de Tous, a l'Anoia, aquest projecte artístic que implica tot el poble, de 1.200 habitants. Tant veïns com visitants podreu gaudir d'espectacles de diferent format, no només música, sinó teatre, narració, fins a 44 espectacles en aquest Festival Llegendes. Des de l'Anoia ens ho explica la Montse Gené.
5: El Llegendes són espectacles que recuperen la tradició oral, històries que venen de generacions amb una mirada contemporània. És un festival de cultura popular arrelat als carrers de Tous, obert i bàsicament gratuït, tot i que hi ha alguns espectacles de sala a preus populars. La codirectora del festival, Maria Arbàs, diu que tot val molt la pena i fa un tastet del que s'hi veurà fins diumenge.
6: Evidentment, l'acte inaugural, la Magali Sare, serà preciós. La nit de divendres, amb Nastallat, amb la Laia, que fa un espectacle de música tradicional i música electrònica que serà molt xulo, aquí engresquem molt a venir, i el cap de setmana, dissabte i diumenge, propostes de tota mena.
5: El dissabte hi ha un espectacle molt especial, l'Apagada del Misteri.
6: És un espectacle fet per la gent de Tous, pels veïns i veïnes de Tous. Tanquem l'enllumenat del casc antic del poble i l'il·luminem amb milers i milers d'espelmes. I la gent fa un recorregut amb grups reduïts, van fent diferents entrades en diferents moments i van descobrint fragments d'una llegenda que enguany és una llegenda de Montserrat, d'en Fra Garí.
5: Hi haurà també el racons de llegendes amb narradors que expliquen històries. Alguns són espectacles que ja estan girant, però també hi haurà preestrenes i estrenes absolutes.
7: Doncs el té, Ginebra, Salala.
1: Gràcies, Montse, des de la Noia i a l'Alt Empordà, a l'Acústica. Ja sabem el cartell del festival que se celebrarà l'edició 2026, el 27 al 30 d'agost, amb formacions com el Dan Peralbo, Quim Mandado o la Ludwig Band. De fet, podem sentir el seu cantant, en Quim Carandell.
8: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé. A disfrutar i a descansar i a passar-ho bé.
1: A passar-ho bé, tots els que aneu als que festivals, a Llegendes, a La Fònica, que a banda de la Ludwig o en Dan Peralbo també hi haurà Les Fades, la 31 Fam o les Alosa. Expliqueu-nos el vostre plan de festivals d'aquest estiu i així anirem fent mapa expert. Ara ens acostem a les 8 del matí, per tant és el moment de sentir la cançó IA. Avui, que és el Dia Internacional de l'OVNI, com bé sabeu, 2 de juliol, li hem dedicat aquest tema a la nostra cançó IA, que es pregunta per què se'n veuen tants a l'altre costat de l'Atlàntic i en canvi aquí els extraterrestres mai aterren. Digueu-nos que us sembla la cançó i mireu d'esbrinar l'autoria.

Ep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta Sicat, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 100% al vostre costat i 100% és la cançó de la Julieta que ens serveix per inaugurar aquesta nova hora a les 8 i 3 minuts ja del matí. Avui és dijous, dia 2 de juliol. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Som els experts d'ICAT i us despertem cada dia del món fins a les 7 del matí aquí amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: En Sergi Vives.
2: Bon dijous.
0: I també els oients indignats amb aquest tema que comentàvem, que Sony ha dit que en el futur no massa llunyà ja no hi haurà jocs físics per la Play. Tots seran descarregables. I mira, diuen a Terra Lliure, Tim Roger, jo vull jocs físics. En Xavier Valls li dona tot el seu suport. En Jordi diu, adeu a les botigues de videojocs que ja estaven tocades. La Mireia diu, que passarà com els videoclubs, que aquestes botigues desapareixeran.
2: Sí, senyor.
0: I en Pedro va més enllà i diu, els usuaris ens estem baixant els pantalons amb això dels videojocs. Doncs, Laia, és una mica el que deies tu, els usuaris tenim poder, no? Compreu només jocs físics, ara per ara.
1: O feu queixes,
0: cada consola, tant la Nintendo com la Xbox, com la Play, té la seva botiga, que obres la consola i el primer que et surt ja quasi és Shop. I perquè amb dos clics al comandament ja compris un joc, se't descarregui i no vagis a la botiga. I és el que us deia, no és només pels establiments del senyor que ven videojocs, és també perquè jo li vull deixar els meus amics i que ells me'ls deixin a mi, si som tres col·legues, juguem el triple de videojocs pel preu d'un.
2: Jo per queixar-me només jugaré a partir d'ara a la Wii.
0: Bueno, ja veurem si s'apuntarà també els de Nintendo, tot i que sempre van a la seva bola, La notícia, oients, ho dèiem, qui no hi fos de l'hora anterior, és que ja han dit des de Rockstar que el nou GTA, esperadíssim, no serà físic. Clar. Era una notícia que afectava un videojoc de fa 48 hores.
2: I Sony també.
0: Però la notícia d'avui ha dit, no, la Play serà tot així, d'aquí no massa temps, A veure si té raó la Laia i amb el moviment dels usuaris, si es planten i no volen entrar això de què es paga més al capdavall, és per no deixar-se jocs. I paga més, doncs, si la cosa canvia. Bé, doncs gràcies per contribuir, oients, i preu atenció, perquè ara passem dels videojocs a la música, perquè tenim molts concerts per veure els propers dies.

0: amb sobretot un munt de festivals, Anna. Tenim a la vista el Canet Rock, on els Dicat hi serem allí pel plantats.
1: Visca. Sí, de fet, el primer divendres de juliol és sinònim de Canet Rock, el festival que acaba veient la sortida del sol. Enguany es celebren 12 anys de Canet i l'encarregada d'un

0: sol acompanyats de la música de la Fúmiga. Si no teniu entrades, em sap greu dir-vos doncs, que no en queden. De fet, les 25.000 que es van posar a la venda es van esgotar fa ja 4 mesos.
1: I recordeu que almenys, si no aneu a Canet Rock i us quedeu a caseta, el dissabte a les 6 podreu sentir la Maria Jaume,
2: molt bé,
1: la nostra mallorquina preferida,
2: hòstia,
1: com diu l'Anna.
2: Connectar, eh?
1: Doncs dissabte a les 6 de la tarda, la Maria Jaume, en directe aquí a ICAT, des del Canet Rock, i quan acabi la Maria, especial Loft amb l'Alberto i la Gala, captant tot l'ambient des d'allà mateix, des del Canet Rock. M'agrada, I like it, m'agrada, ja d'or,
0: m'agrada que les espines se passegin amb un cop. Dissabte, Fades té anunciat a xarxes que actuarà a Igualada per celebrar la Setmana de l'Orgull. Estigueu atents, doncs, si els voleu anar a veure, perquè ja us en vam parlar al programa, però l'últim concert que van fer a Vilassar de Mar, doncs, uns intolerables, els hi van tirar glaçons i la banda va decidir, doncs, suspendre el concert. I aquest diumenge, doncs, van cancel·lar per motius personals el concert que havien de fer al Masnou. Tant de bo facin aquest proper, el d'Igualada, a la plaça Pius 12. Seguim amb més Festa Major. Marxem ara fins a la capital d'Osona. Menja-li la boca, si el boca a boca, salva-li la vida, doncs no capi la partida. Aquesta setmana Vic continua la seva Festa Major i aquest dissabte a la plaça Major hi actuarà la banda osonenca que sentim de fons, Obeses, que presentaran el seu últim disc, L'Ai al Cor, acompanyats de la Cobla Berga Jove i el Cor d'Obeses. El concert començarà a 11:15 de la nit. Seguim ara més Festa Major, anem fins al Baix Empordà. Dissabte, la Festa Major de Bellcaire d'Empordà, concert gratuït de la Jules i també de Banda Neon. La festa arrencarà cap a 11:45 de la nit a la pista poliesportiva del poble. I del Baix Empordà, marxem ara fins a l'Alt Empordà. Dins aquest dia, crec que me'n vaig, com més m'estimes, més mal te faig. El fundador i ànima creativa d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, presentarà dissabte a Espolla el seu nou treball, Ruïssos. El mallorquí actuarà a la segona edició del Terrer Empordà. El concert que començarà a les 10 de la nit al celler cooperatiu d'Espolla, doncs promet combinar el seu vessant més innovador amb la proximitat que el caracteritza. I acabem l'agenda d'aquest primer cap de setmana de juliol amb els Amics de les Arts. Ens vam trobar una nit d'estiu
2: en un cicle especial. La línia francesa, la fresca.
0: Doncs mira, Sergi, els Amics, que continuen celebrant 20 anys d'Amics i aquest diumenge actuaran a un dels escenaris més icònics de la Costa Brava, el de les Havaneres de Calella de Palafrugell, on tancaran el Festival Ítaca d'aquest any. De fet, el concert començarà a 9:45 de la nit i encara queden entrades, si vols anar.
2: Doncs mira, caldrà anar-hi. Quan és el cap de Calella? És d'aquí poc, no? No era el primer cap de setmana de juliol?
3: Sí,
2: mira,
3: no ho sé.
2: Primer dissabte de juliol, és aquest dissabte?
0: Aquest dissabte.
2: Ostres, mira, doncs, mira, déu-n'hi-do, quanta... Quina feinada.
3: Sí.
2: Perfecte. Estic pensant que, clar, aprofitaran els Amics que l'escenari ja estarà muntat perquè el dissabte hi haurà hagut la cantada d'Havaneres i el diumenge diran, doncs mira, nosaltres també hi toquem.
1: Jo estaré al vídeo veient Mujeres a aquella hora, així que qui estigui a les Havaneres que ens enviï també aquí al grup fotitos i vídeos.
2: Sisplau, sisplau.
1: Damiano David ocupa ara l'antena amb el seu The First Time, la seva primera vegada, les 8:09, i ara de seguida, Laia, en què t'has entestat ara per explicar-nos?
3: Ara ens fem ressò d'una denúncia lingüística.

0: Així sona Els Experts.
1: L'època en què no, de petit sabíem escriure però encara no havíem fet els accents,
2: sí.
1: És la mateixa època que els pares et deien, doncs compte, no agafis els productes d'aquests de neteja, de la rentadora i tal, que no sí. Ho toquis.
3: Cuidao!
1: Jo anava a casa d'altres nens.
4: Hola!
1: I veia que els seus pares tenien veri. Clar, jo pensava que era verí. I pensava, aquests nens no els estimen tant com a mi.
3: Vale, gràcies.
0: Els Experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Les 8 i 13, mira, ha arribat la Laura Grau. Bon dia, Laura.
5: Molt bon dia.
1: Mira, tema, hi ha una polèmica a xarxes d'aquelles que jo he anat fent scroll i m'ha anat sortint i no me n'he acabat d'assabentar gaire, però sort que la Laia hi ha parat atenció perquè és un tema lingüístic, tot i que jo el que m'he fixat és el tema coworking. T'hi poden fer fora quan realment estàs compartint un lloc de feina?
5: No, perquè no saps el que... T'explicaré bé perquè no te l'has assabentat bé. S'ha dit campana si no saps el que hi ha de la qüestió. Mira, t'explico. Plataforma per la Llengua ha rebut la denúncia d'una ex-treballadora d'un coworking. És a dir, un coworking que és una gran empresa de coworkings, resulta ser...
1: No és, algú, no és una clienta. És,
5: no,
1: és
5: no, no, no.
1: Treballa.
5: És algú empleat de l'empresa de coworkings, en què, com que és un edifici sencer de coworkings, estem parlant del monstre dels coworkings, doncs té algun gestor, alguna persona que s'encarrega, per exemple, doncs, de rebre el personal que ve a portar paquets, de fer els contractes de lloguer de les oficines del coworking, perquè estem parlant que gestionen moltes coses.
1: Per tant, podria ser una empresa de qualsevol altra cosa, tot i que estic segur que en una empresa de cigrons això no passaria. Però això és la meva valoració.
5: Mira,
1: tu,
5: ja no ho sé.
1: Tu digues si què ha passat.
5: Mira, quedeu-vos amb el nom de l'empresa, Atico Workspace. I, de fet, com més sabrem, menys
1: llista,
5: us agradarà.
1: A quina llista la poso, aquesta?
5: A la Chung.
1: A la Chung, a veure.
5: D'acord, aleshores. Quan tu investigues una mica, te n'adones que Atico Workspace, efectivament, és una empresa d'espais compartits de treball, que li podríem dir, en aquest coworking, d'acord? En té diversos a Barcelona, no només a Barcelona, sinó a altres ciutats de l'Estat. I, a part d'incomplir la normativa lingüística, perquè allà el català no se'l sent per res ni és per res, sí que és veritat que la pàgina web el tenen en català, per tant, enganyós, perquè tu penses que potser hi ha algun rastre de català en aquell coworking, però tu hi vas i ja veureu que no, perquè si voleu, sentim un tros de les declaracions.
1: Perdona, una cosa, és que hi ha empreses que tenen la home en català.
5: Sí.
1: Llavors tu cliques...
5: Ah, ja, quan vas al detall de la pàgina...
1: La següent
5: aquí tampoc hi ha tanta mandanga, però espera, perquè després complicarà la cosa, però comencem a sentir la treballadora a qui van fer fora.
6: Estava reemplaçant la meva companya de recepció i tenia la meva jefa al costat. I va venir un proveïdor i pues, l'ascensor, cinquè pis, a l'esquerra. I se'n gira i em fa... De hecho, muchas veces que aquí no hablamos el catalán, que la lengua oficial d'aquí és el castellano i que nadie te entiende. La persona ha posat l'ascensor, ha anat als inquepils, ha deixat el que havia deixat i ha tornat de marxar. Si tu consideres que aquesta persona, per haver-li donat les indicacions en català, no ho entès, doncs, bueno, no sé, fes-te mirar, no? I el segon cop va ser quan vaig escriure la meva resposta automàtica de vacances, la vaig fer en català i en anglès, i la meva jefa em va recriminar que no ho havia fet en castellà. Cap client mai em va retreure el fet de parlar català.
5: Va, veieu, és a més li donen un comunicat de fer-la fora i li diuen exactament, perquè està penjat aquí, en reiteradas ocasiones y en presencia de terceros, la trabajadora ha iniciado conversaciones en català. Això com a punt de greuja pel qual la fan fora.
7: En sèrio, espero que sigui denunciable.
1: Però un moment, no ho dissimulen, sinó
5: no.
1: Ho estan com si fos un argument.
5: Segon punt. Sí. Asimismo, pese a las indicaciones reiteradas por parte de su responsable para que el castellano sea el idioma de uso habitual en el entorno profesional, la trabajadora ha mantenido el uso del catalán como idioma principal en determinadas comunicaciones. Bueno, això, els dos primers punts. I atenció perquè jo he anat... És que m'ha fet molta il·lusió.
2: Els hi caurà el pèl, no? Vaja, no sé.
5: Jo no sé si els hi caurà el pèl, però...
7: poden escudar, que és una empresa multinacional.
5: No, que és privada.
2: Però
7: intento buscar un raonament.
5: Clar, no compleix la normativa.
7: Clar, em sembla tan surrealista que dic alguna excusa hi ha d'haver per poder fer això, a part de ser un fatxa de merda.
5: Això sobretot. Però és que a més després explica que fins i tot hi havia un dels que tenien una sala llogada del coworking, o llogada, o que feia servir una sala del coworking, que era
1: un client,
5: que era propietari de l'edifici sencer, i que va posar una queixa dient, per què la fèieu fora per d'usos lingüístics, si això aquí és completament normal. Bueno, vull dir que a la resta de gent era senzillament doncs, l'empresa aquesta que està just... Perquè a més no és una persona, no és un cap, perquè quan tu fas una carta d'acomiadament allò ha passat per diferents mans. És a dir, aquí hi ha una voluntat real de discriminar el català en tota aquesta empresa.
2: Com es diuen aquests perles? Atico, què?
5: Atico Coworking. Però és que llavors mires, i atenció, perquè aquí la segona part de la història, Atico té coworkings i sabeu què té també? Colivings, que colivings són...
1: Que directament és delicte.
5: Ah, exacte. Exacte, és, bueno, això ja no sé si és delicte, bueno, perquè segur que busquen el subterfugi de la llei.
1: Allà on no pots partir cases, no es poden partir cases.
5: Exacte, doncs parteixen cases, en fan habitacions glamurosíssimes, perquè en lloc de dir compartir pis de tota la vida, ara li diuen co-living, hi ha una empresa que s'enriqueix per fer aquesta mitjançania, diguéssim, sí. Perquè abans tu llogaves el pis entre tres amics i ja estava, no, aquí hi ha una empresa que es diu Atico, justament, i el que fa és posar-te tot el pis mono i et ven el lloc a les habitacions a preu de pis sencer. I aquesta gent es dedica exactament a aquestes dues coses. Qui són els seus clients? Doncs no ens enganyarem, són els expats, i a més els hi munten festes i tenen els perfils d'Instagram...
1: Bueno, això està bé, no?
5: Sí, molt, sobretot perquè sóc en anglès. Perfils d'Instagram fantastiquíssims, aquí, naturalment, si una cosa tenim com aquest país és que protestar ens mola, i ja hi ha alguns comentaris a Instagram, perquè, clar, tenen la... és que els ous, diguéssim, de fer, per exemple, un post a Instagram, Atico de Place, l'originalitat consisteix en tornar a l'origen, Antoni Gaudí. O sigui, vas citant Antoni Gaudí.
7: No, mira, això, aquesta temporada ja no em dona temps, però...
2: El nom d'Antoni Gaudí de la boca,
5: exacte.
2: Gent d'Àtico, que si estigués despert...
7: No, o sigui, hi ha una afició... Mira, no em donarà temps de fer-ho aquí als experts, però jo ho faré durant l'estiu en el meu perfil d'Instagram, de recopilar eslògans que intenten com portar-te a un lloc d'arrelament, a un lloc de pertinença, d'això, això és casa, això ens sentim super d'aquí, i són empreses que foten tota l'estona... ens amarguen la vida.
5: Totalment, és la potència de l'art. Sí, és el washing aquest de tota la vida. Oh. Però que és gravíssim i, clar, la gent naturalment s'ha dit a sobre, traieu-vos el nom de Gaudí de la boca. I els comentaris no s'han fet esperar a Instagram. Us he de dir que allò que ho busques, les ressenyes de Google, poc n'he trobat encara de comentaris. És a dir, que encara ens queda per abordar tot el tema de les ressenyes de Google.
1: Es prepari, encara ho has denunciat. He vist en aquest fil que ens ha destacat la Laia una captura també d'aquest PDF o aquest document d'acomiadament, que un dels motius és que sabeu aquell típic missatge del mail, l'automatisme...
5: Sí, és el que sentíem que ella ho deia.
1: No, la mail aquest d'estic de vacances.
5: Sí.
1: No, per no posar el català. És que he vist la captura d'aquest...
5: És el que l'àudio que hem sentit justament explicava això.
1: I la Mireia Garrido, un oient, diu que coneix Atico i que, a més, els expats els hi proporciona també piscina a les seves instal·lacions.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Mireia.
2: Fantàstic, tot. He perdut
1: la sort en un minut. I ara aquesta cançó que, sorpresivament, potser puja posicions a la cançó catalana de l'estiu. És una versió de Cara de Cul dels Oques Grasses, però la Naina i la Jules, des del País Valencià i des de Girona, m'estan guanyant en terç. Què us sembla, aquesta versió?
5: M'encanta.
1: Boníssim.

0: fan tu.
1: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
2: Passa un minut d'un quart i cinc minuts. De nou, Laura, seguim parlant de teatre estiuenc.
3: Sisplau, ho sento, perquè estic fent una mica de monogràfic.
4: No, superbé.
3: Aquests dies, però mira, no ho sé, aquest any estic fitxant moltíssim al Festival Grec, aquí a Barcelona, aquest festival de teatre del principi d'estiu, que cada any porta diverses funcions en estrena a tota la ciutat. I no pensava parlar-ne perquè pensava, bueno, és una obra petita, no ho sé, m'hi han convidat uns amics perquè formen part de l'equip creatiu i tal, jo què sé, segurament no m'agradarà tantíssim com per parlar-ne. Estic fascinada amb l'estrena de Rasa al Teatre La Gleva tota aquesta setmana i la que ve, i que la tornaran a fer segur a la tardor, ja em sembla que ja m'ho han confirmat, no sé quin teatre, però l'haureu d'anar a veure perquè és increïble.

0: aclariments.
1: És el millor que has vist aquest any?
0: Sí.
2: Caram!
0: No és broma. I no és ni perquè siguin amics, us ho juro, eh? Si després els hi vaig fer una nota de veu dient... No, jo sí, jo hi vaig anar una mica per compromís, perquè confio en vosaltres, no, el meu feu coses que estan bé, però... Jo què sé, saps? A vegades els meus amics fan coses que estan bé, a vegades fan coses que no... Que normal, no sé, també està bé dir-s'ho, perquè no tots fem coses excel·lents tota l'estona.
2: I que no pot ser tot el millor de l'any, vull dir que hi ha coses que estan molt bé i coses que són el millor de l'any.
0: Exacte. Doncs, bé, jo no hi anava amb massa expectatives de que fos jo exactament el target majoritari d'aquesta obra de teatre, perquè és una obra que a la sinopsi et parla de futbol. Ah. O sigui... És que són no sé per què es fan això ells mateixos, perquè crec que això els hi fa perdre públic, però ells et ho presenten com a que és una història d'un futbolista estrella del millor equip del món que ha convocat els mitjans a una roda de premsa. Això és el que posa la sinopsi de la web del Grec, eh?
1: De moment m'està enganant les...
0: Bueno, clar, tu realment això et faria anar-hi. A mi em fa no anar-hi.
1: És molt molt tema.
0: Clar. Què vol denunciar el nostre déu? Per què tanta urgència ara que l'equip s'està jugant els títols més importants? Fa temps que el club insisteix a millorar-li el contracte, però també corren rumors que el camp ja no se'l veu gaudir com abans. Aquesta escena de la roda de premsa són els últims 3 minuts de l'obra de teatre. Us faig spoiler perquè no sigui un tema que us faci no anar-hi.
2: D'acord.
0: Perquè jo no hi hauria anat.
1: Perdona,
0: si hagués llegit
1: això.
0: Perdona,
1: és que a més a més, o sigui, al cartell hi ha una pilota de futbol que va a l'escaire de la porteria.
0: No, tota la cosa estètica està ambientada en el futbol.
1: I només són els últims 3 minuts.
0: Us ho aviso ja, perquè ja et dic, jo si hagués estat per aquesta sinopsi, aquesta estètica, no hi hagués anat.
1: Clar.
0: Res a veure amb això. És una història... És que, bueno, és que t'ho juro que puc plorar explicant-ho.
2: Caram!
0: És una història de dos homes que van anar a la Guerra Civil, i que es van, bueno, van veure una peripècia d'aquestes de guerra, mítica, doncs, Batalla de l'Ebre, Batalla dels fronts del Pirineu Aragonès, etc. I són un home, em sembla que andalús, sí. I l'altre d'aquí, de la Franja de Ponent.
2: Mhm.
0: Amb l'accent que té cadascú, tot interpretat pel mateix actor, que és l'Arnau Comas, que des d'aquí demano ja que li donin un premi butaca o el premi que sigui que li hagin de donar de teatre, perquè el que és fer aquell monòleg amb 4 personatges diferents i fer-los tots increïbles, em sembla... Bueno, és que no dono crèdit.
2: Caram.
0: Sí, és una hora i mitja, 90 minuts, de monòleg del mateix actor, que potser ja l'heu vist en alguna altra obra de teatre. Jo, per exemple, l'havia vist a Prosopopeia, el Teatre Lliure,
1: sí.
0: I aquí es marca el monòleg de la seva vida, fent aquesta quantitat de personatges, a més, amb orígens diferents. Total, que és una història, això, de dos homes que van a la guerra, és una història d'amistat. Bueno, ja no us vull fer spoiler del que passa entre ells, però, en tot cas, el dels dos, que és de la Franja de Ponent, d'aquí dels Països Catalans, torna al seu poble d'origen i allà, doncs, té fills i té nets. I aquest jugador de futbol del que es parla a la sinopsi és un amic del net. Imagina't la relació que hi ha, superdistant.
1: Cada vegada estem més lluny, d'allò.
0: Sí, però...
2: He pensat, com ho lligarà això, de la guerra civil i el futbol?
0: Ell, a través de la història del padrí, que és aquest avi del seu col·lega, està tan commogut de com va ser aquesta història i de com se n'ha parlat sempre al seu poble, perquè al final acaben parlant tota l'estona del poble, que bueno, ell ho acaba relacionant amb el futbol i acaba prenent la decisió de deixar el futbol per aquesta anècdota personal de la família del seu amic. Bueno, no sé si s'ha entès res.
2: Sí que s'ha entès.
1: Sí, i tant.
0: Però és una història preciosa d'amor, d'amistat, de família, d'arrelament, d'origen i també de consciència de classe i de no oblidar mai el passat i de memòria històrica, perquè és que realment el que va viure aquesta generació amb la guerra és una cosa que ens n'oblidem sovint i és acollonant.
2: Però realment, pel que dius, té poc a veure amb la sinopsi, fins al punt que crec que realment és una mica cagada vendre-ho així. O sigui,
0: sí,
2: que...
0: mira, és l'única crítica que t'hi faria. Feu el favor d'intentar explicar una mica millor de què va l'obra, perquè jo, si arriba a ser per la història aquesta del futbol, a mi me la pela.
2: A més, el títol és molt ambigu, perquè rasa pot ser qualsevol cosa, diguéssim. Vull dir que...
0: Bueno, és un passe de futbol, es veu, jo no ho sabia, ho vaig aprendre allà.
2: Però vull dir, perquè en aquest context, diguéssim, del futbol, però vull dir que també... Crec que rasa també és com una, quan fas una trinxera, no?
1: Aprofiteu per anar-la a veure. Mira, hi ha entrades pel dimarts, dimecres i dijous de la setmana que ve, perquè després fan una aturada durant tot l'estiu fins al 23 de setembre.
0: Sí, no. I compreu ja perquè això volarà, perquè la gent començarà a fer-se el boca a boca i s'anirà esgotant.
3: Bueno, això si algú s'ha estat a punt d'ofegar-se, no?, el boca a boca.
0: Exacte.
3: Si voleu...
0: A transmetre-s'ho pel boca a boca.
3: Sí, el boca a orella també el podeu fer, i com bé us ha dit el Sergi, la teniu...
0: l'orella, teniu, perdó, estic fatal.
3: El teniu, de fet, jo dic sempre al revés l'expressament perquè m'agrada morrejar-me. La gleba, el teniu aquesta funció? Quan passi temporada ja us explicarem.
0: Deixeu-me donar els mèrits perquè, és que clar, això ho ha escrit el Sergi Dosset, que jo no sé com la seva ment prodigiosa ha pogut inventar-se aquesta història, perquè després li vaig haver d'anar a preguntar, però això està basat en una història real d'algú de la teva família que va anar a la guerra o algun col·lega teu o tal? No, la seva ment meravellosa. Ah, però a veure, Sergi Dosset, d'on ha sortit? Equip artístic el complementen el Martí Santcliment, el Llorenç Balaguer i la Tura Torres. L'intèrpret és l'Arnau Comas, que us ho dic, aquest noi d'aquí a Hollywood, perquè és que el que fan aquest monòleg és increïble.
3: Aquest Masí, que és el mateix senyor que a Prosopopeia?
0: Sí. Surt a Prosopopeia, és un dels personatges de Prosopopeia, hòstia, sí. És que és molt complicat aquest títol,
3: I l'obra en cinta, sí. Abstracte.
0: I la música és de la Meritxell Niederman.
3: Guai, doncs ens ho apuntem. Si ahir la Rita Oller ens preguntava la millor obra de teatre que hem vist aquesta temporada, la Laura, última hora, fitxem amb aquesta.
0: Sí, tio, sí, rasa, inesperat, I de cop i volta us ho juro que, a més, la tornaré a veure perquè és que... Sí, perquè val la pena.
3: Jo recordo Astèrix i la Gran Rasa, on caben, justament, al voltant del poble, el que deia la Laia, una trinxera, que és aquesta...
2: Per això hi ha el doble paraula, el però clar, si no t'ho expliquen...
3: Entre el futbol i la Guerra Civil, una rasa. La publicitat ens canta sempre així, i ara de seguida les notícies de la jornada.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: I aquí a ICAT també us despertem informats amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Pel que fa a l'actualitat d'aquest dijous 2 de juliol, què hem de saber?
2: Doncs que aquest matí hi ha hagut un nou accident entre un camió i un turisme a l'AP7 que ha obligat a tallar l'autopista en sentit sud a l'altura de la Pobla de Montornès a Tarragona. El camió de cerveses ha bolcat i hi ha retencions. De fet, en les darreres hores s'ha reobert el debat sobre el futur de l'AP7 després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via. Davant la sinistralitat amb camions implicats, el president sobre estudiar mesures com ara prohibir que els camions avancin. A Lleida, per cert, es continuen investigant les causes de l'accident d'un autocar ahir al centre de la ciutat, que va deixar 44 ferits, dels quals 4 continuen a l'UCI. La conductora va donar negatiu en les proves d'alcohol i drogues. Per cert, que a partir d'avui, el preu de la benzina torna a tenir un IVA del 21%. La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, que són 8 més que l'últim dia de juny. I el gasoil s'ha pujat 5 cèntims, fins a 1,51 €. A més, us vull recordar que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Encara sobre mobilitat, aquest migdia a Barcelona es presentaran els equips que dissabte estaran a la gran sortida del Tour de França. La presentació, de fet, afectarà el trànsit. A les dues es tancaran els carrers del voltant de la Sagrada Família i l'Avinguda Gaudí. Els ciclistes dels 23 equips aniran des del recinte modernista de Sant Pau fins a l'escenari davant la façana de la Basílica i, per cert, a partir de 6:45 de la tarda hi actuaran, entre d'altres, grups com Sílvia Pérez Cruz i Doctor Prats.
3: Entre una cosa i una altra, els veïns de la Sagrada Família deuen estar contentets, eh?
2: Déu-n'hi-do, eh?
3: Entre el turisme, que ja de per si ocupa la zona, el papa, això, l'altre, bueno...
2: Déu-n'hi-do. El Parlament donarà finalment llum verda avui als primers pressupostos de Salvador Illa. Serà aquest mateix migdia. El govern s'assegura així que podrà esgotar la segona meitat del mandat. De fet, feia 3 anys que el Parlament no aprovava uns pressupostos. Els comptes s'han aprovat amb el suport d'Esquerra i els Comuns, però atenció, perquè els republicans doncs, ja han advertit que cal avançar en el nou sistema de finançament abans de l'aturada estival. I atenció a aquesta notícia, perquè segons avança el Matí de Catalunya Ràdio, el Col·legi de Detectius Privats explica que en els últims anys s'han multiplicat les peticions de propietaris d'habitatges per contractar detectius que investiguin llogaters. Un cas molt habitual són els seguiments a llogaters amb contractes de renda antiga, paguen lloguers vitalicis molt per sota del preu de mercat i els amos doncs, intenten fer-los fora mirant de demostrar amb detectius que en realitat aquell pis no és la seva residència habitual. Els inquilins normalment doncs, no s'adonen que se'ls investiga fins que reben una denúncia de la propietat per expulsar-los de l'habitatge, a la qual s'adjunta l'informe dels detectius.
1: Bé, a les 8:34, Anna, no sé si pot haver-hi alguna cosa més sorpresiva o explosiva que aquesta.
2: Bueno, a veure aquesta. Antonio Banderas està fart que confonguin el seu germà amb una persona que surt a la llista d'amorosos del govern espanyol. Es veu que Nastatip, que doncs, fins i tot ha fet un comunicat, diu que ja fa 3 anys seguits que la família ha d'aguantar el descrèdit d'aquest error. Antonio Banderas ha reclamat a les publicacions que ho rectifiquin i que s'apuntin bé el nom per l'any que ve, que el seu germà es diu Francisco Javier Domínguez Bandera.
3: Doncs au, que ho sàpiguen,
4: eh? I no seria millor que es queixés l'interessat? Vull dir, és una mica estrany.
3: Sí,
4: no?
3: Sí, però clar, ell té la veu i clar, el poder, no? Suposo.
4: Clar, vols dir que no sortiria les notícies, no?
3: Sí. Ah, aquí està, no. Aquí està.
1: Ara el titular d'esport.
2: Joan Laporta adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. El president blaugrana diu que el club pot afrontar qualsevol fitxatge, però és conscient de la negativa del club matalasser. Pel que fa al Mundial, Anglaterra, Bèlgica i els Estats Units ja són a 8ens. Remuntada de Bèlgica 3-2 contra el Senegal al minut 125, d'Anglaterra contra el Congo 2-1 al 86 i els Estats Units que han eliminat Bòsnia-Herzegovina per 2-0 amb 10 jugadors l'última hora de partit. Pel que fa a la jornada d'avui, a les 9 de la nit Espanya-Àustria, a la 1 de la matinada Portugal-Croàcia i a les 5 del matí Suïssa-Algèria.
1: I ara passen 5 minuts a 2:15, ens interessem pel temps que farà avui.
2: Doncs avui tindrem un temps ben estable a tot el país que es traduirà en un dia de sol. Al matí les temperatures sí que seran més agradables, però cap al migdia ja farà una mica més de calor. Les màximes més altes rondaran els 37 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i la calor, per cert, doncs s'intensificarà molt més a finals de setmana.
1: I ara l'Ariana Grande, que donarà pas al miniquiz d'avui, així que aneu traient els mòbils si voleu participar i endur-vos un regalet. Això es titula One Last Time.

0: Escoltes ICAT.
1: El Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
5: Així sona Els Experts.
6: És possible que la Laia digués que l'accent de Mont-roig del Camp és dels més sexis de Catalunya?
7: Sí. Oh,
8: que concret, no, Laia, Mont-roig del Camp.
9: És que em va passar una vegada que va venir un fuster a casa.
10: Hola a tothom.
9: No, i no vaig poder entendre res del que deia, perquè només estava, vull dir que no m'interessava gens el que estava dient, sinó que m'estava interessant tan sumament l'accent i aquell català que parlava, que vaig pensar, vull que t'enduguis els meus fills, els cris, tu.
11: Vale.
6: Quants anys tens? I diu... 19!
9: Premi Orient Expert.
6: Laia és jove.
9: No flirtegis. Tinc una filla per casar. No hi ha problema.
8: Laia, per favor, eh?
12: Això és targeta, àrbitre! Això és targeta, àrbitre!
5: Els Experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Les 8:41, l'hora de jugar, i també l'hora que molta gent hi ha entrat a la feina. La Marta diu la, en Siso diu la C.
9: Home, però s'encarnem, començar.
6: Antoni diu, a mi sí que em va bé jugar, però em mola aquest nou format de ruleta russa. Així que dic la B. Doncs, Toni, molt divertit, però ja no pots canviar-la. En Xavier diu la D. I en Narcís s'hi suma i diu, és que, ostres, m'està molant el miniquiz de l'atzar. En Marc, la D. Uai!
9: A veure,
6: anem apuntant. La resta podeu jugar a la ruleta russa aquí.
5: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684565.
6: I pels que sigueu més, com així dir-ho, més calçasses, que no voleu jugar al miniquiz en mode legend, el que podeu fer és jugar-lo ja sabent la pregunta i opcions possibles.
9: Clar, perquè segur que en sabeu alguna resposta, home.
6: Laia, avui quina temàtica?
9: Mira, avui parlem de llegendes. Prengueu.

0: Avui arrenca el Festival de Llegendes de Sant Martí de Tous, ho hem dit abans, per això ho hem comentat. Doncs,
1: en aquest... a la Noia.
0: Exacte, a la Noia, amb propostes per adults, per tots els públics, sobretot una mica teatralització de llegendes, tant al carrer com a dalt de l'escenari a les hores de més calor. Són especialment interessants els espectacles comunitaris que li diuen on tothom hi participa, la Cercavila Tous és llegenda, o sobretot l'Apagada del Misteri de dissabte a la nit, que aquest any s'inspira en una llegenda de la muntanya de Montserrat. També hi haurà actuacions musicals, de fet inaugura avui aquesta que sentim, la Magalí Sare, i després també hi ha un espectacle d'estrena, La Penitenta, al Castell de Tous, que m'ha semblat superinteressant. La CUP produït el festival i parla a través de diferents llenguatges, doncs, del dol, de la memòria. També hi haurà titelles, també hi haurà aquells dinars cantats, que em sembla que alguna vegada havies parlat, Laura, que a vegades sí, allò estàs a mig dinar i llavors et ve el Carles Belda, no?, i s'improvisa així uns cants.
2: Exacte. El cantut ho fan sempre.
0: Doncs aquí també en fan.
3: Xulíssim, això.
0: Bé, també hi haurà concerts de la Filomena, de l'Arnau Ubiols. Aneu-hi, que val molt i molt la pena. I aprofitant el Festival de Llegendes, us volia preguntar per una de les llegendes més conegudes de casa nostra, la llegenda de les Quatre Barres.
4: Els diumenges a la tarda organitzava un gran joc i la dans tots a la festa de la mort. Pujos de joves per banda...
0: Per què poses aquesta cara, Sergi?
2: Perquè ens encanta aquesta història, no?
3: No, perquè...
0: Ell no, a tu sí, però
3: bé,
0: a mi no.
3: Bé, xapa?
0: Bé, una mica de xapa, però ja sabeu que a mi m'agraden...
3: Ho sabia.
0: Però és un moment molt interessant per aprendre coses.
3: M'assec bé. Laia.
0: Val. Vinga. Mireu, segons la llegenda de les Quatre Barres, un moribund, Guifré el Pilós, va rebre les Quatre Barres de mans del rei carolingi Lluís el Pietós com a mostra d'agraïment per haver participat a la seva lluita contra els normands, o contra els musulmans, segons la versió, en la defensa de l'imperi carolingi. Fins aquí ho sabem tots,
3: no, però,
0: sí?
3: Però dels dits...
0: I les... Acabo de dir-ho. Ah. Quatre barres amb les mans del rei carolingi, d'acord? En l'escut daurat. Sí. Així, el rei va posar els quatre dits a la ferida ensangonada del comte i va passar-los per damunt del seu escut daurat. D'aquesta manera, diu la llegenda, va néixer l'escut de la Casa de Barcelona, que amb els anys es convertiria en la senyera. Fins aquí, tots d'acord. Però què passa? Que és una llegenda que no pot ser certa, em sap greu. Per moltes raons, com per exemple que aquella època l'heràldica encara no existia, o que Guifré el Pilós no va ser mai contemporani de Lluís el Pietós.
3: Home, aquesta és important.
2: Aquesta seria la prova principal.
0: Sí, hi ha qui diu que va ser un altre... No, a veure, no va passar, no passa res. Però
3: no
0: sí que és veritat...
3: Una altra persona, però amb els dits igual. Dits.
0: Clar, això és el que hi ha gent que diu.
3: Que mola
0: mola, però sembla que no té cap credibilitat. Però sí que és veritat que és una llegenda que el que fa al final és fer que tots coneguem Guifré el Pilós.
3: Sí.
0: Això és l'important.
3: Sí.
0: Perquè Guifré el Pilós sí que va ser important històricament més enllà de les llegendes. I per tant, la pregunta que us fem avui és per què va ser important Guifré el Pilós si no va ser pel tema de les Quatre Barres, que resulta que és fake news.
3: A veure si sabem d'història.
0: Vinga, opció A. Perquè Guifré el Pilós va ser el primer que va traspassar el seu títol comtal al seu fill. Opció B. Perquè Guifré el Pilós va ser el primer que no va jurar fidelitat al rei Franc. Opció C, perquè Guifré el Pilós no va acudir a ajudar el rei Franc quan ell el va cridar. O opció D, perquè Guifré el Pilós va unir tots els comtats catalans en un de sol i va fer la Casa de Barcelona.
5: 638-6845-65. 638-6845-65.
3: És a dir, la pregunta seria quina d'aquestes quatre afirmacions és certa. Ja està.
0: Exacte. Sí, no... Què va fer important a Guifré el Pilós? Per què ha de ser recordat? Perquè quina va ser la fita històrica de Guifré el Pilós?
3: Sí, però tres no van passar mai, més o menys famoses.
0: No, no van passar, van passar amb altra gent, potser.
3: Ah, però no en Guifré.
0: Exacte.
3: Quina certa referent a Guifré el Pilós? A, va ser el primer que traspassar el títol de comtal al seu fill. B, va ser el primer que no va jurar fidelitat al rei Franc. C, no va acudir a ajudar els francs quan ho necessitava. Ben fet. D, perquè va unir tots els comtats catalans en un de sol, la Casa de Barcelona. Entre tots els encertants, sortejarem un lot expert cultural. De seguida direm la resposta correcta i la persona guanyadora mentre fruïm d'aquesta gent que tenim ja moltes ganes de veure a l'Aura demà al vídeo, dic bé, de Ludwig.
2: I tant.
3: Amb cançons com... Creure! Tots els que hi sigueu demà al Festival Vida, que aquesta setmana ja us heu anat pronunciant, recordeu-nos-ho, a veure si ens trobem per allà i fem una encaixada de mans formal.

0: temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Els diumenges a la tarda organitzava un gran joc, dilatant tots a la festa de la mort. Pujats de joves per banda, amb espases i garrots, a fer escacs a la plaça i que guanyin
2: els més forts.
3: Escacs mentions, escacs, has dit escacs, mentions. Oients, teníem pendent el miniquiz avui, que casualment és de Història de Catalunya.
2: Sí, perquè és el Festival de Llegendes de Sant Martí de Tous aquest cap de setmana i, per tant, doncs, hem aprofitat per parlar del protagonista d'una de les llegendes més celebrades del nostre país.
4: La llegenda més celebrada.
2: Exacte, molt bé, molt bé, molt bé, m'agrada que ho diguis.
4: Bueno, no, hi ha la de Sant Jordi també, clar.
2: Clar, també, és veritat, competeixen, eh?
3: I la del Pont del Diable de Tarragona.
4: És veritat.
5: Cadascú té la seva.
4: I la del Ricky Martin de Sorpresa, Sorpresa.
3: Sí. Va passar malgrat.
4: Sí.
3: La del seu poble.
4: Totalment.
5: La del teu poble és la del Ricky Martin, la llegenda. Sí, sí, clar, sí. Com és, Malgrat de Mar.
3: Ningú deia el municipi. Tothom ho sabia tot, tothom sabia l'armari, la marca de la marmelada, el lloc on es posava, excepte la ciutat de partida.
4: Va ser allà.
2: Doncs mireu, tornem a Guifré el Piló, que em sembla un personatge una mica més interessant que Ricky Martin, i us preguntàvem per la importància històrica d'aquest personatge, més enllà que sigui el protagonista d'aquesta llegenda que hem acabat veient que segurament té molt poc de cert. Per què és tan important Guifré el Pilós? Perquè va ser el primer que va traspassar el seu títol comtal al seu fill? Perquè va ser el primer que no va jurar fidelitat al rei Franc? Perquè no va acudir a ajudar-lo quan ho va necessitar? O perquè va unir tots els comtats catalans en un de sol, la casa de Barcelona. Doncs mireu, la resposta correcta era la A, perquè Guifré el Pilós va ser el primer membre de la dinastia catalana, perquè ell va ser l'últim comte català que havia designat el rei Franc, i per tant ell va ser el que va prendre la decisió de traspassar la corona al seu fill, a Guifré II, també anomenat Borrell II, i així, Borrell I, i així successivament va crear la dinastia de la casa de Barcelona, i vam tenir doncs la primera ocasió en què vam tenir doncs successió i, per tant, doncs, casa reial, en definitiva. Altres van ser els protagonistes. És a dir, no va ser la mateixa persona que va decidir no jurar fidelitat al rei Franc. Això va ser uns descendents seus.
4: Eren uns reis com d'humana, aquests?
2: Home, esclar, allà sí que eren reis. Que, de fet, eren comtes, eh? Vull dir que és ben bé que fins i tot a Catalunya no podem tenir reis de veritat perquè eren comtes, perquè els reis estan tan lleig de ser rei que ni això no volem.
3: Això pels aragonesos, no?
2: Sí. Ah, exacte. Mireu, hem rebut 92 respostes, de les quals 68 han estat correctes. Per tant, us demanaré, Laura, un número de l'1 al 68.
5: Hem anat justets avui, eh?
4: Avui sí.
2: Sí. Hem de repassar els llibres d'història.
4: Sí.
5: Doncs el número 57.
2: Doncs mira, el 57 és la Marta, que té un número acabat en 83.
3: Felicitats, Marta. T'endús un lot cultural expert. Ara t'escrivim per WhatsApp per fer-te-la arribar a les teves mans i ara sentirem les vostres veus. Ja que avui és 2 de juliol, Laura, com bé saps, el Dia Internacional de l'OVNI, ens esteu compartint...
5: Sí, m'he llevat pensant en això.
3: Ah, doncs les vostres trobades, en quina fase eren, les vostres carences, ara de seguida ens dius si tens alguna anècdota...
4: Si t'han aduït...
3: Sí, d'algú que hagis vist al cel.
5: Sí.
3: Val, ens esteu explicant coses com aquesta.
6: Un cop vaig anar a fer una regressió d'aquestes amb hipnosis per saber les vides passades i tot això. Resulta que jo el que veia quan era una vida passada era un lloc molt fosc i entrant també llum molt lluny a l'exterior i amb unes ombres així, tipus com persones, vale? Però sense forma. I llavors vivia per allà. Entenc que la meva altra vida va ser amb una nau extraterrestre i per tant pensarà que existeixen. Després els alienígenes venen del planeta Nibiru i venen d'allà. També diuen que els governs dels Estats Units i mundials ens amaguen aquesta informació. Espera que estic dormint.
3: Bé, doncs és una experiència, la de que tu hi ha, Laura, alguna de similar? Alguna regressió o algun avistament?
5: Bueno, jo simplement m'he enemistat, m'he enfrontat amb els seguidors dels ovnis perquè un cop vaig dir com a anècdota que em semblava divertida que a Montserrat hi ha trobades de friquis que van a veure ovnis.
4: Cada 11,
5: onze del mes.
3: Sí, sí, sí, és que és veritat.
5: Clar, sí. Però jo ho vaig dir una mica així com enfotent-me'n, perquè no m'ho puc prendre seriosament, i se'm van picar de veritat, em van escriure dos o tres dient-me, bueno...
3: Amb quins arguments?
5: No, ells ho creuen de veritat, tio, sí, jo què sé, sí. Que ells diu que quasi que n'han vist i que tal, i que és una conspiració...
4: L'Arnau Tordera és un dels que hi va,
3: sí.
4: Sovint.
3: Sí, però és curiós com que la gent que no hi creu, però que va allà a comprovar-ho, a Montserrat un dia 11, mai veuen res, aquests.
5: Mira, curiosament, pel és que curiós. Sigui, eh?
4: No sé...
3: Bé, també tenim aquí un oient que ens escriu... Ha trobat la solució a la calor. Ah. Preu atenció perquè ha trobat la solució a la calor, molt a l'abast de tothom. Ell diu que el que hem de fer és comprar-nos un pis al Pirineu. Mira.
7: Ei, bon dia, sóc el Jordi. És per dir-vos una mica com parlar una mica el tema de la calor, eh? Mira, ara vaig a la carretera de Ribes de Freser a Ripoll. Aquí el termòmetre del cotxe em marca 12 graus. fa sol, em marca 12 graus, tu. Si tingués alguna de màniga llarga, m'ho posaria, perquè tinc fred als braços. Sí, em direu, estic conduint i estic parlant pel mòbil, doncs... Doncs què vol que et digui? Doncs pues sí. Ajudem Maria, ajudem
0: Maria, ajudem Maria. Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
8: Doncs avui ja us dic que punxo la cançó de l'estiu. Sí, sí.
2: Ah, sí?
8: Laia, potser tu no ho saps, però ja tenim la cançó de l'estiu. I com sé que és la cançó de l'estiu? Et preguntes, pregunto-m'ho.
2: Sí, però tu com és que saps? Com saps que és la cançó de l'estiu?
8: Doncs perquè es titula justament així. La cançó de l'estiu. L'ha fet un tal DJ Kazu, un artista que fins ara s'havia caracteritzat per fer versions techno de temes nostrats com El meu avi. Quan el català... També havia fet el tema del Virolai. Però també havia fet temes propis, com Casa Avió Gat. Que no ets tan lluny, que haguessis anat a viure una altra galàxia. Doncs bé, Kazu ha fet ara la cançó de l'estiu, que cal dir que és la primera cançó en català amb aquest nom, la cançó de l'estiu. En castellà ja havien fet la canción del verano, per exemple, els La La Lofio. La canción del verano. Ara bé, la cançó de l'estiu de DJ Kazu, sento, però és un despropòsit, carregat a llocs coneguts i repetits, tòpics de passo que t'emboli, mencions a l'anunci d'Estrella, lololos...
5: Que sembla que ens paguin, de veritat.
8: Jo crec que sí. Escolteu i m'ho dieu, va. La cançó de l'estiu.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: La confessió.
2: I ara que ens separen només 2 minuts de les 9, anirem tancant aquest espai que ens vam inventar al setembre, avui penúltim dia de la temporada alta, la confessió. En aquesta última setmana normal, les millors de la temporada. Sergi, avui t'has triat a tu perquè quedi tot una mica repartidet.
3: Exactament, ho he fet així. I si recordeu, no sé si els aquí presents recordeu aquell moment que vaig fer un ghosting bastant celebrat a l'estació de Sants. Ho recordeu o no?
4: Però
3: no
4: era un ghosting, a l'estació,
2: sí,
4: eh?
2: Però no era emocional, no era d'algú que t'havies liat.
3: No. Era un company de la ràdio.
4: Sí, ja me'n recordo.
3: Flashback. A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora. Això implica que intento dormir allà on pugui, i on puc és a la Renfe, que em permet moltes hores per fer-ho, no? Doncs bé, vaig anar un dia cap a Sants per tornar cap a la meva població, i allà a Sants em vaig trobar amb un company de la ràdio, i aleshores vaig decidir fer-li ghosting perquè necessitava dormir tot el trajecte.
4: Legítim i respectable, eh?
3: Sí. El que passa és que, clar, jo em vaig posar els auriculars a tota castanya i...
2: Fem veure que dormies.
3: Sí, fem veure que estava allò com molt absort i no podia veure ningú. Saps allò que mires com a l'infinit perquè no fer com...
2: No em conec Sants, aquesta estació. Estic
3: el perdut. Problema és que la persona em va tocar l'espatlla i tot.
2: Oh.
3: I fins i tot em deia, Sergi! I jo, igualment... vaig decidir...
4: Sergi, tio, no tens vergonya.
3: Fer cas omís.
4: Què dius? Com en plan m'ha educat ja, heavy.
3: No, era allò, saps allò que estàs... Ah, no sé.
4: Soc tonto, no?
3: No, aquí hi ha molta gent a Sants, ostres.
4: Xoques constantment amb les persones.
3: Estic xocant contra la gent.
4: Hòstia.
3: De manera que la persona en qüestió va deixar de fer-ho, va marxar, i vaig poder dormir.
4: No, Sergi, això és molt lleig.
3: Ho sé,
4: no li vas dir,
3: No, ho fas bé, fas...
4: Jo crec que t'hauries de disculpar. Encara parla aquesta persona.
3: Em vull disculpar. Estic pensant ara, quan m'estava ascendint a mi mateix, que és veritat que és més greu del que em pensava quan ho explicava.
4: És que és molt greu. Home, aquesta persona té un concepte de tu i comprensible de merda, o sigui...
3: Aquesta persona era un estudiant en pràctica estudiant. Ah,
4: ets molt dolent.
0: Que ja són les 9! Una hora i present! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Ja comença a fer-se clar.

0: Diumenge sense drama per celebrar aquest dijous amb vosaltres, avui que és dia 2 de juliol i que farà una mica més de calor que ahir. Aquí us acompanyem amb la Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: La Laura Grau.
1: Molt bon dia.
0: I en Sergi Viva.
2: Bon dijous.
0: I els oients com en Ferran, que ens envia un poema de la Maria Mercè Marçal. Laia, avui et mola?
1: I tant, sempre m'agrada.
2: En Ferran, és ell qui ens els envia cada dia, ara, normalment?
0: Deu ser el mateix Ferran.
2: Que sí?
0: Diu, a voltes el desig. Vinga. Se'ns torna mut i és un dard retardat a l'aljava que els enverinen, consagrat al mirall sense temps de l'absència. I ara vens i em retornen els mots com un ressò del teu desig, com un reflex encès de la sageta viva amb què em claves el foc de l'instant. I t'abraço com si jo fos tu, que m'abraces com si tu fossis jo. Maria Mercè Marçal, és el poema Voltes al desig. Li hem dit al Ferran, per què has triat aquest poema en concret? I diu, no per res, perquè m'agrada.
1: Molt bé, doncs gràcies Ferran.
2: Motiu més que suficient.
0: La resta podeu enviar-nos el que vulgueu aquí al grup de WhatsApp.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: Enviar-nos fotos, vídeos, xats o clicar també aquí a l'enquesta que teniu fixada de la cançó de les 10. Heu de triar l'última cançó que voleu que soni en el programa d'avui. Heu de votar la que més us agradi a partir de les que us llença en Sergi, inspirat en...
3: L'efemèrdida!
2: Un 2 de juliol, com avui de l'any 2013, es publicava el darrer disc de la trova Kung Fu, La Santa Alegria. Yeah.

0: El treball posava punt i final al projecte que va liderar en Joan Garriga després de la dissolució de Dosminguet. La música de la trova destacava per la barreja de diferents gèneres, amb la rumba com a denominador comú i fer ballar la gent com a objectiu essencial. De fet, la trova va fer ballar la gent de mig món, no només amb gires per Catalunya, sinó per diversos països d'Europa, Mèxic, els Estats Units i Casa la Laura, no?
1: Casa meva, ojalà!
0: T'imagines que s'haguessin personat?
1: Hòstia, jo em moro.
0: Aquest
1: però
0: segur
1: vaig
0: que va
1: veure...
0: sonar. La trova ja ens vas dir.
1: Moltíssim,
0: quan vas
1: m'encantava.
0: Fer...
1: Aquest any vaig veure Joan Garriga i el Mariachi Galàctic.
0: A on?
1: Al Festival de la Porta Ferrada.
0: Molt bé.
1: Per què?
0: La narro.
1: També hi ha un dia que venen a tocar al Terrat del Museu d'Història de Catalunya, que és un cicle que fan de concert del juliol.
2: Això és molt guai, eh?
0: Quan és això?
1: I aquell dia no hi puc anar, però m'encantaria. Crec que és la setmana que ve o l'altra.
0: Doncs bona.
1: Busqueu-ho, busqueu-ho.
0: Ho direm, ho explicarem la setmana que ve, això, eh? Avui ens centrem en aquest darrer disc de la trova i us proposem quatre cançons de la Santa Alegria, començant per la que dona nom al disc. La segona és aquesta altra, que portava per nom Rúmbia.

La rúmbia és un estil musical nascut al Vallès que fusiona la rumba catalana amb la cúmbia llatina sobre el substrat de la música popular de Festa Major i del Ball de Gitanes, un estil que van impulsar Dusminguet i Pomada a finals dels 90 amb l'acordió diatònic com a instrument

0: Com fa Festa Major, aquesta sonoritat, eh? A ballar és una altra de les millors cançons que ens va deixar la formació del Garriga, i és que fer ballar la gent ha estat el que s'ha marcat sempre el músic garriguent des de que va començar la seva carrera.
1: Vale, Laia.
0: Tenim quatre cançons del disc La Santa Alegria de la Trova Kung Fu. Quina votes per tancar el programa,
1: Laura? Festa Major.
0: La Santa Alegria, Rúmbia, Xocolata Bona o A Ballar.
1: Va, em quedaria una santa alegria, però us he de dir que d'aquest disc, a mi una cançó que em sembla infravaloradíssima és La Pregària.
0: La Pregària.
1: És més tranquil·leta, eh?
0: És bona, també, sí. Aquestes quatre potser són més balladores que aquella.
2: De fet, va guanyar en Santa Alegria, però molt a propet A Ballar, la que sentiu de fons. Entreu a votar i la que trieu ens servirà per acomiadar-nos avui quan siguin les 10. Ara seguim amb més música, ara anem a Corea amb les Hendrix i el seu Golden, que feia... Hi ha alguns dies que no la sentíem.
0: Clar, és que va de baixa el tema, però l'hem de sentir, home. Ha marcat aquesta temporada, Golden.
1: Va, per tota la canalla que estigui a casa amb ganes de ballar.
2: I recordeu, és 6-7, també.
0: Sí.
2: Ah, i Laura, de seguida ens parles de coses que fan els catalans? Últim
1: bueno,
2: capítol.
1: Bueno, us parlo de castells perquè fa molts dies que no en parlo. Ah,
3: veritat,
1: i abans de marxar us he de posar el dia del que heu d'anar a veure.
3: Clarament. Perfecte.

0: Així sona els experts.
1: És una confessió molt curta, però que crec que tindré moltes preguntes i, per tant,
2: ai.
1: Ja la deixo anar d'entrada. Jo sóc una persona que es cola a les cues.
3: No.
1: Ara me pillen. Però si ets bona, 40...
4: És que és com!
2: Però què fas, copets a l'espatlla dret i te coles per l'esquerra?
1: Hi ha diverses estratègies. Mira, hi ha la de, com ha dit la Laia, efectivament, visualitzar algú amb un mínim de vincle amb tu i llavors dir, hòstia, quant de temps. Hi ha la tècnica de fer-te amic del de davant. Que encara ens farem amics, encara lligarem i tot, és que tots són beneficis.
3: No vaig ja, no em gusta fer res.
0: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 9 i 11, sintonia dels Catalans fan coses...

0: Com ara construir estructures humanes increïbles per impressionar tot el món. I sí, teníem pendents una mica d'agenda, Laura, o una,
1: sí,
0: mica de, una mica de rànquing. Com va la temporada?
1: Bueno, perquè ja estem rànquing, a veure, aquest any és any de concurs, eh? Bé. Estic emocionadíssima.
2: Ah, toca concurs aquest any?
1: Sí, sí. Anem-hi.
0: Es juguen al tall de si anar diumenge o anar dissabte, es juguen al tall del concurs.
1: Fins al 31 d'agost. Clar, per això serà un estiu interessant i emocionant. Que ja
3: vinga,
1: va,
3: avui
1: començar...
3: és feina aquí. Vinga, m'hi vull ficar. Aviam, què he de saber?
1: Què hem de saber? Ja va començar la temporada forta per Sant Joan a Valls, que sempre és la primera diada de l'any on es fa algun gama extra.
2: I que van anar a saco, també, eh?
1: Sempre, ells sempre van a matar-se, per això sí. Són les dues colles de xiquets de Valls, amb les quals la resta de la humanitat no podrem empatitzar mai perquè són d'un altre món, vale? Però, evidentment, durant tot l'estiu aquí hi haurà una mica de batussa per intentar, doncs això, rascar una mica de rànquing. No per un tema de quedar més per sobre o més per sota que una altra colla, perquè encara no estem concursant oficialment, bueno, això sempre és molt relatiu, sinó pel que deia en Roger d'entrar la jornada de dissabte o la de diumenge del concurs de Castells de Tarragona, que és el primer cap de setmana d'octubre, a la Tarraco Arena Plaça, i que, clar, com que s'ha de fer algun tall, perquè hi ha 42 colles que participen, doncs hi ha 3 jornades, una a Torredembarra el cap de setmana anterior, i després la de dissabte, que seria, com diguem-ne, la segona divisió, i la de diumenge, que seria la primera, la gent que mundialment és la que ho fa millor, no? Llavors, fins al 31 d'agost, compten aquestes actuacions. Per tant, veurem una mica qui queda a la línia del dissabte i qui queda la del diumenge. Després, els podis és igual, perquè això fins al dia del concurs no serà definitiu ni valdrà res. Igualment, si us agraden els castells fora del concurs, perquè sé que també m'escolta algun minyó de Terrassa que ja deu estar fotent-se les mans al cap, clar, perquè ells no hi van, perquè ells estan en contra de la competició.
0: Tenen una resistència dintre, o no? Així, una resistència fàctica? O no?
1: Jo crec que si votessin en assemblea se sorprendrien del resultat.
2: I anirien de concurs.
1: Potser no hi acabarien anant, però hi ha molta més gent de les que, ell, de que ells es pensen que estaria a favor d'anar al concurs.
3: Però diria, jo crec que s'han molt acostumat a tenir vacances a l'estiu i a no jugar a aquest rotllo, i per tant ja els va bé.
1: Bueno, però això de les vacances, hi ha molta altra gent que les fa i va al concurs igual, vull dir que tampoc no...
0: El dia del concurs com porten el FOMO? O es busquen altres activitats?
1: No, jo crec que no serveixen. Sí. Està ple de minyons el concurs. Venen a ajudar altres
2: colles.
1: O de públic, pagant entrada. Que, per cert, estigueu molt atents, perquè suposo que durant l'estiu sortiran aquestes entrades i
0: tornarà a caure el servidor el primer minut.
1: Sí, sempre cau el servidor.
3: És que ja fa anys que tens amics en una colla i t'entren o no pots comprar entrades.
0: Sí? Com entres?
3: Jo quan hi he entrat no he comprat mai entrada, perquè no es pot.
1: No, però la web és molt difícil i llavors has d'anar a buscar com algú d'alguna colla que tingui moltes i que te les revengui. Bueno, és tot una mica dramàtic, però és que és perquè hem mort d'èxit, no?
3: Sí, sí, és així. Foteu-lo més gran, aquell camp de Plaça de Toros.
0: Tarracorena,
1: ara ja no, gràcies a Déu. Va, no venia a parlar del concurs. Realment ja us tornaré a fotre l'atur del concurs a l'octubre, però ara anem a fer una mica de calendari de les actuacions de l'estiu. Doncs, tant si us agrada que la gent competeixi com si no, penso que l'estiu sempre és un bon moment perquè pugueu aprofitar algun cap de setmana que no tingueu res a fotre, o que casualment a la vostra població, al lloc on esteu estiuejant, hi hagi castells per anar a veure, doncs, bons castells i castells grossos. Jo ara faré una mica de recital de diades importants,
3: si us plau,
1: de l'estiu on es fan castells de nou o de gama extra. No vol dir que les diades de colles petites no valguin per res. Al revés, jo crec que també és un molt bon lloc on estar més tranquil·let, sense tanta gent, perquè també és molt angoixant estar en segons quines places que estan a rebentar, per poder veure castells, encara que siguin una mica més petits, i introduir-vos en aquest món que penso que, com a català, és un carnet us hauríeu de treure.
2: I
1: saber com a mínim com comptar l'estructura,
2: perquè és que potser ho feu de forma literal, perquè us diuen, sí, vine aquí a formar part de la pinya, no?
3: Sí, a vegades t'ho diuen.
1: Això pot passar, després podeu triar, que la gent són molt insistents, o sigui, és que hi ha un punt de violència, en el cap de pinyes que està allà mirant la plaça a veure qui pot treure que sigui una mica alt per fotre-la allà de pinya. S'ha de saber dir que no, s'ha de posar límits, perquè si no es controlen.
0: Jo prefereixo dir-li amb la següent expressió, tothom té cabuda en un castell. Per tant, si ve algú i t'estira, deixa d'estirar.
1: No, aviam, jo us recomano que ho proveu, però no és obligatori. No, que hi ha gent que es passa, de veritat, us ho dic.
0: S'ha d'aprendre a dir que sí, també, en la vida.
1: S'ha d'aprendre a dir que sí. Genial. Doncs comencem pel 25 de juliol, encara queda una mica, amb la Diada de les Santes de Mataró.
3: Home, i tant.
1: Diada molt important perquè és fora de la zona tradicional, és aquí al Maresme, i per tant és força extraordinari que fora d'aquesta zona tradicional, que seria la que s'emmarca, diguem-ne, en el triangle Vilafranca-Vendrell-Tarragona, hi hagi castells grossos, castells de gama extra, i que sigui una diada que realment la gent va fer el millor que pot fer. Això, dia 25 a Mataró, i després ens n'anem a Vilanova el dia 1 d'agost, on també és una plaça on històricament els últims anys els castellers de Vilafranca hi han anat a intentar el seu primer castell de 10 de la temporada. Que hi arribin o no hi arribin, això depèn de cada any com estiguin i què hagin fet abans i si han caigut o no han caigut i si estan en plena forma, però jo penso que és un bon lloc i que realment...
2: És el seu primer tastet de veure com estem, no?
1: Amb els castells de 10, però bueno, ja porten fent
2: files
1: de 8 històries uns quants dies. Llavors, al cap de res, 4 dies, contraataquen els Xiquets de Valls amb la seva diada de Firagost el dia 5 d'agost a la plaça del Blat. Bueno, mítica plaça de Valls on només actuen els Xiquets de Valls i on es poden veure el que fan en plena essència. Aquesta diada, depèn de l'any, és més emocionant o menys. Depèn una mica del pique que tinguin entre elles, de com estiguin, com hagin arribat després de Sant Joan, que hagin fet els castellers de Vilafranca, perquè em diuen que no, però clar, que estan pendents d'ells també. Vull dir que a vegades és una diada una mica sense més, entén-me sense més, vull dir, pots veure castells de nou segur, i gama extra algun altre segur també, però a vegades van més a tope i a vegades es reserven més per Sant Fèlix, per exemple, que és a finals d'agost. Però abans de Sant Fèlix, us volia portar un parell més de propostes, que aquí a Barcelona seria la Festa Major de Gràcia, que és potser una de les diades de l'agost on es poden veure castells més grans, tot i que aquest any em sembla que només hi van Xiquets de Reus i Castellers de Vila de Gràcia. Estem perdent noms al cartell, pel que sigui. Us ho dic jo, que vaig actuar-hi un any i quasi em mato, perquè no podia ni entrar a la plaça.
3: Ostres!
1: Bueno, clar, ple de guiris, que no es pot aguantar. Però bueno, sap un greu, perquè no s'ho mereixen. Però
2: no, però clar.
1: És el que els ha passat en aquest barri, el que els està passant, vaja. Això serà, em sembla, el 14-15 d'agost? No, una mica més tard.
2: Home, el 15 d'agost. Són les dates de la Festa Major de Gràcia.
1: 15 d'agost, coincidint amb una diada que també és molt important, a la Bisbal del Penedès, una diada a la que se li va canviar l'hora perquè era de tots del migdia i no es podia suportar.
2: És que imagina.
1: No, portàvem uns anys de... ambulància, cop de calor, desmais, vull dir, no es podia aguantar. I al final van posar a les 6 de la tarda contra la resistència puritana del món casteller i van dir, és que nois, de veritat, és que estem fent el tonto aquí, no vindrà ningú al final a veure'ns.
3: Totalment.
1: I actuen a les dues colles de Valls, els castells de Vilafranca i la colla de la Bisbal del Penedès, que és una colla més petita, però bueno, fa certa gràcia que en una diada tan gran on van a fer games extres hi hagi de cop doncs, un castell de 7, perquè és una colla que
2: clar
1: fa
2: que sí.
1: Poc temps
2: existeix.
1: I és la d'allà.
2: Com es diuen?
1: Els bous de la Bisbal.
2: Uau. No sabia que existien. Jo tampoc.
1: Bueno, perquè es van inventar fa poquet.
3: Són joves, però... són joves.
1: Sí.
2: Quins són els que van superfúcsia? Que amb els
1: Sant Feliu
2: massa...
1: de Llobregat.
2: Ah, veus?
1: Mira. Superfúcsia. Va, ja acabo, jo estic obligada a fer proselitisme de la Festa Major d'Igualada, em sap greu. Perquè sí, perquè jo crec que també es faran bons castells, més enllà de si nosaltres arribem a fer algun castell de nou o no.
2: Quan és
1: que
2: la
1: d'Igualada? Que fa tota la pinta que sí. 23 d'agost.
3: Sí, finals d'agost.
1: I després ja ens n'anem a Sant Magí amb les colles de Tarragona, que per cert, no, després no, de fet abans me l'he saltat. El 19 d'agost, Sant Magí amb totes les colles de Tarragona el dia 19 i també la diada que fan amb Vilafranca. No, això és a Santa Tecla, m'estic confonent. Sant Magí és només colles de Tarragona.
2: Sí, la grossa és el diada de Sant de Festa Major.
1: Però bueno, està molt bé. Si esteu per Tarragona, estiuegeu per Tarragona, aneu a la diada de Sant Magí el dia 19 i després ja ens n'anem a... tota la ruta del bacalà o del Penedès, que vindria a ser el Catllar, l'Arbós, on són les mateixes coses que es van mirant entre elles cada dia de la setmana, pràcticament, perquè això depèn de com caigui el calendari. Es veuen durant 4 dies seguits, que no sé ni com aguanten, Castells de Vilafranca, Xiquets de Tarragona, la Jove Tarragona, les dues colles de Valls, bueno, es van com intercanviant les diades i es van trobant a les places, però
3: van fer l'ruta del bacalà allà per la zona, no?
1: Sí, el Catllar i l'Arbós, i llavors ja ens n'anem a... Sant Fèlix, el dia 30 d'agost, és igual el dia de la setmana que sigui.
2: Dia gran, eh?
1: Cada any és el mateix dia.
2: Sí.
1: I on us recomano com a experiència vital anar-hi, ni que sigui una vegada, anar-hi molt mentalitzats de l'aglomeració, de la calor...
3: Jo també hi he anat,
1: de la durada, perquè és una diada que es pot allargar fins a les 5-6 de la tarda, els anys que va malament... Però és una mica com la Patum. Si tu vas molt mentalitzat, ho pots gaudir. Ara, no és per tothom.
2: No.
1: I si ha d'anar preparat, i si no t'agrada gens estar amb una massa de gent immòbil, doncs no hi vagis.
2: Perfecte.
1: Però jo crec que pot ser un any molt interessant a Sant Fèlix, perquè, ja us dic, dos mesos de concurs.
3: Clar, aquests anys de concurs són guapos.
1: Res, nois, al setembre us tornaré a fotre la turra de com ha anat tot, perquè jo ja estaré histèrica pel concurs.
2: Home, estarem atents. I sobretot, beveu abans de tenir set.
3: Una pregunta, Laura, només última. Vosaltres aneu dissabte o aneu diumenge?
1: Nosaltres anem diumenge.
0: Bueno, són dels grossos, eh?
1: Bueno, no fa tants anys que anem diumenge.
3: Però quan jo vaig anar-hi no hi era el diumenge.
1: Des del 2018 anem diumenge.
0: Gràcies, Laura Grau.
4: Adéu, Laura Grau.
1: Adéu. Adéu.
0: Demà, oients, ens quedem amb vosaltres, amb els Esbatlana i el seu tema estiuenc, Toi Pegao. I de seguida, a la Laia, a què et zibaràs? A què pagaràs?
3: Avui, de nou, rebrà el Mundial.

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 6 minuts perquè siguin 2:15. Hem parlat de castells fa un moment i el que tenim que són queixes, òbviament. Per exemple, la Bea, que li replica a la Laura, que ja ha marxat, però diu, a veure, Laura, això de colles petites... Sembla que si no fas castells de gama extra ja ets colla petita.
2: Ja, ja, no,
1: potser hauríem de començar a dir colles mitjanes, però llavors s'enfadarien els que hi fossin inclosos.
2: Clar.
1: O en Marc cita les paraules de la Laura, que ha dit el Triangle Casteller, Vilafranca, el Vendrell, Tarragona...
2: I Terrassa què, no?
1: No, no diu, Laura, a Valls et declararan persona non grata. A Terrassa també diuen que són anti-triangles. Sí, que no en volen fer tampoc, eh?
2: Val.
1: Bé, el Mundial segueix i ara vam estar més endavant de l'Equador, tot i que l'Equador està eliminat.
2: Jo crec que sí, perquè això acaba el 19 de juliol. Sí, hem superat l'Equador.
3: Ah, molt bé, doncs està passant prou bé, trobo.
1: Creus?
3: Que la part xunga sempre ve al final, no? Quan, si Espanya segueix, llavors és quan comences a patir.
1: Tot i que, Laia...
3: Jo ho estic superportant molt bé aquest any.
1: Crec que tens...
3: No he vist cap partit.
1: Crec que tens altres coses que et preocupen més que no pas l'avenir d'Espanya.
3: Sí, avui és una cosa una mica anecdòtica, però perquè veieu una mica com per on trepitja la FIFA... No, la FIFA.
1: La FIFA.
3: La FIFA
2: no... M'agrada molt la pífia.
3: No hi torna a créixer l'herba, eh? Mireu, avui parlem d'unes damnificades que són unes balenes de Dallas.
1: Perdó?
3: Sí, perquè els camins de les víctimes de la FIFA són inescrutables. En aquest cas són unes balenes de dues dimensions, perquè estem parlant d'un mural impressionant de 25 metres d'alt per 50 d'ample, un mural pintat per en Robert Weiland, un artista ambiental que porta dècades fent servir parets d'edificis doncs, per defensar l'oceà. Per tant, un mural reivindicatiu a favor de, doncs, de la defensa de la biodiversitat, etc. No?
1: I que no estiguin en un espectacle d'aquari de balenes, de cetacis.
3: En aquest mural hi apareixien balenes geperudes, dofins i vida marina a escala real en una façana d'un edifici de 8 pisos doncs, de Dallas, que us deia. Era el número 82 de les 100 Walling Walls de l'artista, que estaven repartides per 17 països.
1: Bueno, l'estic veient, és molt guapo, però no em diràs que l'han blasfemat, l'han fet...
3: No, directament ha desaparegut. T'explico. Parlo en passat perquè els senyors de la FIFA van decidir que aquesta paret era estrictament necessària per fer promo dels partits de futbol del Mundial. Que a més recordem que als Estats Units això del Mundial no s'ho mira ningú, perquè ells el soccer aquest europeu, diguéssim que no té cap interès.
2: Doncs estan fent rècord d'assistència als estadis, eh?
3: Bueno, perquè hi ha molta gent i hi ha gent per tot, però em refereixo que tampoc és una cosa que diguis es desviuen per això.
2: Però ja han posat una lona al damunt?
3: No, van pintar-lo directament de blau, sí. Sí, tot pintat.
1: Què hi van posar?
3: Bé, anaven a posar-hi anuncis de futbol, però com que han rebut una superdemanda de l'autor del mural de les balenes, doncs de moment sembla que ho han parat tot, però veja, el mural ja s'ha anat a la merda, vull dir, ja el van pintar de blau. Totalment. L'artista, indignat naturalment, ha demandat la FIFA, també l'empresa de l'edifici, 25 milions de dòlars els hi demana, i s'empara, de fet, en la llei federal que protegeix obres d'estatus reconegut davant la seva destrucció sense el consentiment de l'artista. Amb ell ningú no el va consultar, i a més, ell és en Weyland, com us he dit, i ha dit que donarà a les organitzacions de conservació els diners que pugui obtenir del judici.
1: Bravo.
3: Que aquí ell s'ha fet un nom més enllà del que ja tenia, i la FIFA una vegada més ha quedat com el cul passant per sobre tot arreu.
1: Per cert, quan t'he preguntat fa un moment què ha passat amb la pintura, que l'han blasfemada, és un verb que aquí no tenia res a veure, volia dir l'han profanada.
3: Ah, d'acord. Gràcies per l'aclariment.
1: Per relació a les paraules, eh?
3: Molt bé.
1: Avui a les 8, i a les 9 del vespre, a Espanya-Àustria. Oients, a veure...
3: I què? Hi ha molts altres partits.
1: Sí, però l'altre és el 5 de la matinada.
3: Ah, d'acord.
1: Més música, oients. Des de Mallorca, els Negre ens canten les seves altres monocromies, coses d'un sol color, com una taronja o una violeta. I ara, de seguida, les notícies.
4: Són violetes i taronges.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Dos quarts de 10 del matí d'aquest dijous 2 de juliol. Què hem de saber?
2: Que l'AP7 continua tallada després de primera hora del matí a la Pobla de Montornès de Tarragona en sentit sud per un accident entre un turisme i un camió que transportava ampolles de cervesa i que ha bolcat. La circulació a aquesta hora és molt complicada en aquest punt. De fet, doncs espera que duri hores aquest tall. Es fan desviaments per la sortida 220 a l'alçada del Vendrell i es recomana utilitzar vies alternatives, la Nacional 340, la 7 i la P2 i també la 27. Atenció, perquè en el cas de la Nacional 340 ja hi ha cues d'11 quilòmetres entre el Vendrell i Creixell en sentit Tarragona. De fet, aquest no és l'únic accident que afecta la P7, n'hi ha un altre entre el Papiol i Martorell en sentit Tarragona. En aquest cas hi ha també doncs, un carril tallat. De fet, en les darreres hores s'ha reobert el debat sobre el futur de la P7 després que ahir Salvador Illa admetés al Parlament que potser va ser precipitat retirar els peatges d'aquesta via davant la sinistralitat amb camions implicats. El president, doncs, sobre estudiar mesures com ara prohibir que els camions puguin avançar. Per cert, que a partir d'avui el preu de la benzina torna a tenir un IVA del 21%. La gasolina costa ara a Catalunya 1,48 € de mitjana, són 8 cèntims més que l'últim dia de juny, i el gasoil s'ha doncs, pujat uns 5 cèntims fins l'€1,51. A més, us vull recordar doncs, que les bonificacions aplicades a través de l'impost d'hidrocarburs també s'aniran reduint en els pròxims mesos. Més coses. Avui fa 8 dies del doble terratrèmol a Venezuela. El nombre de víctimes ja frega ara per ara els 2.300 morts, més d'11.000 ferits i desenes de milers de desapareguts. El Ministeri d'Afers Estrangers xifra en 27 els morts espanyols i en 137 els desapareguts. El país comença avui el primer dels 7 dies de dol nacional per la catàstrofe. I acabo informant-vos doncs, que, segons dades oficials, la regularització extraordinària d'immigrants es tanca amb prop d'1.200.000 sol·licituds i unes 500.000 peticions ja s'ha admès a tràmit. Ara, l'administració té 3 mesos per resoldre tots els expedients i, de fet, 2 de cada 3 migrants que ho han demanat són d'origen llatinoamericà.
1: Les 9:32, Anna, que no t'esperava saber avui.
2: Doncs mireu que a Sevilla, aquest cap de setmana, un turista va robar un quadre de Sorolla sense saber-ho. El quadre es veu doncs, que estava recolzat per un descuit en una paret per un trasllat i un turista doncs, ho va veure, el va agafar, però no per la pintura, sinó perquè li va agradar molt el marc. Quan va saber que la família doncs, havia interposat una denúncia, el va retornar a la policia i, segons apunta el lladre, es va adonar que el quadre era bo perquè li va fer una foto i la intel·ligència artificial li ho va dir.
1: I el titular d'esports?
2: Joan Laporta assegura que el Barça pot afrontar qualsevol fitxatge i adverteix que l'oferta per Julián Álvarez no és il·limitada en el temps. Pel que fa al Mundial, Anglaterra i Bèlgica pateixen per ser a vuitens. Tots dos han hagut de remuntar. Els belgues han patit contra el Senegal, però els han acabat doncs, superant amb un 3-2 al minut 125. I els anglesos han superat el Congo per 2-1 al 86. Els Estats Units també són a vuitens, després d'eliminar Bòsnia i Herzegovina per 2-0. Pel que fa als partits d'avui, avui Espanya-Àustria a les 9 de la nit. De fet, De La Fuente diu que comptarà amb Lamine Yamal pels 90 minuts. A la 1 de la matinada, Portugal-Croàcia, i a les 5 del matí, Suïssa-Algèria.
1: I quin temps serà avui?
2: Doncs avui no tindrem tanta calor, les temperatures seran més moderades, però ponent sí que es podran superar lleugerament els 35 graus. Farà sol a tot el país, amb alguns núvols baixos al vessant nord dels Pirineus i algun núvol prim de vent a les comarques de Girona. Pel que fa, doncs, el vent, la tramuntana i el mestral es mantindran durant tota la jornada d'avui.
1: I ara seguim amb més música aquí als Matins d'ICAT, ara amb Nil Moliner i el seu cos, que té un relleu interessant per ser acariciat. Mi cuerpo en braille. I ara de seguida jugarem aquí en directe.

0: Escoltes ICAT.
1: Esport i el periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
2: Benvinguts a Casa Babilón. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilón, els divendres a les 8 del vespre a ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
3: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
4: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
2: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
5: El Maldà presenta El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i Caral. Una comèdia fraternal i tendra, amb dosis d'humor negre sobre les complexitats dels vincles familiars. Sobretot, dels germans. Els actors i germans en la realitat, Llorenç i Robert González, protagonitzen aquesta peça que combina teatre, música i poesia. Fins al 12 de juliol. Més informació a elmaldà.cat. Recomanat per ICAT.
6: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
7: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
6: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
8: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Encantades.
6: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
9: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
10: Sintonia clàssica de quiz. Aquí no és, no és mini. Si no és mini, què és, Laia? És?
11: Maxi.
10: L'altre què és?
11: Mega?
10: No.
11: Ai.
10: Que hi ha una marca d'un dels supermercats que es diu així.
11: Ui, els supermercats és el tema que no toco.
10: Macro.
11: Quiz.
10: Bé, doncs tornem a jugar aquí als matins d'ICAT i ho farem amb un joc de taula que ja us en vam parlar fa uns mesos i us el vam recomanar. Sé que us encanten els jocs de taula i, a més, ja el tema musical ens va superbé per jugar en directe. Sergi, nova partideta de Hitster.
12: Sí.
10: Els oients també poden participar i els hi farem més o menys cas.
12: Exacte, és un dels fenòmens de l'any, ja ho sabeu. Es tracta d'aquest joc del gènere timeline, és a dir, consisteix a ubicar elements en una línia temporal i, en el cas del Hitster, es tracta de col·locar-hi cançons. Hits. De fet, guanya el primer que sigui capaç de col·locar-ne 10. Si voleu, podem recordar el darrer dia que vam jugar aquí al programa, així us en recordeu com anava. Laia, tu tens dues targetes, recorda'ns quines?
11: Sí, l'any 86 Bon Jovi i l'any 2021 Farruko.
12: A veure, has d'ubicar en el temps aquesta.
11: Això, tipus ma germana, aviam, això deu ser dels anys 90. Dic que està entremig.
12: Entremig?
11: Entre el 86 i el 2021.
12: Correcte, Laia! Del joc del Hitster, que això us vam dir també aquí al programa, que s'està preparant un concurs a Televisió Espanyola, que ja veurem quan sortirà. N'hi ha diferents versions, la versió genèrica, la de Tamacles, la de rock, i avui, ja que tot just hem començat l'estiu, si us sembla, jugarem a la versió Summer Party, que reuneix els grans temes de l'estiu de la història.
10: Sí, quantes expansions tens d'aquest joc?
12: En tinc dues.
10: Uau. Avui el Sergi ha portat la seva expansió estiuenca, eh?
12: La Hitster és... Summer Party.
10: Sobre la taula.
11: Expansió de música en català, encara no l'han fet?
12: No.
11: Vinga,
12: no.
11: Que estrany, no sé per què em sorprèn.
12: I és en castellà, però no en català, de moment.
11: Que estrany. any, també.
12: Doncs jo faré de Rollmaster i us aniré donant les targetes, que recordem que els jocs s'escaneixen amb QR i es reprodueixen a través de Spotify. Els concursants haureu de fer la vostra línia temporal amb elles i avui jugarem a que guanyarà qui en col·loqui 6, d'acord? De forma correcta, juguem amb la Laia, en Roger i l'Anna. Repartim les primeres targetes. Laia, quina targeta te toca a tu? Sentim-la, a veure. Aquesta sí que te la permeto veure.
11: Doncs mira, m'ha tocat What the Hell d'Abril Lavigne del 2011.
12: Tu començaràs amb un tema del 2011.
11: Sí.
12: I el Roger.
0: Acordaste moralito de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parranda.
10: 1993, el que sentim és La gota fria d'en Carlos Vives.
12: Molt bé, doncs en Roger, que començarà a l'any 1993, i l'Anna. Ah, on ets tu, Anna?
13: Jo, el 2007.
12: 2007.
13: Amb Mica.
12: Sí, home, aquesta cançonassa, Grace Kelly. Sí. Vinga, doncs ja us tenim a tots situats. Comencem a jugar. La primera targeta serà, doncs, per la Laia. Laia, està situant el temps, si és abans o després del 2011, aquesta cançó.
11: És abans, no, del 2011?
12: Abans del 2011...
10: Ho has de dir amb seguretat.
11: Sí, ho dic amb seguretat. És abans del 2011.
12: És correcte! És la cançó Let's Get Loud de Jennifer López des del 1999.
11: Super, aquí la poso.
12: Vinga, la Laia, que ja té dues targetes. Aquesta és pel Roger.
11: Sí, aquesta és Worst Song Ever.
12: En Roger, que té la targeta de Carlos Vives, La gota fria del 93, aquesta que sents és abans, després?
10: Jo diria... Puc servir anterior o posterior?
12: Sí.
10: Jo diria que és posterior.
12: I dius correcte!
11: Molt bé!
12: És el 2001, és la cançó prohibida de Raúl.
10: És el mateix de Hace tiempo que no beso tu boca.
11: Sí,
10: tenia dues cançons.
12: Aquestes dues,
13: ja. Soño su boca, la millor.
12: Exacte. Atenció, cançó per l'Anna. L'Anna té, de moment, un 2007, és la cançó Grace Kelly de Mica, i aquesta és anterior o posterior?
13: Jo diria que és bastant anterior.
12: És bastant anterior i és correcte!
13: Molt bé!
12: De l'any 1998, el tema de la Cher, Strong Enough. Vinga, ara ja comencem a complicar
11: la cosa. La
12: cosa
11: pot ser ja entre mig, abans, després, vinga, va.
12: Vinga, cançó per la Laia.
0: Vamos a la playa.
11: Laia, crec que això és molt... Jo tinc Jennifer López 99 i Abril Lavigne 2011. Jo crec que això és anterior a tot. És a dir, anterior al 99.
12: Correctíssim.
11: Ah, d'acord.
12: Això és de l'any 1983.
11: Perfecte. Carai.
12: Cançó de Rigueira, Vamos a la playa. Targeteta per la Laia. Cançó italiana, aquesta, eh? Vinga, cançó ara pel Roger. Tra.
10: Vale, tinc el 93, tinc el 2001. Aquesta cançó tampoc m'hauria de despistar la sèrie, tot i que pot ser una bona pista, sona el Rembrandt. Puc fer servir predecessora successiva o intermitja?
12: Digues el que vulguis.
10: Jo diria anterior a tot el que tinc.
12: Anterior al 93.
10: 93, sí.
12: Incorrecte! Oh! És del 94! Oh! Ui, per un pèl!
10: És que Friends, de fet, clar, jo pensava com si fos del 90 pocs i tampoc tant, no? Perquè va acabar el 2000 i pocs.
12: De bé, moment et quedes amb les teves dues targetes. Cançó per la Anna. Sí que és
11: estiu
12: total, això.
13: A veure, jo tinc 1998 i 2007. I ara mateix et diria que potser és una mica més tard del 2007.
12: Incorrecte. Oh, però també era del 2006.
11: Ui.
12: Per un palet, era el Summer Love de David Tabaré.
11: Aquesta no em sonava de res a mi, eh? A més,
12: no?
11: Una ritme, no, i un ritme que podria ser qualsevol.
12: A mi
11: cara,
12: sí, aquesta es va ballar fortament.
13: Jo crec que va ser bastant cançó de l'estiu.
12: No? Sí, sí que ho va ser. Cançó per tu, Laia.
11: A veure. Home, això ho diria que és bastant actual. Potser m'estic equivocant, però jo tinc l'última del 2011, per tant la poso després de tot.
12: Després del 2011?
11: Sí.
12: Correcte, però per un pèl. Ai. És del 2012, aquesta cançó de la Nicki Minaj, Starships. Estic flipant que estigui guanyant la Laia aquest concurs, de veritat. Eh?
11: Per segona vegada consecutiva, m'encanta.
12: Atenció, perquè la Laia, que ja té quatre targetes,
11: sí,
12: estàs a punt de guanyar.
13: Carà,
12: cançó
13: Laia.
12: Pel Roger.
0: Just like I never gone, I knew the song, the young girl with
12: que té un 93 i un 2001. On situes aquesta cançó?
10: És que justament és la cançó que no la conec, estic bastant segur que no. És d'aquelles que et pot sonar tant als 80 com al 2025.
13: És que està molt de moda ara, xarxes,
10: sí, eh?
13: Sí, sona molt aquesta.
10: Vale, jo faré servir aquest comentari ben intencionat de l'Anna.
13: Bueno, que pot ser, no pas gaire a casa.
10: Una cançó que de fa dècades sí. que s'ha fet viral per algun motiu que sigui, sí. per tant diré que és anterior a tot el que tinc.
12: Molt bé, Roger! Molt bé. És de la Madonna, la Isla Bonita del 86, aquesta cançó. Tercera targeta pel Roger, l'Anna, va.
13: Caribe Mix.
12: Totalment.
13: No et sabria dir l'any. A veure, totalment. Jo tinc 98 i 2007. Et diria que està entre mig, potser.
12: Correcte. Oi. Del 2002, aquesta cançó que el ritmo no pare de la Patricia Manterola. Tres targetes per l'Anna, però és que va guanyant la Lai en 4. Farà la cinquena? Mira-m'ho.

0: que serà embutxada que els experts de tant en tant, eh?
1: Podria ser qualsevol cosa. A veure, entenc que abans del 83 no és, va. Abans del 99 podria ser, però direm que no. I abans del 2011... Va, direm després de tot, perquè... Aviam, què diu ara? Se'm recorda Bugos, eh, una mica?
2: És que la van versionar els Doctor Prats.
1: Veus? Després del 2012.
2: Correcte!
0: És del 2013. Avicii, amb Hey Brother. Atenció, perquè es queda només a una targeta de guanyar, la Laia.
1: Ho tinc.
0: Cançó pel Roger, som-hi. La lambada és?
3: Molt bé.
4: Val, doncs, de quin any deu ser?
0: De quin any és la lambada, Roger?
4: El més llunyà que tinc en el temps és el 86 i jo m'atreveixo a dir que és encara anterior al 86.
0: No, és el 89, la lambada. Oh, estava entre el 86 i el 93. Et quedes amb tres targetes. A veure, Anna, per tu.
5: Mari Carmen, Mari Carmen.
2: A veure, jo tinc 98, 2002 i 2007.
0: I aquesta?
2: I això diria que és després de mica del 2007, eh?
0: Molt bé, és del 2011, la cançó de la Pegatina, Mari Carmen. Quatre targetes per tu. Atenció, perquè la Laia, si sap aquesta, guanya el concurs.
1: A veure.
6: The roof is on fire.
1: Sí, home, sí, això t'ho posaré perquè jo la vaig ballar, aquesta. Llavors, això. Ara sí. Aviam, vaja, aviam, ara em fas dubtar, eh? Home, clar, és que tinc moltes coses aquí.
0: Què tens?
1: Tinc el 99, que jo crec que és després del 99. Aleshores tinc 2011 i 2012, que jo crec que és anterior. Jo crec que és entre el 99 i el 2011.
0: Incorrecte,
1: merda,
0: Laia. Era del 98,
1: joder,
0: el follow de líder del Soca Boys.
1: Per una.
0: Cançó pel Roger, va. Bé, quan és això? A veure.
4: És la cançó de Fang i en Farrell Williams, que va ser cançó de l'estiu també, d'aquelles inesperades, perquè aquesta gent, trobo que especialment els de Fang, no tenen cap interès en saber què és una cançó.
0: Tots donen informació irrellevant,
1: sí,
0: que
1: no
0: van guanyar punts, com intenta tothom fer els exàmens.
3: És clarament posterior a tot el que tinc.
0: Sí, senyor, és del 2013, tu tenies el
1: home, clarament, sí, que era el 2001 l'últim.
0: Vinga, pregunta per l'Anna.
7: Quiero más lo que tú me das.
1: Home.
0: Sí que festiu, tot això que estàs sentint, clarament.
2: Només em toca un carí de mi, eh?
0: Sí.
2: A veure, jo tinc 98, 2002, 2007 i 2011.
0: Vinga.
2: I això... jo crec que està... entre el 2002 i el 2000... No, entre el 2007 i el 2011.
0: No!
1: Anterior, no?
0: Molt anterior, el 2002 és aquesta cançó Te Quiero Más, de la Fórmula Abierta.
2: Vaja.
0: Vinga, major, nova oportunitat i acabarem aquí, eh, Laia?
1: Vai.
0: Vinga,
1: cançó per tu. Això que em poses. No sé ni en quin idioma canten.
4: En anglès. Don't go yet.
1: A veure, doncs això... Ah, això és molt recent. Mira com canta aquesta. Això és pràcticament actual. Això és després del 2013.
0: La Laia ha guanyat el concurs! És Don't Go Yet del 2021. Cançó de la Camila Cabello.
1: Pràcticament actual?
0: Ai, senyor. Quina suave. Va, anem amb els oients?
1: Sisplau.
0: Va, fora.

0: Avui, que és dia 2 de juliol, com sempre, mai marxem sense abans escoltar una mica el recull dels millors àudios que ens heu enviat al llarg del matí. Avui, que 2 de juliol és el Dia Internacional dels OVNIs, ens heu parlat sobre els vostres avistaments i creences.
1: Jo crec que hi ha vida en altres mons, però que està massa lluny i que mai tindrem una prova de l'existència d'extraterrestres.
2: Crec que hi ha vida fora d'aquí, bastant probable. Que és no és això que hem vist? No ho sé. Tampoc he anat amb un separat a veure OVNIs. Estan allà. Jo crec que no us veuré, que aquesta vida pot ser una altra vida. No em preocupa gaire, la veritat.
3: A mi em sembla que tots aquests que van a veure el dia 11, a veure si veuen alguna cosa i no veuen res, és que no els han donat la pastillita aquella de colors que fa que vegis coses.
4: Jo tinc dues teories. La primera és que existeixen, però que passen olímpicament de venir aquí perquè ens han observat i han dit quina pandilla d'idiotes. La segona teoria és que hi són, però estan entre nosaltres, com a la peli Men in Black. I jo penso, per exemple, que en Sergi és un d'ells.
5: Sergi Vives!
4: Fa pinta, eh? Fa coses i diu coses que no són gaire normals, no?
6: Artur Fils, que ha guanyat el trofeu Godó.
7: Et felicito, Fils.
4: Crec que està per sobre de tots nosaltres. Apa, que vagi molt bé. Una abraçada. Ens veiem en el Vida.
8: ICAT, el Vida Festival.
0: Efectivament, ICAT serà el Festival Vida. Avui mateix podreu sentir concerts en directe com el de les al·lèrgiques al polen a les 10. Efectivament, m'he equivocat perquè la Maria Jaume no té res a veure, però un altre dia sí. Avui a les 10, programació especial del Vida aquí a ICAT. A les 10 al·lèrgiques, a les 11, especial programa des d'allà, des del festival. I a mitjanit podreu sentir Dan Beralbo i el Comboi aquí a ICAT en directe des de Vilanova i la Geltrú.
9: Aquesta última setmana de la temporada d'Experts 25-26, ja ho sabeu, estem repassant en aquest espai els millors moments del curs. I avui repassarem moments en els que ens hem oblidat de coses. Què creieu? Que hem tingut bona memòria a l'hora d'explicar cançons, pel·lícules, obres de teatre, miniquizos...
10: Que no, clarament no.
0: Un buit.
10: Quina pregunta que fa.
0: Un buit, ens posaria.
9: Ho dius de veritat?
0: Bueno, un buit de veu.
9: Doncs no, la nostra memòria, com recordàvem ahir la Rita Ullet, dona pel que dona.
10: Us vinc a preguntar quins espectacles heu vist que us hagin agradat aquest any.
0: A veure, com és la que... Això dirà l'Alba Pujol.
10: Això l'he revisat, ja no me'n recordo.
0: Feien a l'Espai Brossa, que la dramaturga és famosa, també. Saps?
10: Sí, sí, ara ens estem entenent, ens estem entenent. Sí, sí, sí.
0: No
10: que anava d'un...
11: És el...
10: Que en un moment feia d'un xai...
0: Sí, o d'una sirena i tal. Sí. Queda clar, no, Vians? Aquesta...
10: A mi no m'ha quedat gaire clar, però endavant.
0: I al teatre no es diu Espai Brossa, ja, s'imagina't. No he donat cap data bona.
9: Bé, especialment el que ens ha costat aquesta temporada...
0: Mata amb psicosis, deia.
9: Mata amb psicosis, mare. El que ens ha costat aquesta temporada és recordar les cançons que punxem. M'agrada molt aquesta cançó que has escollit, per cert, Laia.
10: Ah, què et sembla?
0: Són Dirty Servants?
10: No.
0: Qui?
10: No sé. Són... Mira, m'ho vaig veure ahir i no me'n recordo.
0: Vale, gràcies.
9: Bé, ens ha costat això, o fins i tot encertar de quina cançó es tractava i fins i tot confondre-la amb una que no tenia absolutament res a veure.
0: Són les 7 i 13 minuts del matí i aquest clàssic és de l'any 94. Trobo que no necessita presentació. Laia, com es titula?
10: Acereje.
12: Omor.
10: Acereje, no. Acereje, no.
0: És correcta. És la Acereje.
10: No.
12: Sí, ahora.
10: Com es diu aquesta cançó?
9: Bona vi.
10: Ara, això. Solo de Spice Girls, no?
13: No em vaig ja. No em gusta pegar res.
9: El comentari final és el millor, eh?
0: Sí.
9: Ara que penso.
10: No treus totes les 25.200 vegades per programa que en Roger em pregunta quina cançó està sonant i que sí que l'encerto.
9: És veritat, és veritat. Ah. Jo, per la meva part, he sublimat en l'art d'intercanviar artista i cançó. Moriria por vos, de Amaral, l'home que doble amb Bruce Willis, dels Amics de les Arts, Dan Peralbo, d'Angelina Jolie.
14: Què diu, ara? Què diu?
9: Angelina Jolie, de Dan Peralbo.
14: Ara.
9: Sí, perquè de moment Angelina Jolie no canta cançons amb títols de Dan Peralbo. I també m'ha excel·lit a l'hora d'ubicar concerts en el temps.
0: Els Diluvi, que fan la seva gira de 15 anys i a Catalunya actuaran el 30 de maig amb una data encara per confirmar.
12: Comor!
0: I a Catalunya actuaran el 30 de maig amb una data encara per confirmar.
15: Pues no ho entenc.
9: Bueno, és el 30 de maig en un principi. Hem oblidat de què fèiem els miniquizos.
0: Podeu competir al miniquiz per endur-vos premis a guapos. Avui, Laia, sobre quina figura artística passarà el miniquiz?
10: Doncs no me'n recordo. Espera, recorda-m'ho tu.
9: I després hi ha el cas en el que, per més que expliquem una cosa, seguim sense recordar-la, doncs, no sé, al cap de 10 segons.
16: No sé si sabíeu quin és el cognom d'en Mario.
5: Mario.
10: Jo sé. Bros,
9: tu
10: no?
9: Tu sabies?
5: No.
0: No,
5: no.
0: Ah, no? Vol dir germans, en Mario i en Luigi.
10: Ah, ostres, ara me n'has... Ui, quina novetat.
9: Quin és el cognom?
0: És Mario, perquè exacte, són els germans Mario, de Mario Bros.
9: És a dir,
0: els dos es diuen Mario de cognom.
10: De cognom, i llavors de nom com es diu?
9: Mario.
7: Ui, això serà un lío.
9: Es diu Mario o Mario?
10: Hòstia, això és una mica forçat, eh?
0: I el seu germà, Luigi, com es diu de cognom?
10: Bros.
9: No!
0: Bros vol dir germans.
10: Hòstia, no ho entenc.
11: Va, deixem-ho córrer. Va, teco tot això, no fem per res.
9: La Laura Grau ha anat encara més lluny i ha vingut a fer seccions senceres sobre pel·lis que n'hi ha vist.
0: I ara volem parlar de cinema. És Estrany Riu, un debut, Laura, que tu ja has anat al cine a veure-la.
14: A veure, hi havia d'anar.
7: Mare de Déu, tu.
14: Vale, el que passa és que se m'ha anat complicant el cap de setmana.
12: Sí, ara.
14: I també serà la propera pel·li que veuré, sense cap mena de dubte.
0: No l'has vista?
14: Però així jo em vaig preparant per anar-la a veure entre avui i demà.
0: Val.
14: Ho faig conjuntament amb vosaltres, oients, perquè si tingueu una mica de context.
9: Sí, és una manera de fer-ho de forma interactiva. I tornem a provar a veure si la Laia encerta una música. Laia,
0: home! Laia, miniquiz, quina pel·li és?
10: La gent, memòria és d'Àfrica.
0: No!
9: Bueno, hi ha maneres, igual. Doncs escolteu, sabeu què podem fer? Podem marxar amb la cançó.

0: Sóc en Sisplau,
1: que sí.
0: Avui celebrem la data de publicació d'un disc molt concret de la Trova Kung Fu.
2: La Sant d'Alegria era l'últim d'aquest projecte del Joan Garriga.
0: Us n'hem donat 4 a triar i al final ha guanyat...
2: Doncs el que dona nom al disc, la Sant d'Alegria.
0: Gràcies per votar. Demà, oients, últim programa de la fase normal dels experts i dilluns hi ha els experts d'estiu.
2: I a més, deixa'm acomiadar l'Anna, que avui marxa de vacances, per tant demà no li podrem dir adéu. Molt bones vacances.
3: Molt bé,
2: nois,
3: molt
2: bé,
3: el programa,
0: Fas pont demà.
2: Bastant de pont.
0: Sí. Gràcies i la resta, bon cap de setmana i demà a treballar.
2: Adeu.
0: Adeu.
3: Adeu.
4: Adeu. Adeu.

Doncs això només acaba de començar, eh? La veu de la prova potser demà. Entre dubtes i incerteses, així hem obert el matí d'aquest dijous, després dels experts. I aquí som, un dia més, equipats amb més bones cançons, com aquesta que ens arriba en mans de Lola Young, From Down Here. Bon dia!

Vine'm a buscar el Fred Garcia, que demà divendres portarà aquesta i la resta dels seus temes en concert al Festival d'Estiu de Sabadell. I el camí del dijous avança des d'ICAT amb l'energia festiva de Sexeni.

0: marxa.
1: Tit for that. Aquí teníem una altra bona lliçó musical de part de Jim McRae. I cançó aricat, delicada de nom, però exclusiva, de sensacions. Des de la Soleil de San Diego, així sona un altre nou encert d'Almost Monday. Delicate.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el Festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Aica.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Pol·len i d'Amber Albo i el Comboi.
6: Ja descobre tu la meva vida, que sóc un borró animador i un vago.
7: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
5: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: com està?
1: L'estiu, època d'emocions, de pura intensitat, i com bé diuen, Tennis Exquisit, qui més que menys voldria que no s'acabés mai, que s'aturi el temps, el nou himne rumbero que s'ha marcat el tàndem brasilenc. I el temps serà per Taylor Swift, I Cat, I Knew It, I Knew You.

Maria Jaume, la veu convidada d'aquest No estic per mi de Triquell, un dels grans atractius del cartell avui dijous al Vida Festival. I amb tu seguim al teu costat, posant ara el ritme i energia positiva en mans de Bausa.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt d'avant.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
3: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

Segurament t'estimo els Amics de les Arts amb una de les cançons que es noten que estan fetes des del cor, sentiments aquells que de vegades costen d'expressar en paraules i dels que demà divendres bategaran en directe a la Festa Major de Terrassa.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja descobre tu la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

Anem a veure el dijous, com ho veurem, Tyler, sumant més moments memorables després del seu superhit Water amb Is It Love? I a Tarana ara ha caigut el bon groove afrobeat amb Kelly Isaiah.

0: Imagina, aquí teníem la màgia musical de la Flash Scream, convidant-nos a deixar volar la imaginació i a somiar amb una de les propostes que faran brillar en directe el proper 11 de juliol a l'acampada jove de Sant Sadurní d'Anoia.
1: És estiu, escolta i cant.
0: Cançó ara de gala de 21 botons amb Roy Skin and Bones.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
1: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que vulguis, al web i l'app.

Una dona molt estimada i que ha guanyat molts premis, Olivia Rodrigo, més diva, més desperta que mai amb Drop Dead i el ritme aricat de la nova promesa de la música britànica, Ila Miller.

0: teu amor, una de les que mai fallen de la Ludwig Band, i de les que demà divendres podràs escoltar en directe per ICAT a partir de les 10 de la nit des del FIDA Festival.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: I ells, que seran el pròxim dijous 9 de juliol, l'Alcruïlla, Hipnosi.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'AppDicat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

Doncs una dècada ha passat des que Charlie Puth ens va conquerir amb aquest Howl On. El pròxim 8 de juliol aterrarà en concert a Barcelona amb cançons que ja són èxit dins el Bars Festival. I explosiva la cançó que ens porten Lady Gaga i Doce. Això és Run.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
3: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
4: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
2: Dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, Especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

0: Doncs tot va fent el seu curs amb la Jules, tot va tirant, i és que la vida és això, eh? Continua, i sempre hi ha motius per seguir endavant.
1: És estiu, escolta ICAT.
0: I en plena gira per Londres, like One Direction, Harry Styles, continua omplint grans estadis per presentar en directe cançons com aquesta.

0: Escoltes ICAT.
1: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'ICAT? Hey,
1: demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarces. Em zo, me la sua que tinguis més likes.
3: Hola, Fran, Aina.
4: Hola, nota de veu.
5: Bona tarda, notes.
0: Nota de veu.
1: El telèfon del programa?
0: 677 50 61 53.
1: 677 50 61 53.
0: Nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Que la fortuna passi i no s'aturi.
1: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda, a ICA.
0: Nota de veu.
7: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa a mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers. Sempre vols més, apreta'm, em deixo la pell, crema. No és suficient,

0: Gigi Ros, més animada del que ens té acostumats, amb una porció que l'empeny per seguir endavant i seguir atrapant-nos amb les seves cançons.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I detall, ets els fets, disposats altre cop a seguir marcant-nos el compàs d'aquest estiu amb Era Això. Perduts a una...

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
3: Benvinguts a Casa Babilon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babilon, els divendres a les 8 del vespre.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'Icat el dia d'avui marxant fins a la masia d'en Cabanyes a Vilanova i la Geltrú perquè avui comença el Vida Festival. Ets el cos d'una flor,
2: ets un pou dins d'un llac. 3 dies de música a la capital del Garraf que inaugurarà el Petit de Calaril a les 8 del vespre amb un espectacle creat expressament per l'ocasió i ple de sorpreses. Dilluns, a l'Independents d'Icat, el director del Vida, Daniel Poveda, recomanava arribar amb temps avui al festival per no perdre's la processó metafísica que estan preparant amb l'Aril i que portarà més de 200 persones.
3: Hi hauran 3 rues amb una processó metafísica composta per molt tipus d'artistes molt variats i sobretot un gran honor que és que tenim tots els balls populars de Vilanova i la Geltrú que estaran participant. Hi haurà una rua plena de les molasses, un munt d'imaginari doncs, de la Festa Major de Vilanova i la Geltrú amb tot tipus de representants de les diferents colles. Crec que també ve la banda municipal, ven un munt d'amics del Petit de Galeril d'altres bandes, algunes toquen al festival.
0: El Petit de Calaril inaugurarà el Vida, però la primera que ho rebrà avui a partir de 2:15 de la tarda serà Maig. En aquesta primera jornada també hi trobareu noms de l'escena dels Països Catalans, com Fades, Triquell i Maria Jaume.
2: També Al·lèrgiques al Polen i Dan Peralba i el Comboi. I la veritat volen ser bona gent, perquè fem sempre el que ens diuen que fem. Aquests 2 concerts, per cert, si no podeu anar al Vida, també els podreu sentir a l'antena d'ICAT, el de les Al·lèrgiques al Polen a les 10 del vespre i el de Dan Peralbo i el Comboi al punt de la mitjanit.
0: I recordeu que tot el que passi avui a la masia d'en Cabanyes us ho explicarem de 9 a 10 del vespre amb un especial de l'OP des del Vida.
2: Demà també tindreu un tast del festival a l'antena d'ICAT amb els concerts de Lia Cali a partir de les 9 del vespre i de la Ludwig Band passades les 10 de la nit. Com et dius? Em dic Xavier. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola. De l'escena de casa nostra també demà hi trobareu, entre d'altres, Sidoní, Remei de Calafresca, Mujeres i Greta.
4: I dissabte, per exemple, Ferran Palau, Maria Arnal i Irieix.
0: I entre els noms destacats del cartell avui també hi trobareu, per exemple, els britànics Saint-Étienne o el madrileny Ralphie Chu.
4: Demà, Guitarrica de la Fuente i dissabte, el britànic Fatboy Slim, també Gerai Cortés i Amaya.
0: I per cert que encara queden algunes entrades disponibles per al Vida.
2: Més enllà del Vida, avui també tenim més concerts a les nits de Barcelona, Mica. L'artista libanès passarà per l'escenari dels Jardins de Pedralbes a les 10 del vespre.
0: I avui també trobareu Renaldo i Clara a Granollers. Quina por. Serà la Roca Umbert que un any més obre les portes a l'estiu per oferir vespres de música, circ i cultura. Actuaran a les 8 del vespre i encara queden entrades.
2: A Sant Martí de Tous, avui arrenca el Festival Llegendes amb Magali Sare. Portarà el seu disc Descasada al Castell de Tous a les 9 del vespre.
0: I a Saldrà avui també hi trobareu Carlota Flaner al cicle El Ressupó i Aquel Isaia a Juneda al Festival El Rentadors.
2: I tornant a Barcelona, avui també hi ha concert solidari per Veneçuela del grup Nokwoy, liderat pel portuguès Salvador Sobral i amb la majoria dels integrants de Caracas. El concert serà a la Sala Paral·lel 62 a les 8 del vespre i, de fet, si no hi podeu anar, doncs també hi ha una fila zero per col·laborar amb la iniciativa.
0: I agafem ara l'agenda de festivals de finals d'estiu perquè ja tenim cartell de l'Acústica de Figueres.
2: Que programa més d'una 20ena de concerts entre el 27 i el 30 d'agost, amb noms com ara la Ludwig Band, Alosa i la Fúmiga. També hi trobareu Búhos, 31 Fam, Dan Peralbo i el Comboi, Fades, Sopa de Cabra i els valencians Malifeta.
0: I el concurs Sona Nou ja té els 12 semifinalistes d'aquesta edició. Per exemple, hi ha la lleidatana Abril, Aquest Suc, Beni Dolores, Bèrnia, Demà i Esglei.
2: També Eugènia Correia, Joan Quadern, Mai Halis, Orella 2, Pla Moguda i Ulls Secs. Les semifinals seran el 8, 14 i 16 de juliol a la Nau de Barcelona i aquest dissabte els podreu sentir al programa Sona Nou d'ICAT.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
5: Escolta i Cant.

0: quin sacrifici? Mala energia et fem un malefici. La bona vibra la tinc com ofici. Fins al final com la Bíblia, judici. Bitch, quin sacrifici? Mala energia et fem un malefici.
1: Ben a tope, aquestes setmanes a Caló i Platgeta, amb les grans onades que continuen fent la família 31 Fam, preparats per portar en viu les seves cançons aquest dissabte al Canet Rock.
2: I Cat, la ràdio inquieta.
1: Què tal, com esteu? Les 12 i 8 minuts. Un estiu 2026 que ens està donant bones propostes, com la que arriba ara amb Alok i Jennifer López.

Paula, Paula Jornet, donant les primeres pistes del que està per venir amb aquest beat electrònic, Somebody to Everybody, i més calmat, de pulsacions, ha terraïcat Adrian Lies amb l'elegància d'aquest Then I Am.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
5: Mon americano,
1: passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Ànter Albo i el Comboi.
7: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
8: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.

Compte enrere pel concert avui a Al·lèrgiques al Pol·len al Vida Festival, una energia pop rockera que podràs seguir en directe per ICAT a partir de les 10 del vespre. I ens quedem ara amb un dels nous tracks i dels més disfrutables de Chloe Bailey, Better Than Chicken.

Recuperant aquest cop dedicat la música post One Direction de Niall Horan amb... I reconnectant amb el so que els va fer famosos, així a Terra Naikat, els d'Adam Levine, Maroon 5. Aquesta nova cançó es diu Heroine.

dijous de ple estiu, un altre dia normal per a molts, escoltant i compartint els potents rescats de guitarra dels rockers Exili Elba. 5 minuts i 3 quarts d'una. Ritme i energia positiva en mans ara del Terminator de la música dance, Calvin Harris.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat. Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
2: Hi ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT. I just love to say it.

0: De cop d'aquest reggaeton, així és com fan brillar l'imaginari de la Costa Daurada, l'Uni Santa Fe i l'Ambliqui, i caminant sol aquest estiu al marge de Manel Arnau Allbé.
1: Tinc una amiga que li agrada fugir, sortim de casa per deixar de patir. Tots dos sabem que no arribarem gaire lluny, però anem hipotecant algunes hores de llum. Defugim el dins, dominem el fora, podem desaparèixer durant hores.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
3: Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a

Amor, traïció i ferides, amb aquesta balada pels cors trencats, d'Airin, Blindada. I aquí l'última abans de la una, amb el tàndem que continua sacsejant l'escena electrònica, quilòmetre zero, el duet Balbo.

0: De 5 a 7, a ICAT, Nota de Veu.
1: Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT?
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: Buah, avui és la meva. Oh, que esgarres. Em sou. Me la sua que tinguis més likes.
3: Hola, Fran, Aina.
4: Hola, Nota de Veu.
5: Bona tarda, notes.
1: Nota de Veu.
0: El telèfon del programa?
1: 677 50 61 53.
0: 677 50 61 53.
1: Nota de Veu.
0: Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
6: Que la fortuna passi i no s'aturi.
0: De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
1: Nota de Veu.

0: juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
1: Ja has descobert la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
2: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
3: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
4: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat.
0: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Fas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... Em canso d'estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, si no jo ja hauria agafat un tren d'abans. Segur que no pot... T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale.
1: Ara miraré el
2: sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
5: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
6: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDK.
5: No ho has entès. Alberto, PD, PD, amb D, de punxar discos.
6: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
5: Calla, que ens fotran fora.
6: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el cafetó en directe de 3 a 5 a ICAT.
5: I realment, ho estem fent superbé.
4: No. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Hola, hola, com esteu, oients? És dijous, dia 2 de juliol, i avui arribem a la conversa número 163 d'aquesta primera temporada de pausa, un programa que a partir de demà fa vacances, tot que no us quedarem sense, us quedareu sense nosaltres, perquè a partir de dilluns, les millors converses de la temporada, cada dia, de dilluns a divendres, fins al dia 31 d'agost, que és quan tornem al CICAT amb nova temporada. Mariona Batalla, bon dia.
1: Albert, com pot ser que haguem fet 163 hores de xapa?
0: Sí, de molta xapa,
1: això és gravíssim.
0: I espero que avui n'hi hagi... Avui n'hi ha doble xapa, perquè són dos els convidats.
1: Ja, què cantaria, com a doble o com a mitja?
0: Bueno, jo crec que aquest parell compten com a un ens, així com...
1: Sí,
0: sí, és una cosa bicèfala. Són, com es diuen aquests, que són, que són germans siamesos?
1: Això,
0: són
1: siamesos.
0: Avui un grup, aquest duet que estimem moltíssim, que fa estiu i a qui coneixem des de... Ho he mirat avui, sempre que venen ho miro, des de setembre de 2019, quan ens van presentar el seu primer hit. N'han vingut molts més des de llavors. L'últim, una cançó que ens diu que el que necessitem és poca cosa per estar feliços. El que nosaltres necessitem són vacances i ens hi posem avui dijous, que ens queden només dues horetes de temporada.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I mira, avui dedicació molt especial. Avui dediquem el programa a la Mercè Rigual, productora d'aquest programa que esteu sentint, que es jubila demà. Molta sort, Mercè, i benvinguda a casa teva, que és pausa.

0: Les dues persones, les dues últimes persones que aquesta primera temporada de pausa ocupen el sofà de convidats són els senyors Oriol de Ramon, Xavi Coca, de Tallets Professionals. Com esteu? Bon dia.
1: Què passa?
2: Molt bé, ara feia temps que no ens veiem les cares.
0: Ara feia molt temps, Uri. Sí. Molt,
3: Però us hem estat manifestant, O sigui, més d'un cop hem estat dient com volaria que vinguessin els tiets, com volaria que vinguessin els tiets.
1: Nosaltres anem fent la... anem passant per aquí, de tant en tant.
0: Deu fer.
2: S'ha de fitxar.
0: Mai hem fallat. S'ha de fitxar. Tradició, a més, tancar temporada amb vosaltres, els programes que, com a mínim, la Mariona i jo anem fent a ICAT, ja ho fèiem experts, ho fem aquí també. Així que, primer de tot, moltes gràcies per venir. I, sobretot, com anirà l'estiu?
3: Poca pausa. Ben amb bolos?
1: Poca pausa. Sí, de moment va molt bé, ja hem començat la gira. De puta mare, nou directe.
0: Vau començar a Sant Cugat, potser, l'altre dia?
1: No, ja havíem començat.
0: Ah, ja havíeu començat.
2: Vam començar a Batea, allà a Terra Alta.
0: Terra Alta. Bons vins de cooperativa, allà.
2: Home, sí, increïble.
1: De fet, era una fira de vins, i durant la tarda ens vam fotre fins al cul.
0: I vau tocar, la nit?
1: Sí. Van tocar.
0: Cap lapsus?
1: No, molt bé, sorprenentment bé.
0: Sí. Com devien anar aquests dos?
1: No, la gent,
0: del
1: públic anava pitjor.
2: Jo aquell dia estava malalt, em vaig quedar a l'hotel... Mirant Barça-Betis o alguna cosa així.
0: Però vas fer el bolo.
2: Sí, però estava putxillo.
0: A la prèvia et vas quedar a l'hotel mentre l'Uri...
2: Se m'han anat tots aquests a fotre's vi fins al cul.
0: Tu has fet feina doble.
1: Jo vaig fer la seva feina.
2: I jo allà morint-me.
0: En fi, molta gira. De fet, podríem mirar els bolos que teniu, perquè me'ls he apuntat. Avui, Mariona, últim dia de temporada, he agafat i he enganxat el link aquí al guió per obrir-lo durant el directe.
3: T'has permès ja...
0: I tenir els concerts. Llavors, ara falta jo ser una mica viu i fer-ho bé, Dia 4, demà passat, Canet de Mar. Una cosa que passa.
2: Un clàssic.
0: A Canet de Mar, casa vostra. I llavors hi ha la festa major de Terrassa, a Pirata Beach Festival a Gandia, us aneu a Tàrrega, al Pau Paterres, al Festiuet de Salou, a la Bisbal, a d'Empordà, a l'Empordà Music Festival... Les Santes a Mataró.
1: Santes a Mataró,
0: això és juliol, final. 27 de juliol.
1: Aquest és el concert,
2: El concert.
0: Per què?
1: A més, perfil fanallà en el lloc on volíem, que és al Parc Central.
2: A un minut caminant de casa.
3: Increïble.
0: Així,
2: Sí, literal.
0: Feu el ritual d'anar, o sigui, fer proves de so i anar a casa.
2: Bueno, clar, farem... és que està... I diversos cops.
0: Sí.
2: Vull dir, si ens hem deixat alguna cosa, anirem, tornarem...
0: No, però teniu aquella cosa de quedar-vos al backstage. No, aneu a caseta.
1: Bueno, és que el backstage de Mataró també són justets. Sí. Llavors, jo crec que farem un sopar a casa i després anirem a tocar.
0: El backstage de les Santes...
1: No, en general, els de...
0: És casa vostra.
1: Els de Festa Major, els backstage són... És un espai amb un cub d'aquests de...
2: D'oms.
3: Una carpa i quatre coses.
0: Escolta, hi ha una cançó nova i ens la presenta una persona lleidatanitzada, diguéssim, molt important a la vida dels nostres convidats.
4: Què tal? Com estem? Aquí Pep Saula. Us faré un dos en un i us explicaré el meu moment de pausa i us explicaré també una anècdota amb els tiets, que és que just ara fa més o menys un any vam decidir tots junts organitzar un songwriting camp, que se'n diu un campus de composició, i ens en vam anar a una masia a l'Empordà durant una setmana, pot ser, i a part dels tiets i jo també hi havia un fotimer de gent, les al·lèrgiques, la Su, i també gent que no és de l'escena catalana. Va ser molt divertit i va ser una setmana on el món es va parar una mica i simplement estàvem allà concentrats en fer cançons i també en crear connexions personals i vam estar superbé, vull dir, va ser divertidíssim, va ser un moment de pausa i a més va ser com va sortir la cançó de Era Això, perquè vull dir, és que la cançó parla literalment d'això i va ser arribar a la casa, desfer les maletes, penjar-nos les guitarres i escriure aquesta cançó pim-pam, de les cançons més fàcils d'escriure que crec que

0: Efectivament, era això el que ens deia en Pep Saula fa una estona. En Pep és, sempre li diem, com el cap pensant de Sacseni. Jo diria el cap pensant de l'escena catalana musical.
1: Ho diria perfectament.
0: Perquè és, ho sap tot.
1: Tot.
0: O sigui, ho sap tot. Tot,
1: lo de dins, lo de fora.
0: Lo de dins, lo de fora. Tot, tot. Com van els faders i com van els, no sé, gent que s'enrotlla entre ella.
1: Per exemple.
0: I les disputes entre grups i tot, tot ho sap en Pep. Però en Pep és un tio que està a molts saraus també creatius i amb vosaltres ja trobo que forma part un, ja gairebé del Loret i ets.
2: Sí, sí, ja comença, jo diria des de fa un anyet que ens vam com començar a portar regularment. I és això, és que en Pep és una font de sabidoria i una font de... també de riure.

0: una temàtica del que parla aquesta cançó era això, de pausa. I ens va de conya, perquè trobarem la pausa en aquesta cançó, ara que acabem temporada nosaltres, us passem el testimoni de la pausa, perquè era això, no? Ja ho heu trobat, eh?
1: Al final era això, no? Amunt i avall, vull dir, sí, saps? Tot el dia així, no?
0: Tot el dia així, no?
2: No, realment, és una cançó que sí que té un punt de profunditat, no? I amb la voràgine del dia a dia, trobar aquests moments de pausa, de frenar una mica, i de veure que això, que sempre volem moltes coses,
0: sí,
2: però que la felicitat la tens al costat i de viure els petits moments. Llavors, això que és una mica la filosofia dels tiets en general...
0: Ja ho és, eh?
2: Ho hem volgut posar en una cançó.
0: És la filosofia dels tiets sempre ha sigut així? Us l'heu anat trobant amb l'impacte, diguéssim, amb l'èxit, amb la popularitat, que també us heu hagut de cuidar molt d'això?
1: Sempre m'hem portat una mica per bandera, no? El fet d'estar a casa amb els nostres, en petit comitè, fent sí, una mica les coses sense magnificar-les molt... jo crec que ja és molt inherent a la nostra personalitat com a grup, no? Bueno, anar fent, mica en mica, i petites coses.
2: També és veritat que la Mary ens està dient molt que ens estem tornant més...
1: existencialistes.
2: Més sentimentals, més...
1: perquè
2: més monos, no?
1: Estem fent temes molt, sí, molt de la vida, no? Ara,
3: és que no, jo no ho vull dir, perquè
1: estem fent grans,
3: us anava a dir, que ens estem fent grans.
0: Això. Sí. A veure, que la Mary ho diu també, perquè amb el que li està passant a la vida.
1: Bueno, clar.
0: Saps què vol dir? Una abraçada a la Siena i a tot això... el que passa... Clar, quan tens fills i et fas gran una mica, també,
2: sí,
0: saps? Doncs...
2: Per això, que vam començar nosaltres molt traperos i hem anat evolucionant i canviant.
0: Cosa petita, que no ho hem dit, la Mary és una de les... fundadores del Loop Records, el segell, el vostre segell, el de tota la vida, la vostra família.
3: Home, podríem dir que és la madrina, no?, dels tiets, una mica.
2: Home, sí, 100%. Sí, sempre ho hem dit nosaltres, que aquest projecte l'hem fet créixer amb Loop i...
1: One Club Man, som?
0: Sí. Sou One Club Man?
1: Sí.
0: No sou LeBron James?
1: No.
2: No, que va. No, i a més, trobar-los va fer com... Vam fer sinergia i vam aconseguir crear aquest projecte tan guai.
0: Escolta, tenia apuntada per aquí una cosa. No heu estat mai de tancar-vos en banda, diguéssim, un cop heu assolit un estatus, una, diguéssim, fama, digue-li com vulguis. És igual. Sempre us veiem pel món, us veiem en festivals. A tu, Uri, t'hi veig molt, en un festival concret, on la Olivia va començar a ser una realitat. Sou gent accessible. Jo conec molt, i tu, Mariona, i tots coneixem molts perfils de músics que, a la que han fet fama, es reclouen una miqueta, no? També us heu posat com a deures, això, vosaltres?
1: Jo crec que no, és a dir, és algo molt natural en la nostra manera de ser, de intentar, si anem a un festival, doncs intentar anar al barro, no? I disfrutar amb els nostres col·legues i ocupar aquest espai que no ocupem quan som els tiets, no? Llavors, bueno...
0: S'ho permet, a més a més, no? Que, de fet, una cosa que passa, que fomenta la naturalitat de la gent, és justament que els artistes que sou cares conegudes aneu als llocs. Perquè un cop hi aneu amb naturalitat, la gent és com que us respecta, us deixa distàncies.
2: Sí, i això passa a Mataró, per exemple, és el cas més flagrant, no? Que nosaltres caminem per la ciutat...
1: I ningú ens diu res.
2: Ningú ens diu res mai.
0: I majoritàriament tothom sap qui sou.
2: Sí que veus nens que diuen, mama, mira, saps qui ets? Però per això també sempre ens apropem a... Nen, què passa? Com va? Guai. Sempre ho hem portat amb naturalitat. Hem intentat que no se'ns pugi... no pujar-nos a la parra, que és lo típic que et vas repetint des de que comences, no? Però crec que si no ho hem fet és perquè som així, perquè som penya molt normal.
1: I perquè hem decidit quedar-nos a Mataró, que jo crec que això és molt important.
0: Aquesta és una altra.
2: No estem a la faràndula.
1: No hem volgut venir aquí perquè sabíem que era una perdició venir a Barcelona, no? Al final...
0: Hi ha gent que ens ho ha dit, això. Mira, de fet, qui ens ho va dir? Un altre lleidatà il·lustre, en Quintí, en Llunga Rajola.
3: Bueno.
0: Justament, amb el Quintí vam xerrar, que ell va tenir una època a Barcelona on, diguéssim, va passar-se una miqueta de la ratlla i ja està, i ho accepta, ho veu i ens va titllar a Barcelona de lloc perillós. Vosaltres també ho heu evitat, això, una mica?
1: Sí, tenim la sort que Mataró està a quatre passes de Barcelona.
0: Yeah.
1: Si fóssim de Lleida, potser haguéssim acabat a Barcelona. Però tenir l'opció d'estar a mitja hora de casa, ens quedem a casa.
3: I amb la tranquil·litat que aquí a Barcelona no hi ha... Pues ja està.
0: Absolutament. Una altra cosa que volia dir, no me'n recordo ara, què volia dir? Maria, tu no volies fer una pregunta?
3: No, perquè ja ho hem dit més o menys, que el que us volia preguntar és si aquest no pujar-vos, si ho heu hagut de treballar o us ha sortit de manera natural. O sigui, si heu hagut de fer l'exercici de dir, vale, nois, ho estem petant, però tranqui.
2: A veure, en general no, perquè ens ha sortit bastant natural, però sí que hem tingut moments de,

0: d'haver de gestionar coses com la frustració, la ira, que s'ha de canalitzar per algun costat, no? I hem après amb, a base de cagades també, de dir, hòstia, vale, això no pot tornar a passar, corregim-ho. En coses concretes, eh? Però sí que és un aprenentatge, també són quasi 10 anys de projecte, i com, sempre ho diem, que com que vam anar creixent molt mica en mica, i estadi a estadi, n'hem anat aprenent a cada moment, i ara ja
1: i
0: som
1: seguim,
0: com...
1: seguim aprenent.
0: Sí.
2: Però és que potser vosaltres, nois, heu estat com de les, dels últims artistes que no han crescut com a través del fenomen viral. Vull dir, m'imagino... O sigui, sí, ja sí, hi ha coses que han vingut després que ho han patat a través d'una cançó, però vosaltres heu anat fent carrera. Mm. I ara creixem poc a món.
0: Cap cançó nostra va patar el TikTok i llavors es va fer famosa, no?
2: Clar.
0: És al revés, que...
1: Som els... Això és tan millennial.
2: Ja, em sap greu,
3: però per fi, algú ha dit millennial en forma de viejo. És a dir, com... Ja era hora, s'ha acabat allò del boomer.
1: Una mica.
3: I saps què? El millor, que els de la generació X ens hem salvat d'això. Primer, els boomers eren els vells i ara sou vosaltres, ara els millennials. Els millennials, els de la X, on que som la generació invisible, han passat
2: ja
3: a nosaltres.
2: Som els dinosaures.
3: Per cert, sí que hi ha un punt d'inflexió, que és Coti per Coti, no?
0: Sí,
3: a la vostra carrera. És veritat que no és una cançó que jo què sé, que aparegui en un ball de TikTok o en,
2: no,
3: en
2: i que un, forma part d'un disc, tren. Que el disc sencer va ser bastant totxo.
3: Sí, va ser el primer avançament del disc?
0: Va ser el
1: segon, segon o tercer, sí.
3: Ah, sí, quins eren els altres? Olivia?
1: De l'1 al què? No, Olivia no va ser.
0: De l'1 al què, Bailoteo, i llavors va venir el Coti i el disc.
3: Per cert, parlant d'avançaments, una cosa que tenia apuntada per aquí, no vull que se'm passi. Quan vau avançar el vostre últim disc, la primera cançó, vau jugar al Despisteu, sap tothom, va ser A Fora Plou.
0: Sí.
3: Cançó excel·lent, cançó que no tenia res a veure amb el contingut del disc. Quan es va publicar vam dir tots, ah, ok, era això.
0: Sí, semblava que anava a venir un disc d'indis. Exacte. I de guitarres.
1: L'Uri va tenir un moment de crisi de dir, tu, que refem tot el disc en una setmana i el tirem cap aquí. Sí, i va ser com, ara és igual.
3: Però què va passar? Què ha passat? Que ara publiqueu aquesta cançó que es diu Era això, i una mica vibes d'aquella A Fora Plou, l'estim.
0: Tornem cap allà.
3: També perquè és un retrat d'un estat d'ànim, no? A Fora Plou potser era una miqueta més, menys eufòric, no? O tal. Però sí que hi ha guitarres i sí que és una cançó, com deia en Pep Saula, que s'escriu a velocitat llampec, perquè esteu en un lloc especial. En aquest cas, un campus d'exposició i allà en un estudi a Bilbao, no sé on era.
1: De fet, era el mateix camp de compo. Sí, un era Astúries i l'altre era Catalunya, Astúries. Però era el mateix. Sí.
3: Vale, vale.
1: La mateixa vibe.
0: Sí, el factor masia jo crec que influeix en aquest tipus de cançó.
3: Val. Això es confirma que és un single entre guerres?
0: Sí.
3: No avança cap disc.
0: No. Estem preparant el disc.
1: Estem intentant, que això ens costa,
3: sí.
1: Fer la gran majoria del disc inèdit. És a dir, intentar, si traiem 12 temes, treure 12 temes nous. 11, com a molt.
3: O fer un avançament.
1: Perquè ens ha passat molt que ens agraden molts temes, llavors els col·loquem en el disc i potser fa 8 mesos o un any que ha sortit el tema.
2: Sí, ja.
1: Intentar fer aquest exercici de dir, va, anem a treure un tema, hi ha un disc amb tot temes inèdits.
3: Això serà, bueno, fer patir l'oient.
1: Un, potser.
0: Sí, o sigui, no és la tendència actual.
3: No ho és, en absolut.
0: No, però també ho hem jugat, el fet de tirar molts singles i treure un disc que la majoria ja els ha sentit. Llavors, volem anar a jugar l'altra carta, que és donar un pastisset i després ja que entri tot el disc.
3: Mira, com va fer l'Aril, el Ferran Palau sí que ho va fer 100% així, si no m'equivoco.
2: No sé si el dia abans va treure...
3: Una cançó, potser, l'Aril també, però llavors tu t'escoltes el disc i tornes una mica... Nostàlgia again, el programa. Tornes una mica aquella cosa d'escoltar un disc del qual no havia sentit la majoria, que és un exercici guapo.
2: I sentir-lo sencer en ordre.
3: Sí.
0: És difícil, també, en el món que vivim, com que la gent trobi el moment d'escoltar-se durant 40 minuts un sol disc, vol dir que la gent ens ha de dedicar una estoneta. Llavors, crec que també aquest disc tira una mica cap aquí, no? Cap a l'analògic, cap al so més real. Llavors, sí, té un punt de que si et vols posar el vinil a casa i escoltar el disc, tindrà un què.
1: Jo crec que té molt a veure amb com estem consumint la música nosaltres últimament. Estem tornant molt a consumir discos.
3: Sí,
1: Ens
3: tipo quins?
1: Mira, jo últimament estic amb tres discos a fondo, que són l'últim vermell de Valo Brigada, que no sé el nom. increïble, van al Vida dissabte, no sé si aneu. Parcels, el verd últim, és que no em sé els noms, sí. Tio. Del de I Got Your Feeling.
3: Quins bolos que fan Parcels.
1: I, increïble.
0: Sí, és que els vam anar a veure.
1: I de Crooks, de Dijou.
0: Dijou.
1: El de... When I'm back in Chicago, I feel it.
2: Vale, sí.
1: Pues aquest pavo s'ha tret un discasso ara. Sí, eh? Pues estem aquí.
3: Va, estem aquí.
1: Ara estem aquí.
3: Jo he posat una cançó... he posat... A veure, ha passat una cosa. Oriol de Ramon m'ha fet una mica de ghosting. Amb una cosa.
0: Amb una cosa. Perdó.
3: No passa res. Però, si vaig una mica enrere en la conversa que vam tenir, l'última conversa que vam tenir tu i jo, d'erra, em va recomanar un grup i jo et vaig dir, hòstia, m'encanten, ja els hem sentit, tal, no sé què. I he triat posar-los ara per començar, perquè he pensat, segur que són fans dels Moniats.
1: Els
3: nostres convidats avui, els Tiets, què us sembla aquesta gent?
1: Brutal. Podria jugar al Barça, nana.
0: Jo vaig escoltar aquesta live session i em va flipar. Mira, escolteu, escolteu.
3: Suau, ha sigut això.
4: Però en el fons tens enveja de la nostra salsa, del Carib a Suècia, ballen quan toca la banda. Tots els calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que t'han pensat cansar les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona. Crema les penes sense mirar l'hora.

0: increïble com sona aquesta gent. Es diu Amuniats.
1: Són una mica els Catriel i Paco Amoroso catalans, eh?
2: Jo tampoc li trobava tant. Jo a mi em van enganxar per les barres. Perquè
3: a mi els arrangements jazz i aquests que fan em semblen de boig, el tio que pensi la producció i l'arranjament d'això ha de ser un puto crac.
2: Fins que són Smokies o del taller de músics.
3: Segur que són Smokies.
0: Smokies, li dieu els de l'Smokies.
2: No ho sabia, això. Té gust a la música.
0: No he sentit mai, això.
2: A mi el que em va molar d'ells és la frescura amb les barres, perquè en català de vegades sona una mica... Costa sonar guai. I aquest... té algo, tio, que la manera que formula les frases m'enganxa.
0: En català costa sonar guai o cool, en aquest cas, quan no fa rap. Quan fa rap
3: és
0: molt més fàcil.
3: Sí.
0: Però rap, no trap així com tal. No, rap de barres i tal.
3: Sí, 24 llesques.
0: 24 llesques, per exemple, el senyor A.
2: Sí, de fet, ara ha sortit tot el rotllo aquest del freestyle Catalunya.
3: El que porta el rovelló.
0: Sí, i un rovelló és cool.
3: Increïble.
2: Clar,
0: Rodrigo, d'Extraño Ways,
1: i a l'Albert Majaraca, també.
0: El Furtràmit, com un dels clàssics.
2: Tenim una Mataró.
3: El Banks.
1: L'Estilí, l'Albert, joder.
0: Ai, sí, Jordi, perdona. Una abraçada, Jordi.
2: Tens raó, sí. O sigui, Làgrima sonava de puta mare.
0: Sí. Bueno, però en castellà.
2: Sí, però entenen algunes.
0: Però Estilí en solitari, mola molt. I, per cert, està preparant disc i moltes ganes que el tingui publicat. L'haurem de tornar a convidar, ja no per parlar només de rap en general, sinó per parlar del seu disc, que espero que arribi aviat. Avui som amb els tiets, és última conversa de temporada. Em costa no dir-li últim programa, però el programa de demà és musical, eh? Demà no hi ha convidats. I ara toca aquest punt del guió, que jo he titulat com "Jo és que ja estic molt cansat", val? Llavors, subtítol és "Mariona, treballa tu".

0: Això ja no ho diuen tant ara, els tiets. Això de Vinted mentre faig pipi i perdo el temps. Ara estan més madurs, oi que sí, nois?
1: Ja no anem per aquí, ja no diem tonteries, no?
2: A vegades ens agradaria dir-ne més.
0: Per què no ho feu?
1: Sí que ho fem.
2: Ens autocensurem molt, a vegades.
0: Com, en quin sentit? De la brometa, fàcil.
1: De, sí, del parlar de no-re, no?
2: De més banalitats. O més... Abans, tinc la sensació que abans fèiem moltes més referències a coses i ara ens estem... allò, cuivint una mica de dir, no sé per què, potser per fer alguna més madur, saps? Algo...
0: Ja, i recollint l'am que dèiem, que parlàvem ahir amb el Joel Díaz, que de fet té molt a veure, perquè el Joel també, el Joel amb la Sotana, que són un grup d'amics que fan coses i que s'enfaden i solucionen i creixen a base de, doncs això, d'experiència, vosaltres també us passa, sou dos amics, no? Però vaja, ahir amb el Joel dèiem que l'autocensura doncs que acaba pesant. En el vostre cas, també, o no? Diríeu més coses a les que dieu, al final?
2: Sí.
1: És més que...
0: Xavi, no té mai cap dubte,
1: sí,
0: el Xavi.
1: Però no perquè diguem, hòstia, això no ho podem dir, sinó perquè no ho acabes escrivint. No? Sempre te'n vas cap a uns llocs concrets i el fet de no parar mai d'escriure i de fer música també et fa agafar tendències i vicis, no?
2: Ja. I perquè ets molt conscient ara de quin tipus de públic tens i llavors, bueno, ja potser directament ja no vas a buscar aquestes barres, saps? Yeah. Com fas que el teu cervell ja se'n vagi cap a... Clar, si tornéssim al 2019 estaríem tirant barres com a locos.
0: Guapíssim. També no hi passava el Dami amb el supermercat dels nassos,
3: no,
0: i després, fill de puta, tu també moriràs, no?
3: No, no, eren comodíssims.
1: I també quan tens un públic tan transversal, dius, per qui faig la música jo? La fem per nosaltres, al final.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Si expliquem molt literalment les nostres vides, també anem cap a uns punts que no ens acaben d'agradar. Llavors, és el fet de saber que la teva música l'escoltarà tanta gent que et crea el dubte de, hòstia, i ara què dic, no?
2: Clar, no pots parlar de Mataró, no pots parlar de Mataró com abans podíem parlar, ficar referències de Mataró, perquè, clar, t'escolta gent de tot arreu, no pots començar a ficar full refes de coses super nicho.
0: Sí, però dia que sigueu una mica més ultralocals, fareu allò que fa la Rosalía quan fa una cançó en català, de posar-vos a més a nivell més petit, no? Uh-huh. A la gent de Mataró dient, encara són nostres, encara són d'aquí, no? Saps la Rosalía com en fa?
3: Clar,
0: en català, dient,
3: jo és que trobo que sou com prou icònics com per fer coses de Mataró i que la penya digui respecte perquè són de Mataró.
1: No, a veure, ja ho fem, al disc anterior jo hi ha una cançó que es diu Maresme, sí, que literalment sí. És Lore, sí. Lore Mataró, Lore Maresme.
3: Clar, aquí jo tenia el blog aquest per parlar, que l'Albert ha dit que fes-ho tu. Llavors, el meu títol era Que t'escoltin les tietes catalanes. I vau estar parlant amb l'Alba Riera, el podcast de La Turra. No sé, Albert, si tens el tall.
0: No, però una versada, Alba.
3: Bueno, xerrava una mica com de que a l'entrar al mainstream perds una mica de coolness en el moment en el que tens un peu dins de la indústria, entre cometes. Mm-hmm. Vosaltres ho heu viscut així realment?
2: Sí, jo penso que quan just entres en el mainstream tens com aquesta part d'efervescència on tothom és com, uah, que loco, i llavors quan t'estableixes dins el mainstream és com que hi ha molts perfils de gent que ja diu que en plan, és el que deia l'Uriel a La Turra, com que ja no senten que hagin de lluitar pel teu projecte perquè el teu projecte ja és el Nude Project, saps?
0: Ja.
2: Una mica, llavors, bueno, jo crec que sí que és, ho notes, no? Però bueno, és el que dèiem també, algú ha d'ocupar aquest espai i va molt buscat, no? Llavors...
0: I a banda que som així les persones, també. Volem formar part d'un club més o menys selecte i exclusiu. Sí. Som aquells que diem... Les persones en general és que jo estava aquí quan començaven, saps? I això et fa mudar i bueno...
3: I de fet, tenia aquí apuntat com el fet de formar part d'un públic com family friendly, entre cometes, cada vegada és sinònim de música poc arriscada. Però penso també, en quin moment hem demonitzat el pop? I de sobte ningú escolta pop i és com... Ja, cabrons, però tothom sap cantar cançons de pop. Vull dir, alguna cosa en aquesta qüestió no funciona.
1: Bueno, és que al final, si són cançons de pop, són cançons maques, fàcils, enganxoses, i això no té res de dolent, no? Sempre sembla que hagis de buscar els tres peus al gat i fer una cosa super innovadora. I de vegades amb una cançó que t'alegri el dia ja n'hi ha prou.
2: Sí, no cal fer-ho tot super, super rebuscat, ni pel fet de que utilitzis quatre acords i una melodia fàcil, la teva música sigui menys música que una altra.
0: Sí, i l'altra cosa és que això de que ningú escolta pop, jo trobo que sí, que molta gent escolta pop, moltíssima gent.
3: Però ningú et diria que el pop és el seu gènere preferit.
1: Ja.
3: Saps, jo no conec ningú que em digui, el meu gènere preferit és el pop.
0: És veritat que hi ha...
2: Ningú que tingui una compte a Twitter. Però fora d'aquest cercle, tu te'n vas a una nena de 13 anys, random, NPC, de qualsevol lloc, i escoltarà Aitana, Lola Índigo i la Taylor Swift, no? I és el mateix perfil que, traspassat a Catalunya, escoltaria, pues, Detalles, Gigaflaues o La Música,
0: saps? O la Julieta,
2: 100%.
0: Sí. Més coses, Mariona, si estàs treballant tu, per mi,
3: és avui? És veritat. A veure... El David també està de vacances.
0: El David li encanta. També... El nostre càmera, que està mig de vacances, està
3: molt
0: assegut
3: mig,
0: com dient, em va tot bé avui. Sí o no, David?
3: Avui tot ens la pela. També us volia preguntar sobre el fet de posicionar-vos i no posicionar-vos, perquè en l'entrevista aquesta amb l'Alba xerràveu de si parles de certes coses et funen, però si no en parles també et funen. I és com, pot ser que de vegades el públic cada vegada ho posi més difícil? Tipo, ja està, penya, volem fer música i prou.
1: Jo crec, tio, que estem en un moment molt hater en tot en general. Llavors, crec que el fet de tenir tants inputs del dedo de Bailongo, del TikTok, del Reels, de tantes coses, és com que fa que res ens agradi. Llavors, sempre estarem en contra de tot el que es faci, perquè tenim masses coses. I crec que és el que ens porta al final aquí. I si t'hi fixes, hi ha com molt de descontent general en tot. No sé, no, ara mateix no tenim cap grup que ens flipi a tots i cap cançó que ens flipi a tots. Ja no hi ha una clara cançó de l'estiu i ja no hi ha una resposta unànime a res, no? Tothom va una mica a lo seu i no trobem punts comuns.
0: Està bé.
2: Sí, que,
1: sí també
2: crec
1: està
2: que,
1: bé.
2: Crec que és lícit que si tu creus que el teu grup preferit s'ha de posicionar, ho pensis, però també és lícit que si el teu grup preferit no vol posicionar-se perquè ja li està bé no entrar en certs àmbits, doncs que no ho faci.
0: Això ho heu dit tota la vida, perquè ara estava buscant-la, aquest matí he anat a patar, no sé com, a una entrevista de quan vau publicar el com es deia?
1: El Pipeig,
0: anava a dir el Teteo. Imagina't com estic jo, de vacances. El Pipeig, i ja us preguntava per les implicacions més o menys polítiques de les lletres, i ja dèieu que... Bueno,
1: si nosaltres al principi no vam començar fent música estrictament política, no sé per què ho hauríem de fer ara, no? Tot i que tinguem un altaveu. Sí. Llavors, la nostra política la fem amb les accions que fem, amb les lletres,
2: sí.
1: El cantar en català, el fer-ne bandera, fer bandera del nostre poble, amb reivindicar la cultura local, la cultura catalana. Llavors, hi ha altres maneres, no, de fer política, i també fer que gent que no ha escoltat mai música en català n'escolti, també és, doncs, la feina que podem fer.
0: I tant. Imagino un dia que els tiets de sobte publiquen un disc, allà sí que seria, i n'hi diem rock radical català, com el rock radical basc, o sigui, en plan Cortato, Escorbuto i tal, de sobte ven els tiets i es fa un disc de punk, no?
3: I tot,
0: seria raro per tothom.
3: I de... títols en plan Equansietat, que torni Terra Lliure, és com tot superpolititzat.
1: Jo he de dir que la primera cançó que vaig fer, quan estàvem començant amb els tiets, vaig fer una base en Logic Pro, vaig agafar el Libro Rojo de Mao Zedong i les meves primeres barres cantades van ser llegint el Libro Rojo de Mao Zedong.
3: Increïble.
1: Sí, imagina't.
0: Sí, més comunista no podies estar.
1: Exacte.
0: En aquell moment, eh? Escolta, més cançons. Mira, he triat aquesta per aquí.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y... Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.
0: És del Juan Magán. Encara punxa? Cada...
1: Ja no punxa. Abans punxava el Nadal per a Cocoa.
0: Cocoa era el vostre lloc.
1: El temple. Temple. I anàvem cada any. I ara ja no crec que punxa el dia 20, així.
0: Ja, però hi aneu?
1: Hi anem, sí.
2: Aquest any ja vam anar, però els dos últims crec que sí.
0: Teniu WhatsApp encara, Juan Magán?
1: Sí. Va ser on ens vam conèixer, amb el Magán personalment. A una
0: va anar a vosaltres o va venir ell?
1: Vam acabar la gira al Sant Jordi Club. I ens vam anar amb tot l'equip a Cocoa. Aha. I just aquella nit punxava ell.
2: I els de Cocoa ens van portar a la cabina i ens van presentar.
1: Ens van posar el coti per coti, vam fer la foto amb el Magán i allà va començar tot.
0: I un petonet a Juan Magán des d'aquí, no? Li podem enviar?
1: Sí, Magán.
0: Bueno, és que jo no he vist mai tanta efervescència. I és que me'n recordo molt bé un dia que tocaven la Dilla Russa i els vaig anar a veure a un backstage i Juan Magán apareixia després i jo no sabia.
1: No, és molt heavy.
0: Aquestes passions.
1: Sí, és que és un...
2: Té hits.
1: Jo diria que és un dels músics més mítics a Espanya.
0: Sí.
1: O sigui, i dels que s'ha conservat més bé i més a dalt de tot, no? Perquè segueix estant a festivals com a cap de cartell
0: sí.
1: I porta molts anys girant.
0: D'aquí uns anys parlarem dels tiets en aquests termes. Volem pensar.
1: Esperem.
2: No? Esperem, no?
0: Ara farem una cosa.
5: Ens vam

0: Ara arriba això. Estic extraient uns auriculars.
1: DJ de... Albert.
0: Sí, de... No. No, jo no feia res. Estic connectant els auriculars al meu mòbil i ara posarem una cançó. Qui vol començar? A veure, nois, us explico. Aquests auriculars són perquè no sentiu la resposta de l'altre, vale?
2: Vale.
0: Us farem tres preguntes a cadascú i el que volem és fer test de compatibilitat.
1: Com de tàndem sou realment.
0: Sí. Vale? Llavors, aquest joc us l'han fet alguna vegada a la vida, n'estic segur, no?
3: Sí, segurament. Sí, segurament. Alguna entrevista,
0: algun
3: vídeo al TikTok.
0: Però és que no tinc ganes de treballar avui, llavors... Jo posaré una cançó.
3: Sents algo? Perquè aquest fa moltes trampes.
0: No he posat cap cançó encara.
3: Ah, vale, li poses cançó.
0: Què sents ara? Ah, vale. Poso aquesta. No, posem una altra. És una broma que he fet, una broma interna que no us explicaré, però posaré una altra. Mira, posaré el que diu l'algoritme de mi. Vale? Poso això. Hòstia, mira. Andrés Calamaro, està sentint ara mateix?
3: Ja m'agradaria escoltar les teves playlists.
0: El sents d'ells? No? No el sents? Vale, perfecte. No? Mariona, dispara.
1: Va, fem la primera pregunta, a veure què
0: ens respon. Jo m'apunto per aquí, eh?
3: Vinga.
1: Quina és la mania més estranya de l'altre?
3: Seva? Sempre es posa taps per dormir i amb mi, bueno, tampoc és gaire estrany, però jo no ho havia fet mai.
0: Sí.
3: Funciona, no?
0: Sí, sí. Està disfrutant de la música, el Xavi.
1: Va,
0: per dormir, fem això.
3: Taps per dormir, vinga.
1: Uri, si haguéssiu de compartir pis alguna vegada, quin seria el principal motiu de discussió?
3: Uf, la neteja.
1: Vale.
0: En quin sentit?
3: A veure, l'estudi no és que el tinguem precisament net, llavors jo crec que netejar en general la casa, mantenir-la ordenada...
0: Vale.
3: Cases nostres sí que estan netes, però l'estudi no gaire.
0: Vale, perfecte.
1: I si Tietz es desvolgués demà, què creus que faria a nivell professional, el Coca?
3: El Coca? O es posa a produir tecno, o es posa a fer cançoneta rotllo John Mayer.
1: Vale.
0: Fantàstic.
1: Cosa que ens agradaria bastant.
0: Vale,
1: Tota aquesta estona el Coca ha estat amb els auriculars, de fet està encara dissociat.
0: Sí, bé, ja està. Has disfrutat o no? És guapíssima aquesta, eh? Algo contigo d'Andrés Calamaro, que és una versió d'un disc que es diu El Cantante,
3: vale.
0: Que està guapíssim. A tu, Oriol, te'n poso una altra, vale?
3: Sorprèn-me.
0: No ho sé, serà sorpresa perquè insisteixo que és l'algoritme. Jo trobo, Mariona, que hauríem de fer les mateixes preguntes a en Xavi i així comparem, no? Què diu l'un de l'altre? Sí, fem això.
2: Vinga, va.
0: De moment li llanço... Hòstia, Tom Waits li ha tocat aquí, a l'amigo.
1: Vale.
0: Tom Waits.
1: Ara l'Oriol no.
0: Quin algoritme viejuno que tinc, eh? Ho estic demostrant, oients. Vinga, la primera.
1: Coca, mania més estranya de l'Uri.
2: Uau. Pues no et sabria dir, eh?
0: No, eh? No, ell n'ha tingut una de clara.
2: Jo soc molt maniàtic i tinc molts tocs. I ell no masses. No sé. No tinc cap mania.
1: Va, pues et tiro una altra.
0: No, la resposta és que no és maniàtic. Després han de comprovar si un de l'altre ho saben.
1: Vale, o sigui, no és maniàtic ens serveix com a resposta. Si haguéssiu de compartir pis alguna vegada, quin seria el principal motiu de discussió?
2: Potser desordre.
0: Desordre?
2: Desordre o la neteja, no sé.
0: Vale.
1: Vale. I si demà es dissolgués el grup, què creus que faria l'Uri a nivell professional?
2: Potser provar actuar.
0: Com a actor, eh?
2: Sí, sí. Muntar un festival, si no... Algo empresarial. Segurament faríem alguna cosa junts. Però si és ella algú sol, potser et diria actuar.
0: Vale.
1: Vale.
0: Vinga, ja ho tenim.
1: Ho tenim.
0: Ho tenim, ja està. Us ha agradat la selecció musical de...
1: El film musical.
0: T'ha tocat una obra de teatre que va fer Tom Waits, va fer la música Tom Waits, i era bastant experimental, tot plegat,
3: eh? Sí, sí, està...
0: Però molt de bo, no?
3: Sí, molt, molt tranquil.
0: Igual t'he donat idees per fer un dia un cançó dels Tietz així amb veu rovellada. Heu de fumar molt.
3: Sí, exacte.
0: Però
3: molt
0: esteu,
3: de whisky.
0: Esteu molt esportistes últimament, per tant...
3: Ara, dona'ns 10 anys més.
0: Fem això. Fem una publi i de seguida comparem les respostes que han donat en Xavi i en Derra dels Tietz. Aquí, a pausa.
4: Fes una pausa. Cada dia de 2 a 3 del migdia a ICAT.
5: Atenció, famílies. Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
6: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: Va, que ens queden 20 minuts de programa. De fet, 19, i hem de... Com ho fem, això, Mariona? Tu que tens el cap més avui menys dispers que jo...
1: Clar, jo us faig la pregunta, sí, i tu dius si l'han encertat.
0: No, jo crec que podem fer una cosa, encara millor, que és... sí, responeu les preguntes... A veure què creieu que ha dit l'altre.
1: Clar, sí, vale? Però jo recordo la pregunta.
0: Sí, però a veure què... Va, fot-la, Mariona, sí.
1: Va, la primera pregunta era amb la mania més estranya de l'altre.
0: Val. Xavi, què creus que ha dit l'Oriol a tu?
2: M'ha gustat aquesta.
3: En tinc tantes, tio.
2: Ja. I n'he dit una de molt normal.
1: És una que us pot haver afectat de gira.
0: Sobretot si compartiu habitació.
2: A la nit, sí.
3: Una mania? Ah, que dormo un tap.
0: Dormi.
3: No suporto... Escolta, sí, clar, al final, fill únic, he dormit sol tota la vida, amb els sorollets a la nit, em desperto així.
0: Però bueno. Tornem a sentir això, perquè el Dani Exposi ha confeccionat, saps els típics sons d'encert i error?
1: A la sintonia!
0: Encert és així. Era això. Vale? I error, si us equivoqueu, ja la sentireu després.
3: Vale.
0: Oriol, què creus que ha dit el Xavi de tu?
3: Pistes?
0: No, cap pista.
2: Cap pista?
1: No.
0: És que és difícil donar una pista per la resposta.
1: Et fa quedar molt bé.
0: Sí, eh? Aquesta és la pista.
2: Et fa quedar molt bé. Hòstia, no ho sé. De vegades m'adormo els matins, però això no em fa quedar bé. Pisteta, no, tio? Cap a on va?
0: A veure, la resposta, un moment.
3: Tu pensa...
2: No!
0: Hòstia, Dani, puto amo, eh?
3: Tu penses si tens manies o no?
2: No gaires.
0: La resposta ha estat
3: que no tens manies. Jo soc molt més maniàtic que tu.
0: En tens algun altre així d'explicable?
3: Hòstia, és que... jo què sé, tinc omfalofòbia, que és que no suporto que em toquin el melic ni res. Sí, em fa angúnia.
0: Com n'hi has dit, això?
1: Jo havíem vist falofòbia.
3: Omfalofòbia.
0: Jo també.
3: No, omfalofòbia. És amb el melic, tio.
0: El melic,
3: t'ho juro. No suporto el terciopelo. És que tinc moltes merdes d'aquestes que... Soc molt piqui, amb aquestes coses.
0: Però quan et toquen el melic, per exemple...
3: No, deixo que ningú em toqui el melic.
0: Si passa perquè estàs mitja dormit...
3: No passarà.
0: No passarà.
2: Bon dia.
3: Jo a la Maria li he dit, l'única cosa per la que et deixaria és si em toques el pelic.
0: Però la cosa és, vull saber què et provocaria en cas que això...
3: No, molta angúnia.
0: No puc. És angúnia. Sí. Va, segona pregunta.
1: La segona pregunta era que si haguéssiu de compartir pis, quina seria el principal motiu de discussió?
0: Oriol, què ha dit el Xavi a tu?
2: El Xavi, ell diu que de vegades soc una mica intransigent, llavors... Què, però si muntaríem masses festes allà?
3: No.
4: No! Això
3: no seria un problema. Això no seria pas un problema.
2: És complicada, tio.
0: No. Ha dit... què ha dit? Ha dit desordre, neteja.
3: Sí, potser...
2: Ah, doncs mira, el mateix.
0: Bueno, clar, li acabes de donar la resposta.
3: Sí.
0: Xavi, què creus que ha dit el doctor?
2: Era això.
0: Clar,
2: jo
4: no vull
0: dir això. Bueno, en tenim... Com anem? Anem a... dos... Bueno, dos punts per aquí. M'estic perdent molt, ja. M'estic perdent. Bueno, anem a la tercera.
2: Clarament per mi.
0: Clarament per tu, sí. Oriol.
1: Per últim, si es dissolgués el grup, què creus, Oriol, que estaria fent el Coc a nivell professional? No,
0: què creus que ha dit el Coc? Hòstia, com estem avui, Mariona? És gravíssim, això. Què creus que ha dit el Xavi de tu? Què faries?
2: És musical?
0: No.
1: Relativament.
0: Podria ser-ho.
2: A algun festival, algun... Sí? Va per aquí?
3: Sí, he dit
2: algun,
3: que sí.
2: Muntant algun tinglado.
3: Sí. He dit això, i si no fas de la música, actuar, segurament.
2: Hòstia, probable, no,
3: actuació.
2: Això
3: ja ho has deixat.
2: Ho he tontejat i no m'agrada
3: vale,
2: gaire.
3: Doncs no.
4: Era això.
0: I ja per acabar, Xavi, què creus que ha dit l'Oriol de tu que faries en cas que us separéssiu professionalment?
3: Muntar alguna empresa. Algun business, no?
1: No exactament.
4: No.
0: Una cosa que no entenc, perquè tu has dit, Oriol, produir tecno o...
2: o cantar cançons rotllo John Mayer.
0: Ah, o John Mayer. Aquí posa John Mayer.
3: John Mayer?
0: Sí.
2: Amb el que t'agrada la guitarreta.
3: Bueno.
2: No, però sempre agafa la guitarra, es posa a fer maxets, llavors...
3: Tot està la música.
0: Sí. Maxets, eh? És guai, tio. Què anava a dir? Molt bé, no? Molt bé per aquí, que ha guanyat.
3: L'Uri.
0: Ha guanyat
1: la diversió.
0: Ha guanyat la diversió i sou perfectament compatibles. tries els tiets. Mira, ara farem una cosa.
5: Home.
0: Us vam triar entre una cançó...
5: Són dos homes, home.
0: Sí. Una cançó de Sexeni, una de Anuel AA, de Drake o d'Amigos?
2: Ja,
0: no, Amigos no pot ser, Amigos pel final.
2: O Sexeni, pues Sexeni.
1: Que jo que no.
0: Joder, no és Sexeni.

0: plena hora.
1: El sexenni molt en infinit, com dèiem abans, en Pep Saula, que és la ment pensant de tot això, sempre està a tot arreu, és omnipresent, i a més és una persona amb un coneixement enciclopèdic brutal, no només de la música, sinó de moltes coses. De fet, recordes, no sé si va ser, sí, sí que va ser aquí, que li van dir, tu et veus algun dia presentant-te un càrrec polític?
2: I que va dir que sí.
1: I ens va dir que sí.
3: En Pep, el que vol és que quan tingui 50 anys algú l'enxufi a ser el...
2: Ministre de Cultura.
3: No, no, algú de cultura, però més diputació, sí. Algo així.
1: No, jo li vaig dir Acadèmia de la Música.
3: Sí, sí, algo així. O l'ESGAE, saps?
4: Li enganxa molt.
1: Sí. Un bon ESGAE,
4: el president de l'ESGAE. Com es deia aquell, el pirata?
1: El pirata, sí.
4: Aquell que va construir de tot.
1: No me'n recordo.
2: A part, me l'imagino el típic que truca en plan de... Senyor Ramon, té vostè aquí un no sé què, saps com... Li ha tocat pagar no sé quan.
1: Que truqui ell.
2: Clar, clar, ell, dir, eh? senyor Esgae, que truqui a casa.
1: Escolta, que abans ho dèiem, quan va ser l'últim cop, i ara que parlàveu d'això de baralles i tal, l'últim cop que us vau barallar, vosaltres dos?
4: Barallar
1: vol dir...
4: A punyos.
1: No sé si això...
3: No ens hem pagat, va. Bueno, de broma sí, però...
1: De broma m'ha
3: xiulat, Un pitxacito, així.
4: Així entre col·leguilles.
1: No, però algun dramet, mini dramet, no sé si us ha passat mai, té una setmana d'estar enfadats.
3: Sí, algunes crisis, però dura un poc.
1: Dura un poc,
3: no sé quan va ser.
4: És com temporal, saps? Però també va molt amb el... Com amb el dia de cadascú.
3: L'estrès i la feina, sí.
4: Sí, eh? No sempre va en els moments en què anem més liats, perquè de vegades quan anem molt liats i ens veiem tant, guai, però llavors, jo què sé, la que fem uns dies separats i tornes a juntar és com tornar... Però no sé, ens va molt a ratos, però per sort no tenim gaire els moments dolents.
3: Jo no ho recordo.
1: Heu pensat un futur sense l'un i l'altre? L'heu pensat, en plan... Que l'heu, si l'heu projectat?
4: Tenim una cançó sobre això.
3: Ah, sí?
4: Però ja està.
1: Hi ha una cançó sobre això.
4: És pel nou disc.
3: És hipotètica.
4: Però literalment parla sobre això.
3: Sí,
4: què
3: passaria
4: de què faríem si no ens tinguéssim l'un a l'altre, si no tinguéssim el projecte.
1: I què us provoca pensar-ho i fer aquesta cançó? És a dir, a nivell catàrtic, a nivell de grup...
3: Jo crec que està bé posar-hi paraules, perquè és algú com molt a l'aire i tal, i també està bé pensar, hòstia, si de cop, jo què sé, demà ve la guerra i la música ja no funciona i no sé què, i ja està... fer una altra cosa, doncs què faries?
1: No? Ja. Doncs, bueno, ja hem dit abans, fer una empresa, un festi, ser actor o...
2: Cantar
3: John Mayer.
1: John Mayer.
4: Vale. Segurament ens posaríem a fer cançons que després no escoltaria ningú perquè els projectes en solitari no solen funcionar.
1: Depèn.
3: Uf, jo no, eh? Jo no faria un projecte en solitari.
1: No imagineu estar broma, sols a l'escenari.
3: No, que va. Venir aquí sol. No.
2: No, eh?
3: No, gens.
1: Perquè, escolta'm una cosa, cantar a duo... també suposo que és una manera molt fàcil de fer-te com... Ja no només d'escut, a vegades,
4: no? És un escut, sí, 100%.
1: Però també, o sigui, no només a nivell d'entrevistes i d'exposició pública, però també a nivell líric?
4: No, també.
1: Què expliques a les lletres? Què et diu l'altre que no sé què
4: tal? Ja no estàs parlant de tu, 100%. Ah. Estàs parlant com des d'un ens,
3: sí, un ens que és
4: el projecte, que són els tiets, no? De fet, l'altre dia ens vam trobar amb una de les de l'Osa.
1: Sí.
4: I parlàvem d'això, de que som dos i de que està de puta mare, perquè no sou tres, que ja és multitud i que ja poden haver-hi discordàncies, i ens sou dos que us heu de posar d'acord d'alguna manera o altra, algú haurà de cedir, algú haurà de canviar els plans,
1: yeah.
4: Però també t'ajudes molt amb els inputs i la manera de prendre les decisions.
3: Parlo bo i parlo dolent, eh? La pressió és compartida, no? Les crítiques són compartides i tot lo bo és compartit, que també és millor si és compartit, no?
1: Sí. 103, el que passa habitualment és que n'hi ha un que és qui... És a dir, que... ja quan són més de dos, n'hi ha un que és líder.
4: Tipus... O un mana, sí. O un és el penjat, que també pot ser.
2: Ja.
4: Normalment n'hi ha un que és el penjat.
1: Això és un altre. I qui mana, Sidoní, Marrós, encara que vingui els tres a l'entrevista, saps que qui fa les lletres és el Marc.
4: Clar.
1: Llavors, aquí, si veus una vulnerabilitat, alguna cosa, saps qui és, saps qui ho ha escrit allò.
4: Sí.
1: Amb vosaltres no ho sé, és veritat. Qui escriu-les, cada cosa?
3: És que, no, a veure, normalment, qui canta el seu tros l'escriu,
1: sí.
3: Però no sempre és així. Perquè a vegades, potser per estructura o tal, o perquè de cop jo havia escrit alguna cosa que em va molt agut i tal, de cop fem un change, saps? Vull dir que no és sempre així.
1: Nois, acabem de consensuar, la Mariona i jo, amb una mirada, aquestes mirades que tenen...
2: I un ok.
1: I un ok, sí, la Mariona i jo tenim un llenguatge corporal increïble i només amb una mirada ja sabem que... Exacte. Tenim uns gestos determinats. Mariona Batalla, fem això del top 10 duos icònics de Catalunya?
2: Va, heu d'ordenar a cegues, de l'1 al 10, a duets icònics de Catalunya. 1 és No es pot ser més icònic, 10... el país tiraria endavant sense ells.
1: Penseu que si voleu guardar l'1, el podeu guardar perfectament, sí. Vull dir, ja sabeu com va això.
2: I que no hem anat a fer mal. No. Vull dir que no cal que us guardeu el 10. Som-hi. Comencem amb Gat i Gos.
1: Uau. Gat i Gos, què és?
3: Dibuixos animals.
2: Clar.
3: Comencem amb un 5. Comencem amb un 5.
1: Gat i Gos.
2: David i López de Plats Bruts.
3: Uf.
1: És molt totxo,
4: el 4,
1: eh?
3: Un 3.
2: Top 3, eh? Ojo. David i José de Estopa.
3: Un 4.
4: Però, és com a indústria catalana? És Catalunya?
1: És que és iconisme de Catalunya.
2: Clar, iconisme de Catalunya.
4: Clar, llavors els posaria més avall, però perquè
3: som
4: Catalunya...
3: Més,
4: no...
3: més Espanya, l'or
4: sí,
3: Espanya, no?
4: L'or Espanya.
3: Pues un 7. Un 7.
2: El pa i el tomàquet.
4: És que ja està tan suat que, mira, jo el posaria un 9.
3: Pues un 9, va.
1: Hòstia.
2: Dan Peralbo i el Comboi.
3: Ens encanta.
1: No val, Mariona, el Comboi.
3: Dan Peralbo i el Comboi.
2: Bueno, són dues entitats, Dan Peralbo i el
3: quatre.
2: Comboi.
4: Sí, t'ho dic.
3: Sí. Els 6 ens queda?
4: Ens trauràs bombes ara al final.
1: Us queda l'1, el 2, el 6, el 8 i el 10.
3: El 6.
4: El 6, va. Putos amos.
1: Ah, el 6, el Dan.
3: Sí.
4: Va, el posaríem el 2, però ens ho guardem.
2: Aquest us agradarà.
1: Us queda l'1, el 2, insisteixo, el 4 i ara el 8 i el 10.
2: El germà Sampler, bateria i perco dels Tiets.
4: Us posaríem l'1. Però...
1: Germán Sampler, bateria i perco, eh? No ho sabia, jo.
4: Queda algú així.
3: El 8, queda.
4: Sí, queda un 8, no?
1: Queda el 8, el 10, el 2, el 2, l'1, el 4.
4: Pues l'hora de currar més, Sampler. Estan de Grècia. Estan tocant a Grècia, aquests dos.
3: No, estan fent tot.
2: Botiflers, doncs, a la 8.
3: Sí. Estan fent tot.
1: Però amb qui estan tocant?
4: No, se'n van a un xiringuito molt pijo de Mykonos. I van allà a tocar percus amb els DJs.
1: Són boníssims.
2: Molt.
4: Són molt bons. Sí. I a part...
3: El Ferri està amb el Rels B, amb el Rusowski, amb el Nilmo.
4: Sí.
1: Nil Moliner, pels amics.
3: Nil Moliner, sí.
1: On els
2: pels
1: poseu?
2: Amics. Sí. Nil Moliner pels amics.
1: Bueno, al revés, sí. Quin nombre?
3: El 8, el 8.
4: El 8, eh?
1: Pobres. Vinga, Sampler.
2: Calçots i Romesco.
3: Molt fan, eh?
1: Sí. 1, 2, 4 o 10?
4: 2.
1: 2?
4: Què, l'1?
3: 4.
4: 4, va.
1: Calçots, vinga.
2: Svetlana, la Júlia i el Roc.
1: 1, 2 o 10?
3: També som molt fans, eh? Ens hauria ficat el 4.
4: Queda 1, 2, 10, no?
1: 1, 2, 10 queda.
3: I queda el 3.
4: Sí, doncs fem 2 i ens guardem l'1 i el 10.
1: El 2 és, doncs, què hem dit? Svetlana.
3: Svetlana.
1: Svetlana, majíssim.
2: La Júlia i el Pau, els germans Serrasols, es vagin a estar.
1: El 10 o l'1?
4: Uau.
1: Vosaltres sabreu, nois.
4: Pobre.
3: Ens guardem-lo.
1: Però... Mariona,
2: per tant,
1: podia passar això.
2: Albert Miralles i Mariona Batalla. Anem a l'1!
3: Era tot o res, eh?
4: Era
3: l'1 o el 10.
2: Hem estat penjant un fil, eh?
1: La cosa és, en el 10, des de Sant Andreu, Ginestar, enemics, el nou Pam Tomàquet, els germans que toquen vosaltres, el 8, Estopa el 7, Dan Peraló i el Comboi el 6, Gat i Gos el 5, Calçots i Romesco el 4, David i López de Plats Bruts el 3, Svetlana el 2, i en el número 1, la Mariona i un servidor.
2: El compromís.
1: Jo l'accepto. Està bé. Tiets, professionals, gràcies per venir. Una vegada més. Ara quan trigareu a venir? Doncs
4: ja quan surti el disc, no?
1: I això quan serà, ja.
4: Amb el single del disc.
1: 2027? Es confirma això?
3: Primavera 2027.
1: Ah, tant com això, eh? Sí. Primavera 27. Sí. Però si falta res, tio.
3: No,
4: per això
3: no
4: estem...
3: No ens això, que...
4: Estem treballant ja, saps? Per espillar el toro.
1: Per cert, ens quedem amb Migos.
3: Jo,
1: éreu referència, no? Eren referència per ells.
4: Quan van fer el pipeig, estàvem bojos.
1: Estàvem amigos a tope, eh? Se'n va morir un i ja se'n dissol, diguéssim, però seguirem escoltant la música. Tiets, guapos, gràcies. Estimem molt. I Mariona Batalla, bon estiu.
2: Bon estiu.
1: Ens veiem al setembre. Vull dir, abans no ens veurem.
2: I la de cites que han quedat pendents.
1: Ets conscient que hem dit hem de quedar.
2: I no ho hem fet mai.
1: I no ho farem.
2: Farem.
1: Dani Exposito, tu i jo sí que ens veiem demà, que hem de posar les cançons que han triat aquesta gent, les dels convidats d'aquesta setmana. Així
2: I Mercè,
1: que oients,
2: gràcies per tota la feina aquesta temporada.
1: Sí, demà li recordaré, però Mercè Rigual, productora que jubila demà mateix, una abraçada molt forta. Fa enveja, sí. Adéu. Walk it, walk it, walk it, like a talk it, talk it. Walk it.

0: like I talk it.
1: Escoltes i cas.
2: Són les 3.
3: Benvinguts, benvingudes al LOC.
2: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadet.
4: Bona tarda, Gala Castelltort.
2: Com estàs?
4: Doncs mira, avui content, la veritat.
2: Sí?
4: Sí, ja noto l'estiu dins meu.
2: Oh, que bé, això és preciós.
4: Tu què tal?
2: Jo, mira, molt bé, no em puc queixar.
4: Perfecte, aquesta
2: és l'actitud. Jo també estic començant a notar l'estiu dins meu.
4: Clar, és allò de la punta només, a poc a poc.
2: Que és la millor època.
4: Sí, perquè després t'arrepientes de tot.
2: Sí, no, hi ha un moment de penedir-se'n de tot que és bastant bèstia. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
4: I avui, dijous 2 de juliol, sabem que...
2: Toca posar música, però avui, atenció, perquè serà d'una manera una mica especial. Ja sabeu que els divendres normalment fem un DJ set, però també sabreu que avui no és divendres i que, per tant, havíem de fer una cosa una mica diferent. El punxadisco set d'avui serà al revés. Com que és l'última setmana de programa i després ja entrem de ple les vacances d'estiu, parlarem d'amors d'estiu a partir dels missatges que heu enviat al 667-07-61-16. 667-07-61-16. I el que farem serà comentar les vostres anècdotes, donar-vos consells i, sobretot, dedicar-vos una petita cançó, perquè us la mereixeu. Perfectes.
4: Així ja no podreu dir que no esteu previngudes per les històries d'amor que us venen per davant aquest estiu. Abans, però, de llegir els vostres missatges, repassarem una mica les històries d'amor que tenim actives entre les nostres celebrities per anar preparant una mica el terreny, i perquè així al setembre podrem recuperar aquest programa per veure com han evolucionat aquestes històries, que sempre és divertit.
2: S'ha de dir que de tota la vida la tradició és que les parelles ho deixin just abans de l'estiu per sentir el seu single summer i partir-la. Però sembla que en el món dels famosos també ha arribat la recessió econòmica i l'auge de la ultradreta, perquè aquest any està anant completament al revés. Tenim totes les nostres famoses i celebrities més enamorades i emparellades que mai. És salvatge.
4: Dua Lipa, per exemple, que la tenim recent casada.
2: I preciosa, perquè jo he vist unes fotos a Twitter.
4: Sí, ella
2: que
4: està
2: mare de Déu, senyor, eh?
4: Jo diria que ella directament fa activisme en contra de la solteria.
2: És molt bèstia.
4: És una bogeria com d'enamorats estan ella i en Callum, i les fotos de la seva lluna de mel on se'ls veu directament tocant-se els paquets i ella amb l'esquena tota esgarrapada.
2: És una guarrada.
4: És una guarra.
2: És una marranada històrica i a mi no em podria funcionar més.
4: Tothom diu que és pur postureo, però jo crec que no, que ells realment els hi neix ser així de guapos i perfectes. Ja està, o sigui...
2: És que amb aquestes cares que tenen és molt complicat no ser guapo i perfecte.
4: Literal, i l'actitud aquesta que tenen com de gaudidors de la vida...
2: No, és que ningú més sap gaudir així, és molt fort.
4: Creus que són intensos, però perquè des de fora no se'ls veus tampoc com... O sigui, se'ls veu intensos, però a la intimitat deuen ser un més.
2: Creus?
4: No? Jo crec que sí. Rotllo... No de follar, que també, perquè deuen follar
2: com animals.
4: Però,
2: és molt bèstia.
4: Però com d'intensos de I love you, no sé què, saps? You are my
2: precious
4: sunshine.
2: Per mi és que, com que estan casats, per mi són uns avis que estan molt enamorats i pensen, oi, que mono.
4: I literal, i si alguna vegada ho deixin...
2: Jo espero que no.
4: Que espero que no.
2: Creus serà... que ho deixaran? Jo crec que no,
4: Serà un daltabaix mundial, si passés. No crec que passi.
2: Dejo de creer en l'amor, que dirien.
4: Però mai millor dit.
2: Una altra que tenim molt enamorada i que poc n'hem parlat pel tamarro que és la Julieta. A veure, és una cosa que en realitat ja se sabia des de fa temps i que ella mantenia una mica en secret, però ara el seu xicot ja comença a treure una mica de cap als seus instastories.
4: És que ella sempre li ha de portar-ho això en secret. És una...
2: És veritat. Bueno, l'amor és un secret, no?, que van dir.
4: Ella és una secret girl.
2: És un moment que per mi sempre fa il·lusió, s'ha de dir, perquè vol dir que s'està consolidant una relació. I això vol dir que també que ens n'alegrem per ella, no?
4: També t'he de dir, Julieta.
2: Treu una puta cançó ja, amore. És que jo per mi no la treguis, però jo sé que els gais la necessiten i estamos en Pride Month, m'entens, no?
4: És que ens tenies molt... Bueno, ja no, realment, però bé, ja ens tenies molt ben acostumats i ens donaves de menjar molt sovint, perquè treies cançons cada mes, però ara portem una època en dejú i ens tens pujant-nos per les parets. A mi una cosa que em fa por és que les nostres artistes, quan estan enamorades, mai fan bona música.
2: No,
4: és sempre
2: veritat.
4: Treuen els seus millors discs després de la ruptura.
2: En el fons, això ens passa a totes amb els amors d'estiu. Tu passes bé a l'estiu i saps que el setembre serà una putada, però també saps que tindràs tema de conversa durant mesos i mesos parlant d'això.
4: Jo, Julieta, feia molts anys seguits que traies un temacle per l'estiu.
2: Molts anys.
4: Tres.
2: És veritat, és bastant. Guarda, fa 3 anys. Nosaltres érem molt petites.
4: És que... Jaime.
2: Bueno, tu creus que ella s'està enamorant a fons expressament per desenamorar-se
4: sí.
2: a fons?
4: Ella és...
2: Ella diu, necessito treballar.
4: Però perquè ella és molt shark.
2: Sí.
4: Segur que ho ha pensat així. Me busco un nòvio i llavors el deixo i així
2: no,
4: tinc un pobreta, àlbum.
2: Segur que no, està enamorada.
4: Sí.
2: De totes maneres, quin creus que és el temps prudencial per començar a penjar-te un nòvio als stories? Què creus que porten?
4: 2 dies.
2: Tu fas instastories de mejores amigos a la primera cita ja.
4: Sí, literal. No, és broma.
2: No,
4: crec
2: gens.
4: Que has d'estar molt... Quan ja el comencen a conèixer els amics, llavors entenc que comenci a penjar algun mejores amigos amb ell.
2: Mejores amigos?
4: Sí, clar.
2: Però si ets la Julieta o en general?
4: En general, home, i sense l'Insta posat, eh?
2: Això és veritat, al principi l'Insta no es posa. I al final tampoc.
4: No es posa.
2: L'Instagram no es posa.
4: Que s'espavili la persona que el vulgui buscar.
2: Això, que s'espavili.
4: Home, i l'amor d'estiu es pot penjar les històries, però...
2: No, per mi no.
4: Però molt dissimulada.
2: Per mi està fora de lloc.
4: Per mi el pots penjar, però si està de cop i volta...
2: D'esquena a la platja.
4: D'esquena a la platja o amb el teu grup d'amics, allò
2: Val.
4: Que... Tu saps que ell és el teu amor d'estiu.
2: Ho saps
4: potser...
2: tu i ho sap ell.
4: I ja.
2: Molt bé, això m'agrada una mica, la veritat.
4: Amigues. Però bé, no ens oblidem que això és un DJ set, que si no estarem aquí 2 hores parlant d'amors d'estiu. Potser el primer bloc musical amb una mica de musiqueta ens anima d'aquestes perfectes. Vinga, va, som-hi.
3: Això és el Love.

0: El de gust.
1: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
0: Ja.
1: El Love.
0: Batllar.
1: Amb Gala Castelltort. I Alberto Gadel.
2: Hola, hola.
3: Hola, hola.
2: La Gala Castelltort.
3: I l'Alberto Gadel.
2: I avui estem fent un DJ set una mica especial perquè és dijous i l'estem fent al revés. Vosaltres ens heu enviat missatges durant la setmana explicant anècdotes sobre els vostres amors d'estiu. I nosaltres ho comentarem, us donarem consell i us dedicarem una cançó. Per tant, un 3 en 1 de servei públic, com sempre.
3: Hòstia, estem acabant temporada, nen, por todo lo alto que dirien els espanyols, eh?
2: Literal.
3: Abans, però, seguirem repassant les històries d'amor de les nostres celebritats. Que aquest any, al revés del que acostuma a passar l'estiu, han decidit estar totes molt enamorades i pràcticament a punt de casar-se. Que jo he de dir que tinc una mica de fomo.
2: Jo estic enfadada. Però tot és un cap.
3: No.
2: És que, clar.
3: No, la vida no són blancs i negres. La vida són grisos, Albert.
2: Pues no m'agrada.
3: A mi tampoc, però ara ens hem de cardar, ens hem de fotre. És
2: perfecte.
3: Igual. Fa una estona hem parlat de la Dua Lipa i la Julieta, així que seguim en la mateixa línia, perquè una altra perfecta que tenim més enamorada que mai és la Batgirl.
2: Ella està com una putíssima moto últimament. Si ella de normal ja va calenta, perquè és així,
3: sí.
2: Ara que està amb el Noah Brown, model brasileny, està que treu fum,
3: bueno,
2: la xavala.
3: Bueno, i si no, que recordem l'Instastory aquell.
2: Ai, sí.
3: L'Instastory, no sé què saps.
2: O estem menjant o ens estem menjant.
3: Guarrada de categoria.
2: Però bé. A mi realment em fa molta gràcia veure la Batgirl tan enamorada perquè és una cosa que no quadra gens amb la imatge que sempre ha venut d'ella. Sento que està molt fora de la zona de confort i estic a favor.
3: Entre això i que ara ha deixat de ser el pussy que mana perquè no vol ser tan explícita, tot i ser molt explícita igualment als seus Instastories, aquesta noia és capaç de treure'ns un disco d'amor.
2: Tia, no, perquè ella va intentar.
3: Te quiero!
2: De fet, fa uns anys ho va intentar, no treure un disc d'amor, però sí que va intentar fer una cançó no guarra.
3: I no va funcionar.
2: De fet, per l'anunci d'Estrella Damm, que és aquesta tan famosa que diu El Sol Me Da, i crec que no li va agradar l'experiència, perquè
3: aquesta.
2: La cosa que més, així, més pujadeta de tot que hi havia és Se me nota la marca del tanga, imagina't. Ella estava censurada, no
3: sí,
2: broma.
3: Sí, estava molt censurada.
2: Però bé,
3: per tant, no creus que es moderarà,
2: no.
3: Eh?
2: Que no es... A veure, es la batlla, el tio. Sí.
3: No, farà un disco, com sempre, de porno.
2: Clar, però pot ser de porno amb el seu nòvio.
3: Clar, molt bé.
2: M'agafa i, bueno, flipo.
3: I em fa voltaret.
2: Flipes amb el teu nòvio, però flipes igual. No cal que de cop i volta ara se'm torni una monja de clausura. I faci altra... veure que no ha provat home en sa vida.
3: És veritat, no, que no faci això. Un altre perfecte que ens encanta veure enamorada, sobretot perquè és Pride Month, és la Rosalía. Solo esta noche soy tuya, tuya. També et diré, 2026 no ens podem sorprendre perquè estiguin omplint titulars que dues noies s'agafen de la mà, eh?
2: Sí, són amigues.
3: Són superamigues.
2: Best friend.
3: Ell amb la samarreta de estimo la meva nòvia, bueno, és que falta posar una foto follant.
2: Li menjo un xoxaco cada dia.
3: No, millors amigues, prou ja.
2: Auge de l'ultradreta, recessió econòmica...
3: Com va dir la Mayo i la de Ginestà,
2: ah, sí.
3: No somos amigas, nos comemos... la figa.
2: Literal, va ser aquest vídeo. Ai, però bé, a mi m'encanta veure la juntes a ella i a la Loli quan es posen vergonyoses davant de càmeres.
3: Ai.
2: Sento que ella, tot i tenir 33 tacos,
3: sí, està... Sí, això.
2: Ella és una
3: adolescent. És veritat, no, és veritat!
2: Està pava.
3: Se'ns està oblidant que la seva nòvia és molt jove i ella no. A mi se m'oblida sempre. Prou. Ja no se m'oblida més. S'ha acabat la tonteria, ja. Rosalía, prou. Per mi ho han de deixar.
2: 23 anys, del 2002.
3: I ella 33. No, no, per mi ho han de deixar immediatament, és molt problemàtic.
2: A veure...
3: Rosalía. Ja no em fa gràcia.
2: Vale.
3: Molt malament.
2: Bueno, però podem posar una mica de Rosalía, no?
3: Sí, això sí.
2: Vale,
3: jo espero
2: perfecte.
3: Que ho deixin aviat. Ai, sí. Bueno, sí, aviat. Com abans, millor. Per mi ja no haurien ni d'haver estat juntes. De totes maneres, hi ha excepcions que confirmen la norma i, en concret, hi ha hagut dues ruptures famoses que hem viscut recentment. Què ha passat, Albert?
2: Hem vist Anna Mena molt afectada per la seva ruptura amb l'Òscar Casas.
3: Hola.
2: Jo des d'aquí li diria que no se ratlle, que ho miri pel costat positiu, perquè ara podrà viure el seu amor d'estiu. I també el que ja hem dit abans, que pensi en tota la música bona que podrà treure ara sobre la ruptura i que automàticament serà viral perquè tothom estarà pendent d'això.
3: És veritat, i ella plorant amb l'Àrgate. No, no, ella serà viral. No parlo d'escoltar-la. Seria d'haver una gran temporada laboral.
2: 100%, tinc
3: unes ganes. I això, a vegades, compensa estar trista.
2: A casa meva estem molt contentes perquè som Anna Manners.
3: Som Anna Manners.
2: Home, és que això...
3: Menys que els Oscar Cazers, perdona, però segur que s'han transformat en Anna Manners.
2: Segur. Estan a favor sempre de l'Anna Mena.
3: L'altra perfecta que estarà lliure per tenir morts d'estiu és Ariana Grande. Ella és una noia molt metòdica i ordenada i cada cop que comença la nova era ha de deixar el nòvio que tenia en l'anterior.
2: La seva prioritat màxima és conservar la seva marca personal i si has de sacrificar el teu nòvio...
3: Que així sigui!
2: Que així sigui!
3: S'ha acabat la tonteria!
2: Fins fa uns dies el nòvio era l'Ethan Stadler, l'actor que va conèixer al rodatge de Wicked, que de fet van sortir titulars... Ah, no, que havien deixat, és veritat. Oh, però es feia molt bona parella. Però jo crec que va ser un moment d'ella, de Delusional, que va dir, pues, aquest, saps?
3: Ah,
2: sí, sí, hòstia, sí.
3: Realment, ella sí que és l'Ela, l'amo.
2: Tia, ella és la millor.
3: Crec que amb aquestes perfectes que hem comentat tenim suficient per fer el següent blog musical i a la tornada ens posem a llegir les vostres anècdotes d'amors d'estiu. Va, fins ara. Fins ara.

0: Això és el Loft.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Loft i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: Ja les compro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per 2. Per 2. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
4: Festival Nits de Cinema Oriental a Vic. Anime, arts marcials, Bollywood, el millor cine japonès, indi, coreà, de la Xina i Hong Kong. Karaoke, concurs de cosplay, sopars temàtics i la preestrena de la nova pel·li de Doraemon. Del 14 al 19 de juliol, Vic es converteix en una festa asiàtica amb el festival Nits de Cinema Oriental. Més informació a cinemaoriental.com. Recomanat per ICAT.

0: Estàs sentint el Loft.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans. Escrivint versos d'enyor per la que fa que el meu amor cremi més del que havia cremat mai abans. I ara baixo per les rambles i deixaré els carrers amples. No sé on vaig, però sé que quan

0: Això és el Loft, amb Gala Castelltort i Albert Dogadel. AICAT.
1: Hola! Com esteu, família? Ens hem llançat a l'aigua perquè fa molta calor. Necessitem una piscina. M'encantaria que aquí l'estudi ara mateix hi hagués una mica de piscina. Tu t'hi banyaries? Despullada, sí, mentre sí, fa sí. Ràdio? T'encantaria. Bueno, va, tornem a ser nosaltres, l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltort.
1: I avui estem, ja ho veieu, amb un DJ set una mica especial. Aquesta setmana us hem demanat anècdotes dels vostres amors d'estiu i el que farem ara serà comentar-los, donar-vos consells si és que ho creiem convenient, cosa que a mi no em ve gaire de gust perquè sóc molt mala consellera. I sobretot, això sí que se'ns dona bé, us recomanarem i dedicarem una cançó. I som-hi perquè el WhatsApp del programa, el 667-07-6116, està que treu fum.
2: Vinga, va, començo amb aquesta noia de Lleida, vale, que ens diu: hola, Loft, a mi em passa una cosa que suposo que també compartirà la gent que passa l'estiu a un poble. Allà tinc la meva colla de cada estiu i durant l'any ens distanciem força. Però quan comença l'estiu reconnectem molt ràpid. L'any passat em vaig liar amb un dels nois del poble i va ser força bonic durant l'estiu. Però al setembre ell es va pirar sense dir-me res i no hem parlat en tot l'any. Sé que el veuré en unes setmanes i no sé com parlar amb ell. Què faig, hòstia?
1: Però això... és una cosa que ja passa sempre, no? Vull dir, ell està igual, no?
2: Segur. Jo crec que no faria absolutament res quan ens trobéssim de cara. Veuria a veure com
1: la vibra flueix. Molt bé, m'agrada aquest consell.
2: I, tia, estigues tranquil·la perquè potser aquest estiu no us relleu, ai, no us lieu, però potser el que ve de cop i volta...
1: Aquestes sigui, coses torna. Passen.
2: Mira, a mi m'ha passat que aquest estiu he reconnectat amb un noi que feia 3 anys que no em liava.
1: Que maco, no?
2: I per la cara. I em va passar el mateix, que després de liar-nos el primer estiu vaig tornar l'any següent en plan oh, merda, tio, no sé què voldrà. I llavors va ser una merda perquè, clar, ell no volia res amb mi i jo estava pendent a veure què volia ell amb mi. I és en plan, no, què et ve de gust a tu?
1: Molt bé.
2: Priorita.
1: No ens hem de atabalar tampoc per un noi amb qui ens hem liat un estiu, eh?
2: Literal.
1: Ja, aquesta etapa ja ha passat, ara hem de ser nonxalant.
2: I si vols, de cop i volta també pots dir saps què? Fem un petit missatget previ.
1: Clar, un missatge de no res.
2: Ei, ja hi ets, per aquí.
1: S'ha de ser més valent. Jo últimament estic aprenent a ser més valenta i m'ho estic passant molt bé.
2: L'envies un diem, com la guineta,
1: això.
2: I tu te quedes tan ample i li preguntes, re, una tonteria. Ei, quan baixes aquest any cap allà? O t'inventes qualsevol merda. Ja hi has anat, no sé què.
1: És una absurditat, respons un instastory.
2: També. Hola. I ja està, xupar-la.
1: Hola. Bueno, va, li recomanem, doncs, diems de la guineta.
2: Claro.
1: Perfecte. En Joan, de 25 anys i de Girona, diu: hi there, lofties. Heu de saber que començo l'estiu dels putos nervis perquè portava 5 anys amb el meu nòvio i ho vam deixar farà un mes o així. Ara que m'he reincorporat al mercat, sento que ho he de tornar a prendre tot i tinc molta pressió per l'estiu perquè tinc molts plans i espero lligar molt. Honestament, ho necessito. Fins aquí, jaja. Algun consell? Per mi, el consell és... lliga el que tu vulguis, xinga amb qui tu vulguis, però sobretot, once i ja està. Una vegada i prou amb cada persona, perquè ho has de deixar amb la teva parella, ara no te pots lligar amb una altra persona.
2: I no cardis la puta xapa del teu ex.
1: Oi,
2: i merdes
1: no!
2: Així.
1: Quina mandra!
2: Res més antimorbo, però ja no només amb la gent que et vulguis liar, sinó
1: en
2: amb
1: general,
2: les teves amigues, amb la gent
1: amigues,
2: que coneix.
1: Sí, estàs sent completament dur.
2: No, però, tipus...
1: quina barbaritat el que has de dir.
2: Conec el Pere, que no, on cony es digui. I de cop,
1: Joan,
2: estem de festa, connectem, però no en plan lligar, sinó amistat.
1: Ah,
2: i
1: me
2: comença a cardar la xapa històrica.
1: Ah, no, això fa molta mandra. Pensar
2: com,
1: que eren les teves amigues de veritat.
2: No, no, jo dic aquestes amigues de festa. Passa-m'ho per
1: sobre. Les amigues
2: sobre.
1: Del lavabo, sí, sí, no toca gens.
2: Però si no estarem 2 hores parlant del teu ex, que o sigui, m'importa una puta merda.
1: Sí, m'importa una merda. A tu potser t'ha canviat la vida, segur que t'ha canviat la vida.
2: Sí, no tinc cap
1: però
2: dubte.
1: Però no ens importa tant.
2: Literal, per tant, calma, i tu, fes el que hagis de fer i amb qui vulguis.
1: Però una vegada i prou, eh?
2: Sí.
1: Això és important, no te lliguis amb una altra persona. Un clavo no saca otro clavo, però fa el forat del clavo més gran.
2: Veus?
1: I això vol dir que és més fàcil de que salti. Però uno, no fotre un altre clavo en el forat. O sigui, m'entens, no?
2: Sí, sí. Veus una mica suelta, no?
1: Suelta. Bueno, suelta, gatita suelta, com l'Omar Kurz i en David, que van sueltíssims, ells.
2: M'encanta aquesta cançó. És tan de l'actitud.
1: És bastant bona.
2: És que és d'aquesta actitud. Transmet el que ha de transmetre.
1: I un coro ja també fa molt per aquesta.
2: Sí que és cert.
1: Però bueno, li posarem suelta, gatita suelta.
2: Vale.

0: Això és el Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
1: Fa-fa-fa-fa-family! Com esteu? Seguim a l'Audicat, seguim sent l'Alberto Gadel.
2: I la Gala Castelltor.
1: I continuem llegint els missatges de les vostres històries d'amor d'estiu que ens heu enviat al WhatsApp del programa, el 667-07-6116, 667-07-6116.
2: Ho fem aquesta vegada al revés, és a dir, vosaltres ens dieu una història, nosaltres us donem el consell, bueno, un consell, agafeu-lo com vulgueu.
1: Amb pinces, no, com vulgueu no, amb pinces.
2: I llavors us dediquem una cançó, nosaltres a vosaltres,
1: és que preciós.
2: Som maquíssimes. Vinga, la Paula de Girona ens diu una barbaritat que he hagut de llegir dues vegades abans de no posar la veu alta. L'any passat em vaig enamorar del socorrista del càmping. Cada tarda buscava qualsevol excusa per anar a preguntar-li l'hora, si hi havia meduses, si es podia saltar de cap... I ell clarament em seguia el joc.
1: Molt bé, que maco.
2: A la festa de final d'estiu, quasi ens vam liar, però ens van interrompre i després al setembre, doncs, vaig descobrir que tenia 33 anys...
1: Què?
2: ...i un fill.
1: No, home, no.
2: Però està separat, diu. Crec que aquest any el tornaré a veure. No sé com encara la situació. Ja, help.
1: La situació no es fa encara.
2: No.
1: De cap de les maneres. Tens 21 anys, Paula. I aquest senyor pedòfil en té 33. És una autèntica barbaritat?
2: Anava a dir, potser no...
1: A veure, quina barbaritat.
2: No estàveu lligant, però clar...
1: No, és un home, segurament està lligant.
2: Sí, sí, estava lligant, segur. Vamos, no hi ha cap mena de dubte.
1: No et facis gaslighting a tu mateixa. Ell és un desgraciat. I si ell no frena la situació, cosa que evidentment no farà, perquè si no, no l'hagués començat, això en primer puesto... o sigui, no la frenarà, per tant, frena-la tu.
2: A veure, amb sort ja no hi serà aquest any, perquè els socorristes són aquestes persones que hi són un any i potser l'any que ve ja no hi
1: és. Això és veritat, normalment els socorristes canvien molt,
2: I si no, busques el dia que vingui a veure el fill i la mare del fill vinguin a veure el càmping.
1: Ah, i ho dius.
2: I li expliques,
1: val, això
2: i
1: val.
2: Farà com la Olivia Rodrigo, que se va caer muerta.
1: Drop
2: per tant,
1: dead.
2: Crec que bona cançó per dedicar-te una mica de Drop Dead, tot i que no va d'això. Però
1: molt bé, una mica d'Olivia Rodrigo. Tia. A mi m'agrada. La Gemma de Tàrrega diu... Bona tarda, guapos. Se viene estiu de la más loca. La meva vida ha fet un gran plot twist gràcies a les meves amigues, perquè fins fa poc jo estava amb un nòvio horrible que elles odiaven. Però van aconseguir treure de dins meu la petita bisexual que jo no sabia que existia i ara estic enamoradíssima d'una noia. Que bonito, tio, on Pride Month. Ell encara no sap res i tot i que l'odio i s'ho mereix, em fa una mica de cosa pensant com s'ho prendrà quan ho descobreixi.
2: Hòstia.
1: Pèls, eh?
2: Da igual que ho descobreixi.
1: A mi aquest missatge, pèls de punta. Ara m'agradaria saber-ho tot.
2: Literal.
1: Per mi, per dolent que sigui, per mi, l'has de deixar abans de fer res. Que ja és evident que no ho has fet, entenc, pel missatge.
2: Ah, vale, clar, jo ho entenia que ho havien deixat. No ho ha deixat.
1: Home, no.
2: Hòstia,
1: no?
2: Pues tia, també respecta una mica.
1: Ah, bueno, estava. Mica. Fins fa poc estava.
2: Clar.
1: Val, sí que ho han
2: deixat. I si no l'has deixat, deixa'l. I si l'has deixat, pues tres cojones, da igual.
1: Fotrà el que tu voldràs, no? Entenc.
2: Em fa una gràcia a mi les perfectes que obren els ulls i surten de l'armari. Per exemple, quan vas anar a la turra, que una xavala diu com... Tinc no sé quantes amigues bisexuals i la meva amiga hetero. I diu que
1: una
2: de totes les amigues és hetero. I penso... She won.
1: Sí, no, la veritat és així. La meva recomanació... Escolta una mica de No t'enyoro de Manel. T'anava a dir que pengessis una foto i posessis la cançó, però és ofensiu per la teva nova nòvia. Perquè
2: sí,
1: estàs parlant de l'altra. Per tant, escolta-la i penja una foto amb la nòvia i o amb la noia aquesta, que no sé si sou nòvies, però segur que ho sou, perquè al final del dia les bisexuals i les lesbianes...
2: Aneu a passos accelerats.
1: Una girl amb una altra girl, dos dies, ja és com tres anys d'una relació heterosexual.
2: Som
1: per tant, penja una foto i posa una cançó que tu vulguis i després escolta No t'enyoro de Manel.
2: Perfecte.
1: No?
2: 100% bona recomanació.
1: Va, ara us deixem escoltar música i de seguida tornem.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Hola, hola, seguim al Loft Aicat, som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: Estem llegint els vostres missatges, que en aquesta ocasió hem decidit que vosaltres ens explicareu una història d'amor i nosaltres us donarem un consell i us dedicarem una cançó.
2: És preciós.
1: 3x1, estem en oferta. Et sembla si llegim el següent?
2: A veure què diu.
1: Mira, aquest noi segur que ens el trobem avui al Vida, no?
2: En Marc, de Vilanova i la Geltrú, que ens trobarem segur al Vida, programa que per cert fem de 9 a 10, diu: Hello, vinc a explicar-vos una cosa una mica greu. L'any passat vam passar tot l'agost amb la família a Calafell i jo estava molt avorrit. Una nit vaig sortir sol al bar i vaig acabar liant-me amb un noi més gran. I ell em va dir que era bisexual, però jo era el primer noi amb qui es liava. La veritat és que ho va fer molt bé, diu. Després, pensant, em va sonar la seva cara i vaig investigar una mica. Resulta que feia un parell d'anys s'havia liat amb la meva germana gran. Ella encara no ho sap. Li he de dir?
1: Tia.
2: Per començar, estic en contra de que sigui més gran. Heu de parar ja amb això.
1: Tia, però potser són 2 anys més gran només.
2: I llavors per què ho destaca?
1: Perquè la seva germana és gran.
2: No ho sé. Com que no especifica,
1: bueno,
2: jo
1: aviso
2: per si de cas.
1: Vale, però farem veure que té com...
2: 3 anys més,
1: alguna cosa
2: simbòlic.
1: Així.
2: Simbòlic.
1: Sí.
2: Val.
3: Ai, és que m'ha fet fom aquesta història. No
2: és escarosa.
1: Tia, però jo ara m'ho vull liar amb algú al bar. Lo de la germana no, fa molta
2: no,
1: mandra.
2: No, això fa molta mandra.
1: Però
2: a veure, jo
1: bar.
2: Crec que no li has de dir. O sigui, si us heu d'enamorar, doncs pues digue-li. Però si només s'ha liat amb la teva germana i només s'ha liat amb tu, no cal... Bueno, com a xisme, vale, però...
1: Tia, clar. I segurament li explicaràs a la teva germana i te dirà...
3: Tia, que fuerte!
1: Perquè si la teva germana li pela 3 collons i a tu t'apela 3 collons, a tothom li pela 3 collons. Ara bé, clar. Si la teva germana està enamorada i tu t'hi has enamorat...
2: Aquí ja és més problemàtic.
1: Aquí ja és més complicat. I si no, pues, compartiu nòvio.
2: No, això és una guarrada. Són germans, eh?
1: Però ells no cal que es liïn.
2: Igual, però com han de comprar, és una guarrada. Bueno, li dediquem els teus besos de la Maria Jaume perquè... Bueno, la podeu compartir, la cançó.
1: 100%.
2: Baby, diu, jo no sé com superar estos besos.
1: Ja fa tots que no se superen mai, tio.
2: Això és veritat.
1: Oh, que bonito.
2: En quin estàs pensant?
1: En tots.
2: A veure, en tots.
1: En un molt concret.
2: Quants petons creus que t'has fet al llarg de la teva vida? És molt bèstia, jo crec que 1 milió.
1: No, tants?
2: Tants no, tants és impossible.
1: Tampoc.
2: Per mi crec que...
1: 2.000.
2: 15.000.
1: 15.000? Tu! I tu has tingut nòvio, tu.
2: Ja, jo tinc un nòvio, jo molts.
1: Però clar,
2: patró... 2 anys, a més, eh.
1: Compta només llavi-llavi o compta liar-se, només? O és
2: no,
1: tot?
2: No, petó, pico, tot.
1: A tot el que sigui llavi-llavi.
2: Jo crec que 15.000 sí que els fem.
1: Vale. Ara li pregunto al ChatGPT.
2: Llegeix el missatge de l'Alba.
1: Alba, diu: estic d'emergència lèsbica màxima.
2: Oh.
1: Avui hòstia, totes puta, lesbianes,
2: no,
1: tio.
2: No, és molt bèstia.
1: Per Sant Joan vaig liar-me inesperadament amb la meva millor amiga. I ara,
2: oh!
1: I atenció.
2: Que maco.
1: El problema és que tenim 1.000 plans juntes per aquest estiu amb ella i totes les amigues. Me vuelvo loca, què faig? Amor.
2: Pues res, liar-vos amb les amigues. En plan, liar-te quan esteu amb les amigues.
1: Claro.
2: I tu, que se joda.
1: I endavant, loca. I si jo de ser nòvies, pues seu nòvies. I si no, no. És que a mi fa una madre de... Ai, que és el meu amic. Tia, però és que si sents que us heu de liar, doncs lieu-vos, ja està.
2: Bueno, crec que no és tan fàcil.
1: Mata la gana.
2: Ja estic molt enamorada, ja ho saps.
1: Aquí. Ah, però sou amics.
2: No sé.
1: Tia, vale, però no és el mateix, perquè us heu fet amics més tard.
2: A veure, hi va haver sexting, eh? Fa un any.
1: Vale, però no sou amics. O sigui, no és una amistat allò que dius...
2: És estranyíssim,
1: Albert. Faig que hem sigut amics.
2: No, és raro.
1: Vale.
2: Per tant, no és tan fàcil.
1: Bueno, doncs, mira, et posaré un himne lèsbic, que és qualsevol cançó de la Chapel Round, trio de Subway, per dir alguna cosa, però perquè així podem, no sé, intentar alinear-nos amb el nostre lesbianisme interior.
2: Sí, molt bé. I us feu nòvies, us enamoreu, us caseu, teniu fills si us dona la gana, si no, doncs no... A fluir-la, va.

0: Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat. El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a iCat.
1: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
3: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
4: Estan encantades.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

0: Si sents això, és que vius el love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAT.
1: Que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, que lo que, això s'acaba. Què és això, Albert?
2: Hem tingut full dosi de LGBT community avui,
1: bueno, és que jo...
3: Prohibida la teva norma!
2: Vinga, va. Si voleu veure'ns la cara, ens trobo a faltar, podeu anar a l'Instagram o al TikTok de @someva, que allà sempre hi som.
1: I si ens voleu veure la cara for real in the real, podeu anar al Vida avui de 9 a 10 o dissabte a Canet Rock.
2: I tirar-nos la canya.
1: Sí, sobretot tirar-nos la canya. És molt important a mi.
3: Em morreixo! Em morreixo ja! Em moro! Bueno!
2: Vaig enviar un missatge.
1: És preciós, jo també.
2: A veure.
1: Mentrestant, família, vosaltres no cal que envieu més missatges al 667-07-61-16 perquè no els respondrem. A partir d'ara mateix estem de vacaciones, ok?
2: Vinga, va.
1: Què?
2: Que passeu molt bé.
1: Passeu molt bé, bon estiu. Ens veiem d'aquí unes hores també per ICAT, de 9 a 10, que estarem fent una mica d'antena al Festival Vida.
2: I partint-la.
1: I jo després de Dan Peralbo. Bueno, jo crec que Dan Peralbo és un gran puesto per trobar-me un nòvio.
2: Tia, no, i demà fem DJ set.
1: Ah, sí, és veritat,
2: per
1: ens veurem demà.
2: Encara no ens despedim. Vinga, va, ens veiem demà de 3 a 5 en directe.
1: Ciao!

0: de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del 2 de juliol. Dijous 2 de juliol, penya, ciutadans i ciutadanes de Catalunya, per fi hem arribat al cap del carrer. Això vol dir que és l'últim dia de la temporada 2025-2026 del Nota de Veu, o com en dic jo, el programa que fem cada tarda amb l'Aina Ostrell. Bona tarda, Ainu!
2: Bona tarda, Frank Lluís Giró.
1: Com estàs? Com vas? Què
2: Ai,
1: notes?
2: No ho sé, estic estranya, saps?
1: És raro.
2: Sí.
1: Jo estic igual que tu li deia en Nil, que fèiem temps abans no s'acabava el loft. Et dic, estic tot rarot. He portat unes galetes,
2: Ai,
1: les veus aquí
2: molt
1: darrere?
2: Bé.
1: Unes cookies de xocolata sense sucres afegits.
2: M'encanta, bona tria.
1: Si una cosa tenim al Nota de Veu és que som gent sana o amb ànim i intenció de ser-ho i ens cuidem tant com podem o més.
2: Doncs sí.
1: Llavors, avui és l'últim dia de curs. No hi ha gaires ganes de fer
2: que
1: res.
2: Que fort!
1: No hi ha gaire res preparat.
2: No.
1: Vam obrir telèfon una vegada més. Sempre és obert, 24-7, al 677-50-61-53, que és el telèfon de la bona gent del Nota de Veu. Ens podeu demanar encara cançons per omplir les dues hores que tenim per endavant.
2: T'anava a dir, més que res feu, perquè si no...
1: Sí, perquè si no serà una mica estrany. L'Aina i jo aquí passant la tarda.
2: Hem d'omplir dues hores de xerrera, que a veure, xerrant dues hores podríem fer-ho, eh?
1: Ui, tu, ens hi posem, tu i jo! Dues i quatre.
2: Sí, clar, cap problema.
1: Avisem els de l'Independent, que no cal pas ni que baixin avui. Però no, no ho farem. Molt millor si ho feu vosaltres i ens envieu notes i ens demaneu cançons d'oques grasses, ens demaneu cançons de l'estiu i ens demaneu cançons que us ve de gust, que sonin pel que sigui, perquè us surt i perquè teniu ganes de punxar-les a la ràdio. Nosaltres aquí, tot orelles.
2: A més, ens consta que tenim molts notetes a l'altra banda que canten al cotxe. Per tant, aprofiteu i demaneu-nos cançons de cantar.
1: I per començar, per trencar el gel d'aquest últim dia de curs, doncs, una novetat de l'Andreu Galofré. Andreu Galofré, us sona? Sí? Oi que dieu, ai, és que no hi acabo de caure. El baixista de la Ludwig. Ja t'ha sortit. Andreu Galofré, com a artista en solitari, ell es fa dir Andris El Sardo.
2: M'agrada aquest nom, és com de personatge de... del Senyor dels Anells.
1: 100%, i el cas és que ja tenim a tres Ludwigs volant en solitari o en paral·lel al projecte principal. D'una banda, en Lluqui Valverde,
2: sí.
1: De l'altra, Andris El Sardo, i de l'altra sabem que en Pau Esteve, que és el teclista de la Ludwig, també guitarrista, a vegades el noi aquell de la Xolla, que té un pèl així ben llarg i ben rinxolat i una bona barba, doncs en Pau també està preparant cançons en solitari. Per tant, van sortint spin-offs del projecte principal.
2: I també en Quim Carandell, sovint el veiem sol fent el seu espectacle.
1: El cap de setmana passat, sense anar més lluny, al cartell de la Fònica
2: sí,
1: de Banyoles.
2: Sí, sí, sí.
1: Doncs a veure què ens prepara Andris El Sardo, l'Andreu Galofré, que treu single produït per Aka Luigi, No vull tornar a casa.
3: Bona tarda, avui ens dicat. Com esteu? Espero que tot bé. Escolteu, jo sóc l'Andris El Sardo i avui acabo de treure un single nou que es diu No vull tornar a casa. I mira, tot just fa un mes que la començàvem a gravar amb en Lluís Cabot, que és qui l'ha produït, i em fa molta il·lusió, doncs, en tan poc temps haver-vos-la pogut compartir. I res, espero que us agradi i que tingueu un bon estiu. Va, una abraçada, fins aviat.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
1: 31!
2: Això sona a perill. Primer tens una, aquí sempre l'estiu. Sí. Tràgate teu i cari.
1: La xarra, la família.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53.
2: La vida és injusta. Amb aquesta cara jo també donava disculpes. Sempre l'estiu. Tràgate teu i cari.
0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
4: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
5: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
3: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT. Benvinguts a Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre a ICAT.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Festa i drames, jo crec que retrata molt bé l'últim dia de curs. Festa, òbvia, també un xic de drama, perquè tens com una mena de nus a l'estómac perquè s'acaba un trajecte. Per això, Aina, a veure si estàs d'acord amb mi. Avui poca xapa?
1: Poca xapa.
0: Poques paraules?
1: Cap, pràcticament.
0: Moltes cançons?
1: Moltíssimes.
0: I comencem tu i jo, si vols, i així donem temps a la gent a que ens faci arribar notes al 677-50-61-53. Demaneu-nos cançons perquè sonin avui l'últim dia. Vam dir que hi havia tres epígrafs. Epígraf, la cançó que us surt d'allà. Epígraf, una cançó de l'estiu. O epígraf, oques.
1: Clar, és que és el tema.
0: Perquè som a l'any oques i perquè ara pensem estiu, estiu, estiu. Vacances, vacances, vacances. Però quan tornem a la tardor, què passarà? Què tindrem allà a l'horitzó, Nil?
1: Ai, quins nervis.
0: Què? Tu tens entrades, Nil. L'Aina té entrades. Jo tinc entrades. Catalunya té entrades perquè hi ha quatre fucking estadis olímpics plens de gom a gom per veure aquesta penya, que es diuen Oques de nom, Grasses de cognom. I quina has triat tu, Aina?
1: Jo he escollit molta tralla.

0: triar, Aina, molta tralla d'oques grasses. A mi, si em deixes, també em vindria de gust punxar-ne una.
1: Vinga, va.
0: D'aquest mític grup d'Osona, que és a punt de plegar, que té només 4 concerts en el seu calendari. T'imagines, 4 concerts. 4 concerts en el seu calendari. Clar, jo el que penso és que el 5, 7, 9, 10 d'octubre, si alguna cosa, m'imagino que passarà segur, allà a l'estadi olímpic Lluís Companys de Montjuïc, de Barcelona, si una cosa m'imagino segur és que hi haurà elefants volant. Per què? Si ells han estat tants anys cantant això i pleguen, jo no sé com s'ho faran, però aquell dia mirarem el cel i tu i jo sabem que són roses.
1: Oh, i tant.
0: Hi haurà elefants a l'Skyline de Barcelona.

Un quart de sis de la tarda i ja han sonat dues cançons d'Oques Grasses per anar visualitzant el que ha de venir després de l'estiu a la tardor. Estem complint la nostra paraula, poca xapa, moltes cançons. Podeu cantar des del cotxe o allà on sieu. I mira, jo crec que ara, a veure si et sembla bé, eh? N'hem punxat dues d'Oques. Ara podríem anar ja a la gent que ens està enviant notes de veu. 6, 77, 50, 61, 53,

0: Que, per cert, hi ha premi per tota la penya que feu arribar notes de veu a la nostra bústia.
1: Regalem invitacions per assistir al Posidònia Fest, que és el primer cap de setmana de setembre a Mataró. Hi ha Gruparros, és un festival molt interessant, molt diferent. I sortegem aquestes entrades entre totes les persones que ens envieu notes de veu al 677 50 61 53.
0: I a més la satisfacció amb la que tu te'n vas de vacances sabent que tens un pla guapo, cultural, xulo i gratis a la tardor, allà, pum, inicis de setembre, Mataró, me'n vaig per la cara al Posidònia Fest.
1: Que a més, a Mataró hi ha mar i diuen que el setembre...
0: És el millor mes per banyar-se. Clar, perquè el sol pica, però ja no tant, l'aigua fresqueta, és d'anar sus.
1: Fan concerts allà al port, és que és tot com molt entranyable.
0: És que si vols ja venim i et pelem les sardines, també. Clar, és que és un plat tan ideal, jo estic per posar-me el cap amb tomàquet, ja.
1: Doncs sí.
0: Amb all o sense?
1: Amb all m'agrada més, però, clar, se't repeteix molt tota la tarda, eh?
0: Sempre amb all. Deixa't estar tonteries. La vida és per viure-la. És igual que es repeteixi.
1: Posem-hi all, tu, clar que sí.
0: Mira, parlant de repetir, jo he estat fent números tot aquest matí i he trobat quina és la cançó de la temporada 2025-2026.
1: La que més hem posat?
0: La més repetida, com l'all a les torrades amb pa amb tomàquet. Tu t'atreviries ara a tirar alguna idea?
1: Podria ser Xavier, de la Ludwig van.
0: L'hem punxada i molt, però no és Xavier, de la Ludwig van.
1: Ostres, doncs potser, no ho sé, alguna de la Maria Jaume.
0: No, podria ser Sant Domingo Forever, amb els Aquamans. També l'hem punxada molt, però no.
1: Ah, ja ho tinc. És que la Maria Jaume i la Ludwig van treure disc cap al febrer. Per tant, el primer mig any també compta, que també feien programa, però ja sé qui va treure disc a principis d'any. I
0: em diràs de l'Osa.
1: També les hem posades molt.
0: Però no són elles, eh?
1: No. És un artista que és un modernet.
0: Sí, 100%. És ell, l'esclavada.
1: En Gavina Punem a P3.
0: L'esclavada.
1: Amb les al·lèrgiques al pol·len.
0: Diana.
1: Balcons, cagalls. Balcons, cagalls.

0: Tarda a totes.
1: Aquí un petit missatge ja colat. De cara a l'estiu, una cançó que m'agrada molt és Salfet Garcia, rumba catalana. És molt xula, molt xula. I després també hi ha una altra, que bueno, la dic per si, perquè a mi em donaven dues, del Miqui Núñez, el gelat d'aigua salada. M'encanten. Són cançons que queden enterrades i en veritat són, és una pena, però són molt xules, molt ben elaborades, són molt animades, molt, molt guai. Bueno, què més dir-vos? Us trobarem molt a faltar, almenys jo, per compte meu, us trobaré a faltar, esperant que gaudiu les vacances i ens veiem a la tornada, que ho gaudiu molt bé. Vinga, una abraçada molt forta. Adeu!
2: Tota la vida per fer una rumba catalana i ara que ja l'estic fent...

0: Moltes, moltes gràcies, Xavi, que és el primer oient que ens ha fet arribar una nota, perquè a més és d'aquells de pedra picada, que hi és des del primer dia, que sempre ens acompanya i gaudeix amb nosaltres, i mola molt tenir persones com tu, Xavi, a l'altra banda. De veritat, que queda molt manit i queda molt cutre, però dona sentit a tot plegat i a la feina que fem amb l'Aina, amb en Nil i tota la gent que som aquí a la ràdio. I mira, com que ens n'has demanat dues i ets tan ben parit, les punxem totes dues. A tu et sembla bé, Aina?
1: Home, 100%. A més, en Xavi sempre ens fa recomanacions com de grups així diferents, no sé. M'agrada molt el seu criteri musical.
0: Quants dies fa que no punxava en Miqui Núñez?
1: Fixa't, no ho sé.
0: Doncs això passarà ara mateix gràcies a en Xavi.

Hola, Aino i Frank. Pues per mi la cançó d'aquest estiu seria la de Toy Pegao, de Svetlana. I res, que passeu molt bon estiu i que disfruteu de les vacances molt més escudes.

0: Són 6:15, nota de veu a ICAT en directe, últim programa de la temporada. Demà no hi serem perquè hi ha la trapella, però dilluns, ni dimarts, ni dimecres tampoc. Tornem el dilluns 31 d'agost perquè ja és oficial, Aina. S'ha fet la renovació.
1: Bravo!
0: Visca!
1: Estem molt contents, clar que sí.
0: I també ens fa molta il·lusió que hi hagi gent com en Xavi, com aquesta oient que ara ens demanava Toi Pegau de Svetlana, que ens demaneu cançons, que sou a l'altra banda, que sou una comunitat saníssima, que sempre ens dieu bonics, guapos, feu molt bona parella, ho feu molt bé. No sé, trobo que sou molt amables, molt macos, molt ben parides, sempre que ens envieu notes de veu, i això, de veritat, que és d'agrair. I demaneu cançons xules, que venen de gust, i llavors, moltes gràcies, i seguiu, evidentment, fent-vos vostre al telèfon 677 50 61 53. Ja no és nostre, ja és tot vostre.
1: 100%.
0: Com els hits de la música, sabeu quan els grups diuen allò, eh? Doncs
1: sí, és ara ja no només és nostre, l'hem publicat i és vostre, no?
0: No, no. Balcons Cavalls ja no és de gavina.mp3.
1: No, és dels Notetes.
0: És nostre, és dels Notetes, exacte, ben tirat. Què, tenim més gent que ens demana cançons?
1: I tant, fixa't.
2: Hola, molt bona, sóc la Mireia de Barcelona. Re, jo us volia demanar una cançó que des de que l'he sentit no me la puc treure del cap i, bueno, i em direu a veure si vosaltres us passa el mateix. Vale, és una cançó que trobo que fa molt d'estiu, que és la de Papi, posa-la al disc, de Joan Dausà. Bueno, desitjar-vos un molt bon estiu i felicitats pel programa. Una abraçada.

0: Tan d'acord amb la Mireia que aquesta cançó se t'agafa per dintre i no te la pots treure del cap, ni dels malucs, ni dels peus, ni de cap banda, perquè es balla com una mala cosa. La Mireia, que ens ha demanat una cançó d'en Joan Dausà, amb en Mamaduixa, Papi, posa-la al disc, i ens acaba d'arribar ara mateix, nova de Trinca, una nota al 677 50 61 53, que també va del pal Joan Dausà, oi?
1: Hola, bones. Som les germanes Gangolets que estem anant a un concert de Joan Dausà al poble espanyol.
0: A veure, espera. L'Aina l'ha posada a 1,5. Baixa la música, Nil. No, en blanc. Destapem aquesta farsa. És a dir, jo dient que maca la comunitat que tenim fins a l'últim dia aquest estiu, que no hi ha escoles i que segueixen allà i la gent és molt constructiva i la gent ens demana cançons guapíssimes. I l'Aina, què fa? Contrapartida, posar-te a 1,5.
2: Saps què passa? Vols que t'expliqui la veritat de tot això?
0: Sisplau.
2: Jo avui havia d'anar al concert del Joan Dausà al Poble Espanyol.
0: És veritat, tu tenies entrades per al concert.
2: Tenia entrades des de, no sé, des de que van sortir, des de que el dia que van sortir. De fet, les vaig comprar aquí al hall de la ràdio perquè vaig pensar, no vull arribar a casa i quedar-me sense, perquè veníem després d'aquest fenomen Oques i tal, i vaig dir, no, les compro ara mateix des de la ràdio, des de l'ordinador. I al final no hi puc anar. I aquesta nota de veu...
0: T'ha fet mal.
2: M'ha fet molt mal.
0: Llavors... I l'has posat a 1,5 del pal que passi ràpid.
2: Exacte.
0: Com quan t'arrenques una tirita.
2: 100%.
0: Opció tirita, eh?
2: L'hagués posat a 2, però m'ha semblat que no s'entendria res.
0: Escolta, vols fer una cosa? La disparo jo a la nota, tu et tapes les orelles?
2: Va,
0: vinga,
2: això.
0: Va, passa'm el mòbil, va. Vinga. Nil, tu la tires ràpid, eh? No la posis a 1,5, eh? Però, sisplau, que seria fatal, eh?
1: Hola, bones. Som les germanes Gangolells, que estem anant a un concert de Joan Dausà al Poble Espanyol i volem que ens poseu Welcome to my party. Moltes gràcies.

Hola, Frankie Aina. Jo sóc el Nil de Sant Quirze i una cançó que he descobert a nota d'aquesta temporada que m'ha encantat és la de Ara no sé què dir-te, del petit de Claril. Vol dir que si la poguéssiu punxar seria genial. I moltes gràcies per aquesta temporada i una abraçada. Adeu!

0: Fent via cap a 3 quarts de 6 de la tarda del dijous 2 de juliol, l'últim dia de la temporada del Nota de Veu, i veieu com ja us deia que tenim una comunitat estupenda? Aquestes dues germanes, que des del cotxe ens han fet una nota, que van cap a Barcelona, al poble espanyol, a veure en Joan Dausà, doncs quan han sabut que l'Aina tenia entrades, però que al final no hi podia anar... Ai, perdona, jo no vull ara furgar, no vull furgar la ferida. Era més per subratllar com en som de maques. Què t'han escrit? Què t'han escrit?
1: Boníssimes, aquestes germanes que diuen ai, una abraçada a l'Aina ens dol l'ànima per ella. I a més, saps què em diuen?
0: Què?
1: Diu, tampoc tenim entrades d'oques. Sabem què se sent.
0: Quina ràbia,
1: una abraçada des d'aquí.
0: Sembla mentida que Oques hagi omplert 4 estadis olímpics i que encara hi hagi gent que s'ha quedat sense.
1: Charango, preneu nota.
0: Manel, escalfeu per la banda.
1: Exacte.
0: Ai, vinga, va, seguim avançant, que tenim un munt de peticions. Hem punxat totes les cançons que ens heu demanat i teníem ganes també avui, l'últim dia, de rescatar-ne d'aquelles que han estat importants al Nota de Veu d'aquesta temporada.
1: Com, per exemple, la cançó que més ens agrada del nou disc de l'Os a tu i a mi.
0: Home, aquesta és una d'aquelles que jo, senti on senti aquesta cançó, penso en tu.
1: És El forner de l'Osa. Sota

0: t'envolti.
1: La nit t'envolta amb Alosa cantant una de les cançons destacadíssimes d'aquesta temporada. Avui, últim dia de curs, no tenim gaires ganes de fer res, no ens ho hem currat, no ho hem preparat, estem demanant notes de veu perquè ens ompliu el programa i, clar, quan veiem una oportunitat que ens passa pel davant, nosaltres l'agafem amb les dues mans. Són 6:45 de la tarda. Si ara jo et demano, Aina, com et dius?
2: Em dic Xavier, no?
1: I què veus?
2: Ginebra amb Coca-Cola.
1: Però això és molt transparent.
2: No sé, deu ser Ginebra sola.

0: Doncs 10 minuts per plantar-nos a les 6 i hem aprofitat aquesta oportunitat que us deia, que és una persona que acaba de sortir de l'estudi 1 de Catalunya Ràdio de la tarda amb en Garriga. L'hem vist aquí al vestíbul i li hem dit, passa si vols.
1: L'hem atracat.
0: L'hem atracat directament. I és tan maco que s'ha deixat atracar.
1: Sí, realment sí.
0: I li vols fer tu la pregunta? Va, fes-li tu.
1: Com et dius?
2: Em dic Xavier.
0: El mem.
1: I què veus?
2: Aigua. Bueno, deixa't l'ampolla allà, però no... no.
1: Però jo fora t'he vist amb un got una altra cosa, eh?
2: Vols dir. he de dir que la cançó tot és veritat. El que sóc un tècnic meravellós, tot això és veritat, però la ginebra sola o la ginebra amb Coca-Cola no és el que acostumo a veure.
0: Increïble.
2: L'única llicència que s'ha pres el Quim.
0: Anava a dir, increïble que tinguem en Xavi Minyarro, el tècnic de la Ludwig Van, avui aquí assegut al sofà del Nota de Veu, nosaltres que no tenim mai convidats en directe.
1: No, però és que és el Xavier autèntic.
0: Clar, és Xavier el tècnic
1: de so.
0: The only
1: one.
0: As himself.
2: Bueno, n'hi ha més, de Xavier és tècnics de so, i hem de molt bons. Fa poc el Xavi Uller, que és tècnic de l'Apolo i de mil coses, em va dir, hosti, ma mare m'ha enviat la cançó, com, hosti, mira tal.
1: Que guai.
2: Sí. Hi ha molts tècnics xaviers que també estan contents, suposo, per aquesta cançó. Ho espero que estiguin contents, els hi faig il·lusió.
0: Els tècnics fa la pinta, no sé si és un tòpic, un cliché, que sou gent que us agrada més estar en un segon pla, a l'ombra, no deixar que siguin els altres, els grups, els artistes, els que brillin. Clar, tu ara, no sé si això és veritat, però ets clarament sota el focus, tio.
2: Sí, jo també em sento representat amb això que deies, de persona... Bueno, jo com a tècnic ja m'agrada formar part, ens encanta formar... Bueno, menys a mi, no? M'agrada molt formar part dels concerts, del que passa, sigui a Ludwig o a la Vol, on sigui, però, bueno, des d'aquesta posició més relaxada o menys en el foco. Vas gent relaxada perquè vas de cul, però sí, no és la nostra posició habitual.
0: I com si està allà, a sota el focus, com t'hi trobes?
2: Raro, raríssim.
0: Què t'han dit a casa, per exemple, a la família?
2: Bueno, els he fet gràcia, m'envien. També hi ha una cosa curiosa, que en general tots els meus amics i la gent que conec em diu Xavi, tret de la meva família.
1: Llavors,
0: ja com... Et diuen Xavier?
2: Ma mare està contentíssima amb la cançó. És que vam triar un nom tan maco. Llavors ara ja... Bueno, no li agrada que em diguin Xavi, però bé, ja em presento així.
0: Fa molt de pinta de bronca, no? De Xavier! És a dir, quan et diuen el nom complet...
2: Sempre, no, ma mare sempre... Xavi no és una paraula que...
1: No s'estila a casa teva.
2: No. I això està molt contenta, ara, per això. A mi em genera una miqueta de... No? Una cosa una miqueta estranya, perquè el primer cop que algú em va parar pel carrer... M'ha passat dos cops, eh? Vull dir que tampoc més... Em va dir Xavier, i hosti, aquest deu ser cosí de fill...
0: Qui és?
2: I no, era per la cançó. Però sí. Això és una... Bueno, això, ma mare està contenta per aquesta part.
0: I en el grup de WhatsApp de la família, has rebut algun tren d'aquests de, jo què sé, unes cosines, algun nebot, canalla que tinguis tu per allà al teu entorn?
2: Si l'han fet, no me l'han passat. Sí que, bueno, quan ha sortit alguna cosa, més això, pues algun TikTok que s'ha fet més viral o tal, sí que m'han trobat pel grup de la família també, o alguna entrevista que m'han fet i tal. Doncs
1: espera't, sí. Perquè és tot just l'inici de l'estiu, eh? I és una mica el tren que estem fent tots, i suposo que també això als concerts també ho veus, no? Que tothom s'ho sap.
2: Sí, els concerts és quan més es nota això, vull dir que... A veure, és molt fàcil saber, o sigui, identificar-me, no? Perquè estic fent de tècnic de so, hi ha un concert de la Ludwig, i si la pregunta de...
0: Ets el Xavier?
2: Aquesta passa bastant.
0: I t'ha passat que en algun concert vingui gent de l'organització que et porti ginebra amb Coca-Cola?
2: No, però tampoc vull fer una crida que això passi, eh? Vull dir que...
0: No, només faltaria.
1: 100%.
2: No, com a molt una cervesa, com a molt després del bolo, però...
1: I més treballant, evidentment.
2: Treballant s'intenta, encara que estiguem en contextos festius, intenta fer aigüetes i Coca-Cola, sí, és molt tard.
0: I això del tren ha estat espontani?
2: Totalment espontani, sí. Sí que nosaltres vam plantejar, com fèiem els assajos del concert, clar, jo com fèiem aquesta cançó, no? Si jo havia de pujar a l'escenari, si no, jo em vaig negar bastant. Vull dir que jo estic treballant, tot i que a vegades la gent no ho sap, però durant el concert jo estic mesclant, estic treballant amb la taula i tal.
0: Fas que soni bé, clar.
2: Sí, o que soni, simplement, a vegades. Vull dir que però sí,
0: no,
2: sí,
0: que soni bé, que soni bé.
2: O el millor que es pugui. I... Llavors vaig dir que no volia pujar a l'escenari, llavors ho faig des del control i fèiem aquesta pregunta-resposta. A vegades el Quim venia a veure'm, ara ho fa més des de l'escenari, això depèn una miqueta del concert. Llavors, diguem-ne, la pregunta-resposta passa en directe, no?
1: Això és brutal,
2: suposo que
1: eh?
2: Va venir d'aquí, crec. El Quim diu que en un concert va veure com la gent ho feia, com gravant-ho amb ell i després gravant-me a mi, feia aquest moviment així durant el concert. I potser va ser a partir d'aquí que la gent va començar a fer vídeos ja protagonitzant-los ells, no? De, no sé.
1: Perquè, perdona, Frank, Xavi, és la teva cançó preferida del disc?
0: Bona!
2: No.
0: Quina és?
2: No sé dir quina és, però estic creure, últimament me la gaudeixo molt en directe. I és que, penseu que jo escolto molt la Ludwig...
1: Massa.
2: Bueno, he de mesurar molt quan començo a escoltar les cançons, no? Quan tenen les demos, me les passen, les escolto un parell de cops, després, quan treuen el disco, vaig escoltant-lo, però perquè sé que les, si no, el quart concert sí, jo no podré més. Quart potser no, però per sort en fem molts i això està molt bé, jo ara me'n vaig a l'estudi a repassar el bolo una altra vegada i és una feina que vas fent. I va canviant, la meva cançó preferida va canviant durant l'any, perquè si no... em tornaria boig si tingués a mantenir la meva opinió durant tota la gira.
0: I a la gravació de la cançó, perquè hi surt la teva veu, sí. Les respostes allà són reals, com va anar això? Estava clar ja des d'un inici que ho faries tu, ho podia fer un altre dels Ludwigs, corre el rumor de que vas necessitar més de 200 preses per clavar el to que tu realment creies que era l'adequat?
2: Estava molt nerviós fent-ho.
0: Què va, sí?
2: Sí, sí, no sé, he estat en estudis, des de l'altra banda també, però sí, estava nervioset. Jo crec que estava treballant en coses de la gira, perquè, l'estudi que tenen els Ludwigs, i ja sé, tal dia que estàs per aquí, ja ho gravem i ho fem. I així, estava bastant nerviós i vaig tardar una estona, per donar-li el to que em molés, no?
1: Però fas bé, això és d'estrella, Si et sortís de la primera, saps?
2: Hosti,
1: és
2: ja,
1: més d'estrella.
0: Bueno, en qualsevol cas, fa el to que ara tots intentem imitar.
1: Clar, clar.
0: Sí, jo tinc les meves filles a casa intentant fer exactament la veu i el balanceig que fas tu a la versió original, tio.
2: Potser no ho puc ni repetir, com amb un nus a la gola, d'estar mig nerviós, no? Un glob d'aigua, tal, aquest punt mig... No sé. Sí que la demo d'abans de la gravació no era la meva veu. I estàvem com, hosti, potser deixem-la del Robert, un amic del grup, però al final no, vaig ficar la veu.
1: Ostres, quina intriga, sentir ara l'altra versió.
0: Va, hauria de córrer, en plan pirata.
1: Sí, exacte.
2: Potser ho traiem, no? Els he dit que ho facin així com una edició limitada.
0: I si vols, et deixem marxar, que t'estem atracant, però ara quan l'Aina et demanava la teva cançó preferida, que has dit que Creure, per exemple, ara la podries posar allà al podi, no és com que no t'agradi, però clar, quan ho has de fer moltes vegades, potser n'hi ha alguna que se't fa una mica bola o així. Et passa ara amb alguna cançó, que també pot ser per qüestions tècniques teves, que requereixi segons què, que dius, uf, que passi ja el moment...
1: O al revés, o que és més avorrida per tu a nivell de treballar.
2: Sí, potser... Bueno, clar, hem canviat una miqueta el setlist. Mm-hmm. Hi ha cançons que porten, evidentment, sempre amb nosaltres. No? No sé quantes vegades haver sonoritzat S'ha mort.
0: Mira, anava a dir aquesta.
1: El fill del rei.
2: Sí que... Bueno, el fill del rei, també, sí. Però S'ha mort, per exemple, l'han modificat bastant, l'han arranjat diferent, i ara encara... Bueno, no sé, no, li torno a agafar, l'agafo amb més ganes. Sí que, clar, no, quan portàvem ja a final de la gira anterior, no sé, el concert número, 70, doncs...
0: Aquell
2: ja
0: S'ha mort!
2: Ja estaves
0: no?
2: Del S'ha mort una mica fart.
0: Clar.
2: Però, bueno, ara tornes a agafar-ho amb ganes. Al final és un tema una miqueta mental, de no intentar no saturar-te. Perquè, bueno, has d'estar atent, has d'estar, no? Vull dir que no pots deixar de prestar atenció.
0: I com pinta l'estiu ple de bolos, i llavors tu quan fas vacances? A la tardor?
2: Hosti, és un tema això, Justament has tocat aquí... Vaig fer ara 4 dies que vam anar amb la Irene, que surt a la cançó. De fet, està mencionada també la meva parella, la Irene. Vam anar a Roma 4 dies... una mica de vacances express, jo venia sense dormir d'un bolo de la Ludwig també, com tampoc va ser l'ideal.
0: Endavant!
2: I no sé, hi ha una setmana a l'agost allà que encara està així una mica tonta, potser llavors, perquè no, jo faig altres coses a la tardor.
0: Estàs a la sala vol, també.
2: També dono classes, i el curs comença a l'octubre.
0: De tècnic de so?
2: De so, sí.
0: Ostres, t'imagines? Sí. El meu profe, saps qui és? Xavier, el tècnic de so.
1: A més, arriba a classe i diu, bona tarda, em dic Xavier.
2: Va ser un tema, això, amb els alumnes, sí. Jo vaig intentar, amb l'Aleix, un company, que de fet és el bateria que surt al videoclip, sí, ja vaig donant com...
1: Uau, sí, insights.
2: És el company meu de feina a l'escola, i li deia com, hosti, intenta que no
1: s'entén,
2: sí, no els hi diguis, no els hi passis, no li ensenyis el videoclip. Perquè, clar, de cop coneixen a un tècnic de so i tindran una visió superdistorsionada del que és ser tècnic de so, no? Ostres, aquest pau que surt aquí en un videoclip, no sé què, té una cançó... I al final, evidentment, els hi va arribar. I, bueno, no
0: I des de llavors
2: sé, m'ho feia la broma una mica.
0: El crèdit d'en Xavier es paga doble, saps? És crèdit d'estrella, ja.
2: Ja, hauria... No estic tenint gaire benefici.
0: Tio!
2: Està passant. Estic aquí a parlar amb vosaltres, que està molt bé.
1: Veus?
2: Si no hagués vingut.
1: No, però escolta'm. És que és fort que et dediquin una cançó,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Molt poca gent ho pot dir, eh?
2: Musa. Sí, sí.
1: Fixa't.
0: Has parlat amb altres tècnics que t'han dit, hòstia, quina enveja que ens fas, no? Que el teu grup et dedica una cançó i a nosaltres ni aigua, tio.
2: No m'han dit això. Hi ha gent que li fa gràcia i si em diuen, no, jo els he dit també al grup amb el que treballo, a veure si em fan la cançó.
0: Ara.
2: Sense el punt d'enveja. Espero que tothom li hagi fet gràcia.
0: No, totalment.
2: Està bé, vull dir que avui he vingut aquí a la ràdio, en part també gràcies a aquesta excusa, o que jo poder ser l'excusa per poder parlar de la nostra feina, em sembla interessant, no? També va haver un article fa poc a VilaWeb que també parlava de les condicions de feina que tenim els tècnics, que també és un tema important, no? La falta d'un conveni, no? la manca encara de dones dins del sector. Vull dir que és guai poder ser excusa de... ser l'excusa perquè la gent parli una mica d'aquest tema sense estar al sota del foc, potser, però bueno. És guai, està bé.
0: Doncs molt amable, molt agraïts, Xavi. Ets encantador i gràcies, et dedicaríem una cançó també si tinguéssim un grup.
2: Molt bé.
0: Ho podríem fer.
1: No, no sé si seria tan bona.
0: No, segur que no.
2: Ja estic bé jo de...
0: Ja m'has servit,
2: ja
0: no?
2: Servit, sí. No, jo no ho vaig demanar, això ho he dit bastant. Jo no ho vaig demanar, això, vull dir, va passat i espontani, però jo no ho
0: Moltes gràcies per deixar-te atracar.
2: A vosaltres.
0: I per ser tan maco.
1: Bon estiu.
0: I que passis bon estiu.
1: Ens veiem als concerts de Ludwig.
0: Treballant moltíssim i a veure si rasques alguna setmaneta l'agost.
2: A veure.
0: Alguna escapada express.
2: Esperem, a veure què tal.
0: Per descansar, també.
2: Sí, es necessitarà.
0: Quan descansis no obris el TikTok, eh? Que et veuràs allà llavors i...
2: És com a sobre, només el tinc per... per mirar, quants portes... És que jo estava fent com aquesta estadística, com de... Clar, realment hi ha molts TikToks, no? No com que jo... Perquè, de fet, això ja ha transcendit la meva persona i la Ludwig, fins i tot, crec. El TikTok aquest ja, vull dir que ja passa per sobre.
1: O sigui, tu creus que hi ha gent que està fent aquest TikTok i no sap ben bé ni de quin grup és la cançó?
2: Una anècdota. Hi havia un dia que pujàvem de treballar des de la Vol caminant i vaig passar al costat d'un bar i d'una terrassa on hi havia unes noies gravant el TikTok aquest.
1: En sèrio?
2: Jo no sabia que estaven gravant el TikTok. O sigui, jo em vaig plantar el semàfor i vaig sentir que deien...
1: Xavier,
2: i vaig pensar, hòstia, m'han reconegut, potser... però no em mola, o sigui, digue'm hola i evidentment cap mena de problema, però com ho facis així no, m'has posat així com tens i vaig dir a la gent, anem tirant, no sé què. De cop me n'adono que no, que havia estat una casualitat, que jo estava creuant aquell semàfor just quan aquesta persona estava fent el TikTok,
0: que evidentment fixat en tu.
2: Ni saben quina cara faig i està molt bé, o sigui, no m'estic queixant per res, però això ja... Tinc una amiga que diu que estic dissociat, però jo crec que no, que realment és que això ha transcendit ja no té molt a veure amb mi.
0: Oh, això és fort, tio.
2: Guai, és guai, està molt bé. M'encanta. Bueno, m'encanta, no ho sé, està bé. Molt millor que fos de l'altra manera.
0: Està bé, i a més tinc la sensació que la gent ho fa d'una manera molt sana i molt divertida, no?
2: Sí.
1: I tant.
2: Sí, ja comencen a haver-hi més tronats, que també m'agrada això que comenci a passar. L'altre dia me'n va ser un... Hòstia, no recordo què deia. Bueno, no sé. Era una animació i estava com... No era la mateixa veu, no sonava la cançó, però
0: sí.
2: Era un diàleg.
0: Jo també el vaig veure.
2: Raret, així.
0: Sí, que era com una mena de subtitulat estrany i sí, una mica passat de voltes.
2: Sí, això està bé. Això està bé que generin...
1: Que ja va més enllà,
2: Perquè, home, és un meme patrio, no? És un meme generat... Bueno, un trend, sí, que es diu així. No?
0: Sí, sí, sí.
2: Generat
0: sí.
2: Aquí, no? Hi ha molt poc. Jo no sé si n'hi ha molts d'aquests.
0: No, gaire.
2: Llavors
0: no.
2: Està bé que també puguem donar-li la volta i fer-ne allà versions estranyes i
0: això està totalment guai, està guai
2: que la gent faci coses.
0: I que ho tinguem tot en català també, que puguem fer trens en la nostra llengua.
1: Sí.
2: Total, sí.
0: Gràcies, Xavi. Mira, mola molt que l'últim dia de la temporada hem fet la primera entrevista del Nota de Veu d'ICAT i a més improvisada.
1: Saber-ho, Fa una hora no sabíem què ho faríem.
0: Senzillíssima la producció. L'hem vist passar per la vorera, hem recordat que anava a la tarda de Catalunya Ràdio i li han dit al vestíbul, Xavier, entraries? I és tan maco que ha dit que sí.
2: Res, gràcies.
0: Bon estiu, ens quedem amb la teva cançó.
2: Perfecte.
0: Val?
2: Sí. Si vol tornar a escoltar.
0: Vinga, va, que criden el teu nom.
2: Vinga.

0: De 5 a 7, AICAT, nota de veu.
1: Que guai, quins extraterrestres més originals. Van amb motos d'aigua dins hiperespai i una espasa làser en sa mà.
0: Vols fer de DJ el nota de veu d'AICAT?
1: Jo la Tetau, som els nostres amics de sa terra.
0: 677 50 61 53.

0: Envia'ns la teva nota de veu.
1: Bona tarda, són les 6 i 6 minuts de la tarda, obrint ja ben oberta, de bat a bat, la segona hora del Nota de Veu d'ICAT. Dijous, 2 de juliol, últim dia de la temporada, hem tingut aquest final especial, diferent, de primera hora. Ha estat guapíssim trobar-nos en Xavier, el tècnic de so, és a dir, en Xavi Miñarro, que és el tècnic de so real de la Ludwig Band i que és el protagonista tant de la cançó, que ho està rebentant, com d'aquest tren viral que segur que heu vist a TikTok, a Instagram, a Twitter, a Facebook, si és que també encara existeix el Facebook, suposo que sí. Vaja, a tot arreu, per terra, mar i Twitter, està corrent en Xavi Miñarro amb el tren de la Ludwig. Ara, com si fossin les 6 en punt, jo us he de dir que estem ready, ho tenim tot a punt, el nostre Nil, el tècnic de so, Nil Hernández, a l'altra banda del vidre, i aquí al meu costat la dona que té les ulleres més netes de tot el continent europeu. De l'Àsia, ja no ho sé. Haurem d'anar al Japó a comprovar-ho. Però d'Europa, segur que les més netes són les de l'Aina.
2: Prop de 3.000 persones evacuades de 3 càmpings i la zona portuària del virulent incendi que crema a la Catalunya Nord entre Santa Maria la Mar i Canet de Rosselló. Segons el primer balanç, no consta cap persona ferida. I controlat l'incendi que crema en una indústria a Lliçà de Vall, al Vallès Oriental, situada al Camí Ral. L'avís l'han rebut pels vols a 3:45 de la tarda i 7 dotacions estan treballant per acabar d'extingir-lo. Els equips d'extinció ja han localitzat el focus de l'incendi a l'interior de la nau i també treballen a l'exterior de l'empresa, on cremen un contenidor i uns matolls. I el secretari de Mobilitat i Infraestructures del Govern, Manel Nadal, creu que abans del proper abril es posarà en marxa l'R Aeroport, la nova línia de ferrocarrils que ha d'arribar fins a la terminal del Prat. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell.
1: No sé què passa amb en Noteta, amb en Sergi Ruiz i Serret, que des de que ha començat el mes de juliol, el tio... A veure, tenim dues opcions, doble hipòtesi. O és en un castell a Irlanda, o està fent unes braves a l'Eixample.
2: Jo crec que és la segona.
1: Sí, una és força més plausible que no pas l'altra. En qualsevol cas, aquí no perdem el focus de l'agenda cultural i musical i de tota l'actualitat. I avui, per exemple, heu de saber que comença el Vida Festival a la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú.
2: Perdó.
1: Què vols dir, perdó? No, tu havies de dir 3 dies de música a la capital del Garraf.
2: 3 dies de música a la capital.
1: Ja veieu que és últim dia fullíssim, eh? És a dir, l'Aina està full últim dia.
2: Però full, eh?
1: Sí?
2: És que saps què passa? Que estava gestionant una cosa de les entrades del Posidònia Fest.
1: Doncs mira, vols que ho faci
2: que de seguida les... No, no, tranquil.
1: Segur,
2: ja està.
1: Eh?
2: Sí, sí, ja ho he acabat d'apuntar.
1: Va, doncs vinga, tornem-hi, tornem-hi. Avui comença el Vida Festival a la Masia d'en Cabanyes, a Vilanova i la Geltrú.
2: 3 dies de música a la capital del Garraf que inaugurarà aquest vespre el Petit de Calaril a les 8 del vespre, amb un espectacle creat expressament per l'ocasió i ple de sorpreses. Demà també tindreu un tast del festival a l'antena dedicat amb els concerts de la Lia Cali a partir de les 9 del vespre i de la Ludwig Band, Xavier, passades les 10 del vespre.
1: Mira, demà en Xavi Miñarro tornarà a ser protagonista de l'antena dedicat perquè avui ha passat pel Nota de Veu i demà d'alguna manera també a partir de les 10 del vespre, amb el concert de la Ludwig des del Vida, doncs tornarà a ser protagonista. Un altre, Sant Martí de Tous, a Sant Martí de Tous, avui arrenca el festival Llegendes amb la Magalí Sare.
2: Portarà el seu últim disc Descasada al Castell de Tous a les 9 del vespre.
1: I repàs de concerts per avui d'entrada a Barcelona.
2: Tenim en Joan Dausà, el Poble Espanyol.
1: El concert on van les germanes maquíssimes que ens han fet una nota.
2: Exactament.
1: I al qual tu hauries d'haver anat, però al final no.
2: És així, correcte. També a les nits de Barcelona hi ha en Mica.
1: I a Granollers.
2: Renaldo i Clara.

0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere. Els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki. I l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
2: Gràcies, oients. Gràcies per fer-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guarda.
1: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
3: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Encantades.
1: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
6: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
7: No sé com ha passat, no sé com hi he arribat.
0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu.
7: No sé quan durarà.
0: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Ah!

Hola, molt bona vesprada a tota la gent de ICAT. Per Así Quinto vam presentar el nostre primer disc de llarga durada, que es diu Demà canvia de vida. I res, és un disc de 14 cançons, on hi ha cançons molt, molt emotives, cançons molt personals. I per a resumir un poc el que és el disc, m'agradaria destacar la cançó de Sense Senyal, perquè pense que és una lletra molt bonica, una lletra molt potent, i a més està feta amb el company romàntic Dimoni, Carles Caselles. I res, Sense Senyal bàsicament tracta del que intenta tractar tot el disc, que és de... al mateix temps que es combina la sàtira, utilitzant este missatge de Demà canvia de vida, busca connectar en lo personal i desconnectar en les coses més tangibles, per dir-ho d'alguna forma, i pense que Sense Senyal és una cançó molt guai per a fer una reflexió sobre tant el consumisme, sobre l'art i sobre la forma que tenim.

0: dia fins al falle.
1: Ja ens han tocat un quart de set de la tarda. Això és l'última hora de la temporada 2025-2026 del Nota de Veu d'ICAT. Penya, ens n'anem de vacances.

0: vacances, bé, no ben bé de vacances, a preparar coses, a repassar algun serrell i a començar a posar ja la pedra de la propera temporada. Evidentment, algun dia també ens l'agafarem per respirar i descansar, que ens ho hem ben guanyat. Abans, però, posem el focus a l'escena emergent dels Països Catalans. Aquesta gent es diuen Quinto, són de Pego, com la Fumigaina.
1: Doncs sí, i canten aquesta cançó que es diu Sense Senyal. De fet, ells acaben de publicar un disc llarg de 14 cançons que es diu Demà canvia de vida, i ens han destacat aquesta cançó que busca connectar amb tot allò personal i oblidar-nos una mica de tot allò més tangible.
0: M'encanta Demà canvia de vida, una d'aquelles moltes mentides que et dius com no penso tornar a veure mai més.
1: Exacte.
0: Oi? Dilluns ho deixo.
1: Sí, sí, i tal dia farà un any.
0: El mes que ve m'apunto al gimnàs.
1: I tant.
0: L'any que ve sortim a córrer un cop cada setmana.
1: Sí, sí.
0: Sí o no?
1: I tant, ja ho veurem.
0: Tu tens ja al cap alguna mena de promesa?
1: Sí, 100% pel setembre.
0: Sí.
1: Mira, em vull apuntar perquè...
0: M'encanta, bé claríssim, la tia.
1: Sí, 100%.
0: Perquè,
1: o sigui, sempre es diu que per evitar lesions i tot això va bé estar fort. O sigui, fer força, entrenaments de força. I jo porto una de lesions a les esquenes que no se m'acaben i he decidit que sí o sí al setembre començo a fer entrenaments de força de veritat.
0: En un gimnàs?
1: Sí.
0: Com dirigits i
1: perquè
0: això?
1: Perquè ja estic apuntada a un gimnàs. El que passa és que sí, va poc, però vull apuntar-me a una activitat dirigida que sigui de força, una d'aquestes de TBC o, en fi, no recordo aquests però noms no... estrafolaris, però...
0: No sabia que estaves apuntada a un gimnàs.
1: Sí, imagina't.
0: On vas a nedar?
1: Sí.
0: Ah, val.
1: Clar, clar.
0: Pensava que només anaves a nedar i això.
1: No, bé...
0: Però podries anar al gimnàs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, podria.
0: I a partir del setembre això passarà.
1: 100%, sí. Que vull
0: guai.
1: Fer força. I tu?
0: Jo li estic donant voltes. No sé si alguna cosa relacionada amb la bicicleta o amb algun altre.
1: I això què té de nou?
0: No, però en plan marcar-te fites.
1: Ah, d'acord.
0: Per exemple, l'altre dia no sé qui m'explicava que em va semblar molt xula algú que havia fet la promesa de banyar-se un cop cada mes al mar.
1: Ah, molt bé.
0: Que clar, ara l'estiu, primavera, bé, però sí, gener, no,
1: clar,
0: febrer,
1: clar.
0: Març... És a dir, un bany mensual durant els 12 mesos de l'any.
1: Ha de sentar bé, eh?
0: És guai.
1: Sí.
0: I pensava, m'agradaria fer-la aquesta.
1: Clar, passa
0: exemple.
1: Que el mar ens queda una mica lluny, a mi.
0: Bé, però escolta, si pot anar amb bici o un
1: sí.
0: cop de furgoneta...
1: Clar, però el gener surts de l'aigua gelada i saps que et queda una hora fins a casa amb bici.
0: A veure, però t'abrigues o el que sigui, no ho sé. Pensava aquesta o anar amb bici a alguna ciutat catalana un cop al mes.
1: Ah, molt bé.
0: Com, vinga, aquest mes Manresa.
1: Sí.
0: Aquest mes Sabadell.
1: Perfecte.
0: Saps? Aquest mes Vilanova i la Geltrú.
1: I has de localitzar algun lloc on aniràs a esmorzar quan arribis.
0: Ah, va, 100%. Això és parlar amb locals.
1: Ah, veus?
0: Per exemple, vaig a Sabadell, parlaria amb tu.
1: Clar.
0: Gent d'allà que em digui, mira, a Casa Fuster, per exemple.
1: Per exemple.
0: Pots anar a esmorzar.
1: Sí,
0: i
1: tant.
0: Oi que sí? I llavors ja quedes i fas aquestes coses. Vinga, va, darrere de Quinto i dels nostres plans, i bons propòsits, Sanru i Lluna Plena.
1: Doncs sí, treuen una cançó que es diu Mai Sabem Quan, és una col·laboració, i aquesta cançó ens parla de la incertesa que acompanya les relacions quan saps que alguna cosa no funciona però encara no has arribat al final.

0: Hola, què tal? Soc la Sanru.
1: Bones, què tal?
2: Som Lluna Plena i us presentem el tema que hem tret amb la Sanru, que es diu Mai Sabem Quan.
1: I res, teníem moltes ganes d'ajuntar-nos amb la Sanru a l'estudi, feia temps que ho dèiem.
0: I el tema és un tema de desamor, de la incertesa, de no saber mai quan acaben aquestes coses. I crec que hem fet molt bon junte, perquè al final tenim uns estils que s'encaminen bastant bé, s'entenen bastant bé, i això, que teníem molt clar que volíem tirar per aquí.
2: És un tema així més canyero per començar l'estiu.
0: I res, esperem que us agradi moltíssim, que doneu l'oportunitat d'escoltar-lo i que us agradi.
1: I res, esperem que la cremeu moltíssim. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Merci, adeu. No sé què

0: Quina cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53. Vols fer de DJ al Nota de Veu d'ICAT? 677 50 61 53.
1: S'ha acabat. S'ha acabat. S'ha acabat.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.

0: Caminant cap a 6:45, última mitja hora de programa. I què passa els dijous? Tenim una col·laboració. Qui ve els dijous? Ben Pau Guillemet.
1: Sí, sí, a.k.a. Guillemino.
0: I com és que avui no ha vingut?
1: Perquè ell deu ser... Ah, ja sé on és.
0: On?
1: Està fent unes braves amb en Sergi Ruiz a l'Eixample.
0: O a l'Eixample o en un castell irlandès.
1: Exacte.
0: En qualsevol cas, li hem donat una mica de festa l'últim dia perquè tenia un bolo que, a més, li coincidia d'hora. Era un embolic. Sí que ens ha deixat, però, en Pau, unes notes de veu a la bústia, a la vostra també, a la mateixa, eh? A la del 677 50 61 53... Què ens explica exactament?
1: Ens fa tres recomanacions per fer aquest estiu.
0: Ah, musicals.
1: Sí, ell ens explica tres plans que té i si ens hi volem apuntar, doncs ens hi sumem.
2: Bona tarda i bon últim programa de temporada. Mireu, de les propostes que a mi m'agradaria veure aquest estiu, començo per la tercera. Una cosa que em fa molta, molta il·lusió és veure els amics de Dan Peralbo i el Comboi actuar per terres catalanes aquest estiu. La veritat és que s'ho han guanyat a pols i tenen un estiu preciós i val molt la pena veure'ls en directe perquè són una bandassa i a més i es convoca cap a casa en Red, el guitarra, és guitarra també de Guillemino, així que em fa molta il·lusió. Aquest estiu també estarem tocant amb en Red i compartir aquests moments de, tant d'escenari com des de dalt com des de baix, és preciós. Dan Peralbo i el Comboi és una garantia d'èxit i és un grup que si no l'estimeu l'heu d'estimar perquè és molt estimable. Molta salut i molta llarga vida a Dan Peralbo i al Comboi aquest estiu, el teu escenari preferit.

En segon lloc, i ara passo a coses que segur que faré perquè tinc agendades, serà anar a veure per tercer any consecutiu el concert de Glosa versus Catalunya Freestyle, que es fa a les Borges Blanques el 25 de juliol, això mateix, a les Borges Blanques. L'any passat ja hi vaig ser perquè vaig passar per allà, però perquè tenia un concert proper aquell dia i vaig acostar-m'hi de casualitat. I enguany ja m'ho he posat a l'agenda perquè vull anar-hi. Imagineu-vos Glosa, Glosaires i rappers, freestylers, que n'hem parlat aquí al programa, treballant junts i barrejant-se, és a dir, en moments d'improvisació total de totes dues disciplines. És a les Borges Blanques el 25 de juliol al vespre, amb una plaça preciosa que no recordo el nom, sembla que és la plaça d'Octubre, diria, i val molt la pena acostar-s'hi. Esdeveniment fora de la capital i amb un espai a les Garrigues increïble. Les Borges Blanques, Catalunya Freestyle versus Glosa, 25 de juliol. Som-hi tots.

0: di com jo, rap, és diferent. No sé si coca el papadoc de la vent. Aquest fill de puta crec que li rebenten totes les dents. I després contra mi quedes malament. Tens molt malament totes les teves posicions. Contra mi no hi ha ninguna oposició. Hi ha moltes raons. Donant-li bé, jo sóc el faraó. I jo crec que tu ets el que se'n va a fora, senyor. No seria el Ruiz, senyor.
1: I en el número 1, com a cosa principal, esdeveniment grandíssim d'aquest estiu en quant a concerts en directe, una altra cosa que tinc agendada, en aquest cas el 25 d'agost, seré amb el meu fill al concert de Tyler, the Creator, Tyler, el creador, un dels grans de l'escena rap mundial americana, i en tenim moltes ganes d'anar-hi. És un concert que esperem des del Nadal, que va ser un dels regals de Nadal, va ser el regal de Nadal de mon fill d'enguany, i poder-lo veure doncs en un escenari, en aquest cas anem a Milà, a la ciutat de Milà, i també és una tria que hem fet perquè és un concert difícil de veure a Europa. En Tyler, en Tyler, no ve gaire per aquests barals, i quan ve a vegades ho fa emmarcat en festivals molt grans, cosa que et toca doncs passar per caixa i pagar el peatge de pagar un tiquet d'un festival molt gros. En aquest cas vam fer l'estratègia encertada, que és buscar la data europea més barata on es podia veure Tyler, el creador, i va resultar ser Milà, cosa que serà una gran combinació gastronòmica, de maridatge gastronòmic, perquè a Milà sí menja molt bé a Itàlia, així que farem aquesta petita escapada. Ja ho tenim tot reservat de fa temps i serà increïble. Tyler, el creador, Tyler, the Creator, Tyler, the Creator. Que tingueu molt bon estiu.
2: The niggas used to press me on a kid, colored bus. That was for Dundo and Perry. That's why I'm paranoid now, 'cause

0: No està gens malament l'estiu que té per davant en Pau Guillemet, a.k.a. Guillemino, el col·laborador dels dijous, que avui ens ha dit que té moltes ganes de veure Dan Peralbo i el Comboi. També segur que anirà a veure una de les fases de Catalunya Freestyle i aquesta escapada amb el seu fill a la Llombardia, a Milà, a veure Tyler, the Creator, com ell em diu, Tilé, el creador. M'ha agradat molt com, de sobte, m'imagina... Guifré, el piló?
1: 100%!
0: Sí o no?
1: Jo també pensava en ell.
0: És que jo m'imaginava en Tilé, el... ai, en Tilé, en Guifré, el piló, fent les quatre barres, i en Tilé,
1: el creador.
0: Creador, exacte, donant-li l'escut daurat.
1: I tu creus que en Tilé, el creador, farà, deixarà anar unes barres guarres?
0: No fa res més a la vida.
1: Fixa't.

0: iCat, nota de veu.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Jo no contesto.
0: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. De 5 a 7, nota de veu.
1: Amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
3: Hola, oyentes. Hola, Frank Lluís. Soc en Guillem, de la companyia Les Solidàries, i sóc vingut aquí a presentar-vos, a risc de ser una mica redundant, el nostre nou single que es diu Solidaris, Barcelona 1919-1922. És una cançó que formarà part de Durruti t'estimo, que és el disc que traurem en poc menys d'un mes. És una cançó que, com el seu nom indica, parla sobre el grup Los Solidarios, que va ser un grup armat de resistència i lluita contra els poders fàctics, contra el govern, contra la patronal, contra l'església, que es va crear a principis dels anys 20, de funcionament plenament horitzontal i de divulgació també d'idees llibertàries. I això, esperem que us agradi.

Hola a tothom, som en Joan Montaner, del grup Xanguito, de Mallorca, i a continuació us faré 5 cèntims de lo que és el nostre nou EP, titulat Batecs. La intenció de les cançons no és més que intentar impactar positivament a la vida de la gent, amb 5 temes que representen 5 batecs diferents i que també representen cada un d'ells una manera particular d'estar viu, d'estimar-se, de recordar, de celebrar sa vida i retrobar-se un mateix dins aquest context on estan sent constantment bombardejats per un munt d'informació que realment no ens fa feliços. CP el tancam en sa cançó T'estimaré, que és una declaració d'amor incondicional cap a sa meva filla, que és sa petita persona que m'ha inspirat durant tot el procés de fer aquestes 5 cançons, i d'una manera molt senzilla però també sutil i totalment transparent s'ha fet aquesta peça que pretén tancar CP com si fos una abraçada final.

0: Aina, que l'escena catalana, el panorama musical d'aquest país, bull tant que fins a l'últim dia hem d'estar amb Actualitat, amb les solidàries, que ens ha fet una nota guapíssima en Guillem Caballero, i amb en Changuito, també.
1: De fet, és fort perquè hem d'acabar la temporada, perquè en algun moment l'hem d'acabar, però és que podríem seguir fent programes i programes i estrenes i festivals...
0: Literal, que podríem tirar milles i no parar i no fer vacances.
1: 100%. Jo crec que al setembre tornarem amb música nova que no ens esperàvem aquest estiu.
0: Amb moltes ganes i amb moltes estrenes acumulades.
1: Exacte.

0: Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostré.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original. Som el desig sense pensar.
2: Nota de veu amb Fran Lluís Giró
0: i Aina Ostré. Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
3: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
4: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
0: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
2: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
5: Laia, què ha passat avui amb el tren?
6: Mira,
5: per què has arribat a aquesta hora?
6: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliqui? És el mateix de sempre. És que em canso hasta jo d'explicar-ho.
5: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
6: No, digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
5: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
6: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
5: És el primer.
6: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
5: Segur
6: que no
5: pot...
6: T'ho juro, t'ho juro.
7: Bueno, vale.
5: Ara miraré el
6: tren. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
5: Ara miraré.
6: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
5: Diu mansplaining.
6: Que et foll...
2: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
8: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
9: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
10: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
11: Sóc un locutor.
12: Ai, que mono!
9: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
13: Oh, yeah!
8: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
9: Aquesta veu m'encanta!
0: A mi m'encanteu vosaltres. Nota de veu.
2: Amb Fran Lluís Giró
0: i Aina Ostrell. Ei!

0: podràs tocar.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: I tot és per ser un pirata, no et pots ser un pirata amb totes les parts. Oh, tot és per ser un pirata, no et pots ser un pirata.
1: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
3: Bones, em dic Jordi i res, m'agradaria, com que sempre demaneu que si tenim alguna cançó que volguéssim escoltar o dedicar-la o alguna cosa, mira, doncs jo li vull dedicar al meu jo de fa 10 o 15 anys o potser més, però d'allò, i és que amb el nou disc del Masoni m'han vingut el record, no?, com moltes coses de quan jo escoltava Masoni als principis, i amb ell escoltava molt San Josex. I l'he perdut la pista de San Josex. No me'n recordo de res. I he recuperat moltes, moltes cançons d'aquell moment i he recuperat moltes, moltes coses que feia llavors quan escoltava San Josex. I res, mira, doncs, si poseu alguna cosa tipus Temps o Rellotge o Animal Salvatge millor, us ho agrairé i res. Molt bon programa, felicitats pel programa. Vinga, adeu-siau.

0: Sembla mentida, Aina, però ja som al cap del carrer. Última cançó de la temporada 2025-2026 del Nota de Veu Dicat, és a dir, del nostre programa.
1: I qui té aquesta oportunitat?
0: Doncs ho descobrirem de seguida.
1: Doncs comprovem-ho, va.
0: Exacte. Aquest sempre serà el vostre programa, el teu. 677 50 61 53. Nosaltres marxem de vacances, però el telèfon es queda.
1: Bon estiu!
2: Hola, Frank, Lluís, Aina, què tal? Mira, doncs, us volia demanar, ens tornarem a veure de Nyandú, que és una cançó que ens encanta amb el meu germà i ens ve molt de gust escoltar-la i ballar-la. Va, una abraçada.

0: escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal? Bona tarda. Avui no és un dia més ni tampoc un programa més. Avui és oficialment l'últim programa de la temporada que vam començar el mes de setembre, com sempre, amb tota la il·lusió del món. No farem balanç perquè preferim mirar endavant més que enrere i especialment fixar-nos sempre en el present per no perdre'ns res d'aquesta actualitat musical. I no cal dir que avui l'actualitat musical passa per Vilanova i la Geltrú amb motiu d'aquesta nova edició del Vida Festival, que fins la matinada de diumenge oferirà molta música en directe. Allà al Vida hi tenim en Josep Martín. Josep, tot a punt per una nova edició del Festival Vida?
2: Doncs sí, David, i oients de l'Independents ICAT, ja estem arribant a Vilanova per posar-nos de seguida amb aquesta programació del festival, que és un any més espectacular perquè hi ha bastants punts d'interès. Serem allà fent transmissions i programes especials durant tant avui com demà, perquè la nostra ruta de festivals diríem que no s'acaba, eh? Encara ens quedarà el Cruïlla la setmana que ve. Però de moment i avui, per tancar ja aquesta temporada de l'Independents, doncs sí, amb un peu a Vilanova, pendents d'aquesta primera jornada que estarà marcada segur per al concert inaugural del Petit de Calaril i la processó metafísica.
1: Doncs molt bé, recordar que ICAT també és al Vida amb aquesta programació especial. A partir de les 9 del vespre agafaran el relleu la gent del Love, a partir de les 10 concert d'Al·lèrgiques al Polen, posteriorment un especial Vida Festival amb Josep Martín, i a partir de les 12 de la nit podreu seguir en directe el concert de Dan Peralbo i el Comboi. Aquest és el menú per avui dedicat, i el nostre menú, el de l'Independents, passa per repassar altres festivals i cites musicals que aquest estiu també ompliran els escenaris d'arreu de Catalunya. I tot això, doncs, amb Diego Monroy a la part tècnica i Mercè Rigual, que avui, per cert, es jubila a la producció. Comencem i ho fem amb una primera cançó.

0: Doncs ara fa un any, Gracie Abrams va actuar al Festival Cruïlla i va presentar el seu segon disc d'estudi, aquell de Secret of Us. Durant tot aquest temps, doncs, l'artista nord-americana ha tingut temps d'escriure i gravar un tercer treball que es publicarà el dia 17 d'aquest mes de juliol. Ho farà amb el títol de Daughter from Hell, un disc precisament, amb forta presència d'Aaron Dessner de The National. És coautor de moltes de les cançons, també ha participat en la producció, i un bon exemple és aquest segon avançament, Look at My Life, que segurament sonarà en directe aquells dos concerts que Gracie Abrams té previstos fer els dies 27 i 28 de maig al Palau Sant Jordi. Ara anem per escoltar una novetat discogràfica amb tota la calma, una escolta en diagonal.
1: Les escoltes en diagonal de l'Independents.
0: Passar-se setmanes en un estudi de gravació i posteriorment sortir a la carretera pot ser realment esgotador. Això és el que li va passar a Joe Newman, un dels tres components dels britànics del Jay. Després de la gira de presentació del seu quart disc d'estudi, aquell de Dream del 2022, Newman va decidir agafar-se les coses amb més calma. De fet, durant aquests 3 anys no han tret material nou, un temps que això sí li ha permès donar forma al seu primer treball en solitari de Canyon. El firma amb el nom de J. Jerome 87 i ha pogut fer realitat un vell somni, el de combinar l'americana amb el soul de la Motown i l'estil característic del Jay.

Després del disc de debut que va situar Smashing Pumpkins com els nous Nirvana, la banda nord-americana va afrontar la gravació del segon treball d'estudi, que no va ser precisament un camí de roses per diversos motius. D'entrada, hi havia tensió entre els components del grup. El bateria Jimmy Chamberlain patia els efectes de la seva addicció a les drogues, el guitarrista James Ia i la baixista Darcy Redsky havien trencat la seva relació, i Billy Corgan va patir una crisi nerviosa que va poder resoldre gràcies a teràpia. Malgrat aquesta forta pressió, Smashing Pumpkins van aconseguir gravar un gran disc, com demostra que Siamese Dreams va debutar directament al número 10 de les llistes dels Estats Units i va vendre 6 milions de còpies. La producció va tornar a recaure en Butch Vig i entre les 13 cançons que van incloure hi ha Hammer. Aquest és el tema que han versionat els australians Tame Impala, és a dir, el projecte de Kevin Parker, per un disc d'homenatge anomenat Sending Her to All My Beauties, a Tribute to the Smashing Pumpkins, que es publicarà en digital el 14 d'agost i en doble vinil el 16 d'octubre. I aquesta és la seva lectura.

0: Independents a ICAT.
1: Juliol comença fort a ICAT. Seguim en directe al Vida Festival i al Canet Rock. Dijous 2, des del Vida, a les 9 del vespre, especial Love i els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen i d'Amper Albo i el Comboi.
2: Ja descobro la meva vida, que sóc un burro animador i un vago.
3: Divendres 3, més concerts. A partir de les 8 del vespre, Lia Kali i la Ludwig Band.
1: I dissabte 4, Canet Rock en viu. A les 6 de la tarda, Maria Jaume en concert. I a les 7, especial Love, amb l'ambient i els protagonistes. Viu els festivals a ICAT, a l'FM, a l'App i a 3CAT.
4: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
5: Aquesta setmana acomiadem la temporada i celebrem les vacances amb la millor música house de l'actualitat.
1: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
6: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
7: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de guàrdia.
6: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
8: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip. Encantades.
6: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.
4: Independents.

Les cançons acostumen a tenir moltes vides i una d'aquestes és, sens dubte, Hound Dog. La van escriure Leiber i Stoller i la primera que la va gravar va ser Big Mama Thornton, va ser el 1953. Dos anys més tard se'n va fer una versió Freddie Bell and the Bellboys i la van incloure als seus concerts, i així va ser com un jovenet Elvis Presley la va descobrir en la seva primera visita a la ciutat de Las Vegas. Li va agradar tant que el 2 de juliol del 1956, per tant avui fa 70 anys, la va immortalitzar als estudis que la multinacional RCA tenia a Nova York, i dues setmanes més tard ja es va publicar. Ràpidament es va convertir en el seu senzill més venut gràcies a aquelles 11 setmanes que va estar al número 1 de les llistes dels Estats Units. I ara, atenció, escolteu això.

Doncs és probable que aquesta cançó no ho soni gaire, tot i que es va incloure tant a la banda sonora de la pel·lícula Bohemian Rhapsody, aquell biòpic sobre Freddie Mercury, com també al disc de debut de Queen, de títol homònim, una cançó que es diu Doing All Right i anava a càrrec de Smile, el trio que es va formar a Londres el 1968 amb Tim Staffell, que era el cantant original, Brian May i John Deacon. Posteriorment s'incorporarien Roger Taylor i Freddie Mercury i després de diverses transformacions i canvis, doncs el quartet va canviar també el nom a Queen. I així va ser com el 2 de juliol del 1971 i encara sense cap disc al mercat van fer el seu primer concert al Surrey College. D'això avui en fa 55 anys i com s'acostuma a dir, la resta és història.

0: Doncs ara us volem parlar del Festival Acústica de Figueres, que es farà del 27 al 30 d'agost, i on aquest any les guitarres seran autèntiques protagonistes, amb bandes com la que està sonant la Ludwig Band, però també d'en Pere Albo i el Convoy, o Quim Mandado, antic baixista i cantant de Sang Traït. També hi haurà lloc per la música urbana, amb Fades i 31 Fama, o música d'arrel, amb Velosa. Però un dels grups que hi arriben en més bona forma és la Ludwig Band, capitanejada per Quim Carandell, que explica que part de la seva educació musical passa pels concerts als carrers i places de Figueres.
1: Allà és on vam començar i allà és on volíem arribar. Ho tenim tot, ara no ens podem queixar. Vull dir que hi ha una part de nosaltres que diu ara aprofita i ja està tot bé, a disfrutar i a descansar i a passar-ho bé.
0: Doncs a l'Osa també es troben en un gran moment després de publicar el seu primer disc, El primer cant de matí. El grup mallorquí Fades aprofitarà per presentar cançons d'un àlbum que estan a punt de publicar i que per primer cop inclourà músics. L'acústica també tindrà veterans com Sopa de Cabra, Pastora o Defcon 2 i acollirà l'últim concert a l'aire lliure dels valencians La Fúmiga. Això, recordem-ho, serà del 27 al 30 d'agost, però en Josep avui i demà és a la Vilanova i la Geltrú, seguint aquest Festival Vida i Cat. Recordem que transmetrà també alguns concerts des d'allà, però Josep, quina és la previsió?
2: Doncs, David, tenim feina acumulada en el Festival Vida, una feina que fem amb molt de gust, però us volíem anunciar que a partir de les 9 del vespre hi haurà una edició del Loft especial des del Festival Vida fins a les 10, de 9 a 10. A partir de les 10 transmetrem el concert d'al·lèrgiques al pol·len i això ens ocuparà 3 quarts d'hora. A partir de 3 quarts d'onze i fins a la mitjanit, un especial des del Festival Vida amb algunes entrevistes i també alguns fragments de concerts que hagin pogut enregistrar, i tot plegat es tancarà avui amb la transmissió d'un artista que estimem molt al programa, d'en Pere Albo i el Convoy, un concert que podrem escoltar a partir de la mitjanit. Això pel que fa a avui, avui dijous. Demà divendres, ja sabem que no hi ha independents, totes coses perquè no n'hi ha mai els divendres, però és que a més ja s'haurà acabat la temporada, però sí que estarem fent ràdio en directe als DICAT des del Festival Vida, també amb un especial a partir de les 8, de 8 a 9, amb també alguna entrevista, fragments de concerts que hagin pogut enregistrar, i després la transmissió de dos artistes catalans d'èxit, Lia Kali, per una banda, a partir de les 9 i 10, i a partir de les 10 i 20, la Ludwig Band. Vaja, cap dels dos necessiten gaire presentacions, Aquest és el menú d'ICAT al Festival Vida.
0: Doncs gràcies, Josep. Un menú, no cal dir-ho, molt llaminer, el que trobareu a ICAT avui i demà del Vida Festival. Doncs no deixem de parlar de festivals perquè n'hi ha uns quants més per aquest estiu.

Doncs a les 5 de la tarda, les portes de la Masia d'en Cabanyes ha obert les portes d'aquesta nova edició del Vida Festival, que recordeu que podreu seguir en directe a Pericat tant avui com demà divendres. És un dels grans festivals de música de l'estiu, però no és l'únic que es fa a Vilanova i la Geltrú, perquè, mireu, la setmana que ve, per exemple, del 9 al 12, es dona el tret de sortida del Festival Internacional de Música Popular Tradicional, el FIMPT, que està en actiu des del 1981. I ho fa, doncs, amb una programació que inclou Terrae, Alosa, Tarta Relena, Magalí Sare, Sabor de Gràcia i The Balkan Paradise Orchestra, entre altres. I d'altra banda, el 17 de juliol i durant dos dies consecutius, tots els aficionats al reggae tenen una cita a la capital del Garraf amb Nova Reggae. Es fa al parc de Riba-roges i allà, doncs, hi actuaran els millors representants d'aquest estil. I per si tot això no fos prou, apunteu-vos una altra data. Del 23 al 25 de juliol es farà el Tinglado, que servirà per acomiadar els valencians La Fúmiga, que són aquests que sonen de fons i que pleguen després de 13 anys de carrera. Però al Tinglado també, doncs, hi actuaran Clara Peia, Els Pets, Fetus, Nacho Vega, Maria del Mar Bonet, en Borja Penalba i Crim. Aquestes són altres bones propostes del Tinglado.

Doncs deixem Vilanova i la Geltrú i coincidint amb el Vida Festival, recordar que el Parc de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet tornarà a concentrar els grans aficionats al rock dur amb un cartell que inclou Accept, Megadeth, Sex Pistols, The Offspring o Bad Religion, per citar només uns quants exemples. D'altra banda, demà també comença el Pas Martorell, que s'allarga fins al 18 de juliol i allà hi trobareu artistes com en Andreu, Pastora i la portuguesa Marta Ren. I ara saltem a Tàrrega perquè del 8 a l'11 de juliol es fa l'edició número 28 del Pau Paterres, amb els que estan sonant de fons Sopa de Cabra, però també a la Pagatina, els Amics de les Arts, els Tiets, Malifeta i Balkan Paradise Orquestra. I pràcticament per aquestes mateixes dates, els dies 10 i 11 d'aquest mes de juliol, 30a edició de l'acampada jove a Sant Sadurní d'Anoia amb Auxili, Flashy Ice Cream, la Pong Gang o Miquel Roig.

Sí, la campada de joves celebra 30 anys. El Talar Music Experience bufa les espelmes del desè aniversari. Es fa al Pallars Jussà del 16 al 18 de juliol. I entre els artistes que hi actuaran hi ha Maria Jaume, Ginestà, Buos, Adrià Gené, les que faltaven, i La Fúmiga, que recordeu que estan de comiat. Doncs mira, La Fúmiga també estaran aquell mateix cap de setmana al Parc d'en Prius de Salou dins del Festiuet. Els acompanyaran La Gossa Sorda, Abril, Doctor Prats, Teràpia de Xoc, Figa Flowers i Entol Sarmiento, per citar només el 20%, el 20% de la programació, que és extensa. Doncs a tots aquests festivals també hi heu de sumar el Portaferrada de Sant Feliu de Guíxols o el Cap Roig de Calella de Palafrugell, que inclouen artistes internacionals com Bryan Adams, un artista canadenc que actua demà mateix, Anastasia, Rick Astley, Diana Krall o Mika. Jo no

Viure sense tu, cantant Antònia Font en aquesta cançó, i és que haurem de viure sense el Mobo Fest de Mallorca, que fa la seva última edició del 23 al 25 de juliol. Un comiat trist, però un comiat amb una molt bona programació amb Maria Jaume, la Ludwig Band, l'Arana, el Petit de Calari, la Molet, The Ripples, Corallaco, El Mató un Policía Motorizado i Antònia Font, que és l'única actuació que fan aquest 2026. I acabem aquest recorregut a Benicàssim, on aquest estiu es fan dos festivals. El primer, mític, del 16 al 18 de juliol, nova edició del FIP amb The Prodigy, The Cooks, Kaiser Chiefs, Jetty, Sophie, Ellis, Bextor, com a grans reclams internacionals. I el segon festival, també és un clàssic, el Roto Thompson Splash, que es fa del 16 al 23 d'agost. Impossible dir tots els noms del cartell, però entre els principals, doncs, Alpha Blondie, Dub Inc, Lia Kali, Descatalites i el Major Leisure Sound System.

Doncs així sona Superpowers, que és aquest nou avançament del nou disc dels britànics Kasabian. Sabem que es dirà Act 3, però atenció, no sortirà el 17 de juliol, com estava previst, sinó que la publicació s'ha endarrerit fins al 4 de setembre. Això sí, si els voleu veure en directe, teniu dues possibilitats. Les dues passen per Madrid. 11 de juliol al Mad Cool i 31 d'aquest mes al Low Festival de Madrid. Doncs últims minuts ja pel comiat de la temporada de l'Independency Cat. Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk soul brother, right about...

0: Doncs avui que acabem temporada és un bon moment per fer balanç també. Mira, en Josep Martín aquests dies és a Vilanova i a la Geltrú per seguir el Festival Vida i actuarà Fatboy Slim, entre molts altres. Però, Josep, amb quins moments et quedes d'aquesta temporada de l'Independents?
1: Doncs és complicat, David, triar alguns moments perquè una temporada dona per molt i han passat molts artistes per aquí per al nostre estudi, hem escoltat molts discos nous. Vaja, jo mireu, si he de quedar-me amb dos moments, triaria, d'una banda, veure com artistes que els estem seguint des de gairebé les seves primeres passes musicals comencen a recollir fruits, diríem, de la feina ben feta. Estic pensant en Dan Peralbo i el Convoy, que evidentment està en un moment excel·lent i ens l'alegrem moltíssim, però també podria citar altres exemples d'artistes que hem vist com en els últims temps anaven guanyant adeptes, des de Hipnosi, per exemple, fins a Xisca. Jo crec que és el gran premi que tenim també els que fem ràdio, que intentem impulsar o ajudar a impulsar la música en la que creiem, i quan veiem que no només hi creiem nosaltres, sinó que el públic li acaba donant la raó també a aquesta banda i acaba sonant a tot arreu, doncs és que alguna cosa vam fer bé i potser hi hem contribuït una miqueta, no? I l'altre moment, home, aquest és una mica personal i no és de l'Independents ben bé, però la transmissió del concert íntegre de The Cure al Festival Primavera Sound, jo crec que això va ser també bastant històric. Per mi és una de les meves bandes preferides, van fer un gran concert i en definitiva va ser una part del desplegament d'ICAT en aquests festivals de música que encara continua. Déu-n'hi-do, David, un any de música, de ràdio, i segur que tu també tens algun altre moment que vulguis preservar a la memòria d'aquest 2025-2026.
0: Gràcies, Josep. Doncs sí, tota la raó amb tot això que dius, i mira, ja que parlem d'artistes que hem seguit des del començament de la seva carrera, a mi m'agradaria destacar tots els que hem pogut descobrir a través del nostre aparador, aquesta secció diària que des de fa unes quantes temporades vam posar en marxa aquí a l'Independents i que dia a dia doncs hem pogut omplir amb propostes molt interessants. Això demostra que realment hi ha una gran escena musical en ebullició, la qual cosa també és important, perquè d'aquí han sortit artistes que hem entrevistat i que ara formen part dels cartells dels millors festivals. I encara una segona cosa que també m'agradaria destacar, doncs són totes les estrenes de discos que hem pogut fer, estrenes de discos nous comentats pels seus protagonistes. Òbviament, impossible citar-los tots, però, mira, m'agradaria destacar els de Clara Peia, Xerim Arasté o Minibus Intergalàctic. Ara el que toca és dir adéu, desitjar-vos unes bones vacances i descansar fins la nova temporada. Un missatge que compartim tot l'equip. Diego Monroy, Mercè Rigual, Josep Martín i David Tallet.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Bona tarda, pista de fusters. Arriba el darrer programa de la temporada. Miqui Puig, els plats et diu hola. Com ho hem fet cada tarda, de dilluns a dijous. Com ho hem fet sempre a les 8 a la FM. Com ho hem fet a migdia als servidors de streaming. Com quedarà tot amagatzemat. Atrescat Cultura, una nova temporada. On retrobar-vos pel carrer i saber qui sou em fa feliç, m'omple de joia. Una nova temporada on heu sigut fidels. Heu vingut a les festes, vindreu a la darrera. I sempre sou pista de fusters. En Pedro, que des d'Andorra sempre, cada dia, programa rere programa, el comenta i el comparteix. I tots els que no us conec encara, però sou de la família. Avui resumirem un any de pista. I ho començarem fent amb Sant Isidro, el seu ferit malferit. És l'esperança de que la música feta aquí és gran.

0: Sant Isidro lento posta el disc i ferit mal ferit l'esperança de la música cantada en català. El millor de l'any és una destil·lació de coses que m'han agradat.
1: Yo no sé più cos'è normale o un'allucinazione.

0: un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta.
1: Dito nella pioggia e il suo che fastidio. Una canzone che partecipava al Festival de Sanremo, que me la va fer arribar en Jaime, el meu amic de Pamplona, que fa podcasting, que és un erudit de la música, un que té el morro fi per les cançons. Una cançó que va entrar directament a les meves sessions, que intento colar-la, que costa. Avui la tria és una destil·lació del que ens ha agradat, una celebració, un llacet de la música que més ha sonat a la pista. Qui ha sigut important ha sigut Si Apuere Vicoro.

el disco de Sabor y Vigor, es diu Criterios Contemporáneos, sense il cuore. És una peça d'unista de pop tropical on la Maria ho deixa anar tot. Una Maria que fa 4 dies era la nostra digi convidada. I avui és una de les peces que escollo per resumir un any, una nova temporada a la pista, el darrer programa de la temporada.

0: conoce además?
1: Miki Puig.
0: ¿Ah? ¿Cómo te quiere?
1: Miki Puig.
0: ¿Ah? ¿Y cómo te quiere?
1: Miki Puig.
0: ¿Ah? ¿Funciona?
1: Pista de fusta amb Miki Puig.
2: Pista de fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets d'en Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miki Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miki Puig.
3: Tenim una cita per ballar junts. És any de Mundial. És any de futbol. Per això el Library The Fighter i la seva Gazzetta Futbol Italia entren a la nostra llista de favorites de l'any.

Els italians no han anat al Mundial, però la seva història és intacta. Liberty Fighters són britànics. La Gazzetta Football Italia és un homenatge al so baleàric, als 90 electrònics i a la cultura casual. Selecció curada avui a la pista de fusta. Estem destil·lant coses que ens han agradat per fer una llista de cançons favorites d'aquesta temporada. Una de les electròniques que més m'ha agradat, per molts motius, per l'utilització del sampler, per com l'ha feta, és l'Orla de Mimina. Sembla una cançó d'autor electrònica.

0: Pista de costat, la secta del ball.
1: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti con cassa imbattuta su ogni quarto.
0: Amici Pus, la secta del ball te sacerdot.
1: Ed è tipo così.
0: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
2: Programa avui dedicat a cançons que d'una manera o una altra resumeixen la temporada. Podrien ser altres segur, però són les que més m'han inspirat. Timiani, el segell Tectonics, important a casa perquè les seves peces sempre són adonisses, divertides i molt ben fetes. La isla respira, les illes, el sol i la pista que repetirà, ho sabeu tot l'estiu.

tropicalisme, diversió, disco, tot el que vulguis pensar. En aquesta la isla respira, Fimiani, jugant amb els sentiments dels pistes de fusters. Cançons que hem escollit com les favorites d'una temporada més. Una altra, la del canvi, la que ens han posat a les 8 del vespre. De dilluns a dijous, al cap de setmana teniu la repetició per quan torneu de segones residències, quan aneu a voltar, com en deia el Canyut, que quan anava a comprar tabac, si pillava la pista de fusta, es quedava allà. Pista de fusta també ha trobat amb segells com el petit Bueno Bueno del nord d'Espanya, llocs d'inspiració. D'allà és on t'arriba la ràdio Paradiso de Kevin Lufafer. Inspirat o pensat com una caseta, el treball del madrileny funciona, i funciona bé.

Pista de Fusta. Ara, de dilluns a dijous, al mateix Bat Canal de sempre. Dilluns a dijous, al mateix Bat Canal de sempre.

plantejada com una cinta de caset, la sessió Radio Paradiso i la cançó homònima. És el productor madrileny Kevin Lufafer, una de les descobertes de la temporada, que m'ha tornat boig. Segell Bono Bono, ens encanta compartir cada dia amb els segells d'arreu que ens envien les seves peces, dir-los que els hem punxat i establir un contacte bonic, igual que amb vosaltres, amb els Pistes de Fosters. Vem si coneixeu aquesta cançó. Una de les obsessions de la temporada és la música per ascensors, The Triangle Man, Elevator Music.

0: com una cançó instrumental pot ser altament addictiva. El discurs es vertebra amb un piano Rhodes i un orgue Hammond, vells instruments que tota la vida es van fer servir pel pop i el soul, i que en aquesta peça Triangle Man la barreja amb un beat irresistible. Cançó que hem punxat per activa i per passiva. Algunes es tornen dèries. Avui algunes són dèries i alhora favorites de la temporada. La pista de fusta t'invita a la darrera festa. 12 de juliol, Breta, el restaurant de les Runes d'Empúries, amb en Robert de Palma, un dels agitadors de l'escena d'allà dalt, de la Costa Brava. La Clàudia Gissi, que ve des d'Hospitalet d'Helen de l'Infant. I Miqui Puig, els plats, el vostre, el Pista de Fuster.
1: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert de Palma DJ, Clàudia Gissi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

0: Es diu Nina Raco, una jove de 26 anys, de Màlaga, reina de l'alt pop que es treu de la màniga, una de les versions de la temporada, un dels molts himnes que va fer en Canut, en Nacho, juntament amb l'Eduarda Benavente. Quiero ser santa, funciona. I ens agraden artistes que no volen jugar a petar-ho. Ens agraden artistes irreverents que diuen coses dolentes, que són mala gent. Noche de casino de Gambling Man. Es diuen mala gestió.
1: Hoy es martes, noche de casino. Ayer fue lunes, noche de casino. Todas las noches son noches de casino.

0: Els experiments i les versions no sempre surten bé, però aquesta de Winter, amb l'I Feel Good, a James Brown, funciona. This is not a James Brown. Ets a l'emissió de Ball d'ICAT, a la pista de fusta, amb els que venim cada tarda de dilluns a dijous. Avui celebrem una temporada més i posem un llacet amb les nostres favorites.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.
0: Vam començar la temporada punxant a Madonna, un remix del seu Frozen, i durant la temporada la Madonna ha tornat, i Déu meu com ha tornat, amb col·laboracions amb noies joves, amb cançons fetes per l'Stuart, el nostre favorit, Stuart Price. I Feel So Free és una de les cançons del seu darrer disc, Dance Confession, i la Peggy Gou diu: porta, que em farà un remix, i aquest és el remix de Peggy Gou.
2: Oh, it all started like this.

Peggy Gold, Madonna, I Feel So Free. Cançons que ens han avallit, cançons que ens agraden, cançons de temporada. La temporada que avui es tanca amb cançons que han sigut importants. Algunes arriben a l'últim moment, però agafen protagonisme. Si no, digue-li en aquesta. L'argentí Juan Hansen ens ha fet sentir com si fóssim Forrest Whitaker. Sabeu la pel·li de Jarmusch? Un Forrest Whitaker és un ninja? Així ens en vull veure jo, ballant al mig de la pista, vestit com un ninja, amb un ull cluc, una katana i els passos de Forrest Whitaker. Claire Fletif, Juan Hansen, Ninjas.

Juan Hansen, Argentina, Colòmbia, Brasil, Escandinàvia, fins i tot els països de l'est ens han donat músiques de ball. Sempre arriben músiques d'arreu. Les gaudim, les digerim. Algunes es queden, d'altres són més efímeres. Però sempre és música bonica. Un llistat que avui arriba al seu final, després de Juan Hansen i els seus ninjas, amb un senyor que es diu Benito, que fa música electrònica elegantíssima, que són de les coses que us apunteu, de les que em feu xassar, i llavors les gaudiu, com de poques coses es gaudeix a la vida. Miqui Puig, els plats. Si se'm diu, se'm coneix pels puestos. Miqui Puig, els plats. Estima fer música de ball en aquest format de ràdio. Una nova temporada que arriba al final. Benito i el seu No Navigation és la pilota botana per acabar la temporada.

0: ho tindríem. Em despedeixo. Em dic Miqui Puig als plats. Això és Pista de Fusta, un programa de ball que té els pistes de fusters amb els seus oïdors. Una armada invencible. Veniu a la festa. Ballem junts i ens tornem a veure pels postos.
1: Pista de Fusta presenta Un ball de tarda al mar. Et convidem a celebrar el final de temporada el diumenge 12 de juliol al restaurant Breta de les Ruïnes d'Empúries. Amb els sets de Robert de Palma DJ, Clàudia Guisi i Miqui Puig als plats. Diumenge, 12 de juliol, de les 6 de la tarda a les 10 del vespre. Entrada lliure fins a completar aforament. Més informació a l'Instagram de Miqui Puig.
2: Police raid, this is not an illegal party. I want everybody to stay where you are, please, and speak to the police officers as they come round and interview you. Just remain calm, please, and there'll be no trouble.
1: Pista de Fusta. Pista de Fusta.
0: Com marca la tradició, acabem així. L'any que ens ha deixat Willy Colón, més que mai, Willy Colón i Héctor Lavoe, posant al final el programa de ball. La pista de fusta, todo tiene su final.

0: Escoltes i cal.
1: Són les 9.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bon vespre, Catalunya, i molt bon vespre, Alberto Gadel.
3: Bon vespre, la Castellor.
1: Com estàs?
3: Tia, doncs molt bé, estic, crec que el paradís no és cap mena de broma, estic contenta. Tu?
1: Ara ho explicarem perquè jo estic molt nerviosa també, però abans, família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dijous 2 de juliol, sabem que... Som en directe des del Festival Vida Vilanova i la Geltrú en una edició increïble on avui mateix actuaran artistes com Dan Peralbo i el Pompoi, Maria Jaume, Pelos, el Petit de Calaril, Fades, Ralf i Xu, un munt d'artistes perfectes. A més, la festa continua els propers dies amb Amaya, Guitarrica de la Fuente, Lalu Vivant, Lia Cali, Sidoní, Remei de Calafresca, Maria Arnal. Jo t'ho prometo que dormiria aquí per no perdre'm absolutament res.
1: Jo dormiria aquí perquè espero lligar aquesta nit, que està ple de hots, això és increïble.
3: Ja, una de bollicau suelto. I a més,
1: està prohibit ser lleig, o sigui, de debò, quan et demanen el QR et diuen què fas aquí fer, a marxa.
3: Literal, nosaltres, de fet, hem vist com feien fora una lletja de l'entrada.
1: Sí,
3: li han dit,
1: sí, ho hem vist.
3: Lletja,
1: tu ets
3: aparcar.
1: Lletja, tu no.
3: I ella, havent aparcat, que t'he de dir que el pàrquing és molt complicat perquè és mig d'un camp de...
1: No, avui jo ho he passat molt malament avui. L'Alberto ha conduït moltes hores i us he de dir la veritat, espero no haver de tornar mai més al cotxe amb ell perquè unes calades, uns trombos raríssims que cardava amb el canvi de marxes, unes coses...
3: Però t'he de dir que la pena ha valgut l'espera perquè mira quin pedazo de lloc on estem amb la llumeta mig al camp... Bueno, són fantàstiques.
1: Serà fantàstic.
3: Avui i que teniu els concerts en directe d'Al·lèrgiques al Polen a les 10 i d'en Peralbo i el Comboi a les 12.
1: Ui.
3: I demà a les 9 i 10 minuts a la Lia Cali i a les 10 i 20 la Lu Vivant. Per tant, a sintonitzar ICAT.
1: A més, que pari tot ara mateix, perquè ahir la tarda el nostre estimat Cintet, creador de contingut sobre cuina, va fer un post on explicava que ha cuinat per l'aniversari de l'Aitana.
3: No, és que, bueno, FOMO absolut, tant de bo ser ell.
1: Ha publicat no només una foto amb elles, sinó també algunes coses que hi havia al menú, com ara unes vieires que cardan una pinta de Déu, o unes amanides de tomàquet i tàrtars de salmó que, bueno...
3: Pec.
1: Tant de bo ser amiga de l'Aitana.
3: Creus que va anar a cuinar descalç, que a ell li encanta anar descalç?
1: A ell li encanta anar descalç i també anar despullat. Jo crec que ell va anar sense roba i l'Aitana li va dir, a veure, crec que és un punt massa que em cuinis amb el pito a l'aire.
3: O un taparrabos o algo.
1: Una fulla, ni que es diu una vieira.
3: Una
1: closca de vieira.
3: Ai, que divertit, ojalà, tio. Està per aquí, crec, eh? Abans l'hem vist. Per tant, hem de fixar-nos si va descalç o no.
1: Ui, a veure si me'l trobo, que sortirem al carrer i ho haurem de parlar.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Últimament s'està treballant molt aquesta cinta.
3: Estem pagant molt de...
1: Sopat i marxa del Barça, però es veu que aquesta operació continua deixant detalls interessants perquè, segons les últimes informacions, el traspàs cap al Mònaco no inclou cap opció de recompra per part del Barça, però sí un percentatge important, un 20% més o menys, d'una futura venda del jugador. El Barça ingressa aproximadament 11 milionacos d'euros pel traspàs i, sobretot, s'allibera d'una part molt important de la massa salarial, que són uns 17 milions d'euros corresponents als 2 anys de contracte que li quedaven al davanter. Per tant, bueno, no sé, bé, no? Malament, però bé, no ho sé, ni idea. Petita informació que us donem. Això.
3: I a més, avui tenim una traca d'aniversaris importants per totes les persones que van ser adolescents als 2000, perquè per una banda tenim Margot Robbie, que celebra avui els seus 36 anys. Ella ha fet pel·lícules com Barbie, Suicide Squad o Sims Borrascosos.
1: Uf, pèls
3: recordem
1: de punta.
3: Aquella pel·lícula on simplement folla amb en Jacob.
1: No, jo la vaig veure al cine. I a mi aquella pel·lícula m'ha fet feliç.
3: Normal, és que...
1: Sí, molt bèstia.
3: Tot això t'alegra moltíssim. Avui també Miss Ashley Tisdale. Fa 41 anys. Tia, la nostra estimadíssima Sharpay Evans.
1: Ah, vale.
3: I per acabar, la Lindsay Lohan n'ha fet avui 40. Per tant, la nostra Problematic Queen, que ha sigut la protagonista de pel·lículots de l'època, com Mean Girls, Freaky Friday, Tu a Londres i Jo a Califòrnia.
1: Ella és problemàtica?
3: Ella és la més problemàtica, però també la més viral dels 2000.
1: Ah, vale.
3: Pel·lícula que sortia, pel·lícula que protagonitzava. Som.
1: Fantàstic. A més, avui has de saber que Sant Julià...
3: Pelos.
1: Julià és nom, com dirien els socis, nom de noi guapo.
3: Uf, noi de nom que dius, vindries al Vida Festival.
1: Exacte. A més, ja sabeu que cada dia tenim un refrany, el d'avui diu, qui no bat el juliol, no bat quan vol.
3: Perfecte.
1: Mira, estic molt distreta, vale? T'he de dir la veritat. Jo ja veig que estem dient les paraules al revés. Avui ens ha agafat un atac de dislèxia.
3: Però perquè entre que estem cansades...
1: Estem al costat d'on passen tots els artistes. Tenim al costat en Barry B, que s'han recordat a mi una mica més, i en Cardo Bramà. Acaben de passar les fades per aquí. Abans del Jimmy, del Dan Pedro i del Comboi. Està passant tot Déu per aquí.
3: Ha passat abans també un xaval que jo vaig acabar fatal. Imagina't.
1: Què? Ah, sí? No, és que jo crec que avui em trobo el meu ex. No és broma, estic molt afectada. És el pitjor dia de la meva vida. Hem de frenar ara mateix.
3: Però va, qualsevol
1: cas. Qui no bat el juliol no va quan vol. Per tant, aquí estem.
3: Què farem avui, Gala, va?
1: Doncs mira, avui que se m'olvida farem com sempre, que sortim de l'estudi i ens aixecarem de la taula per sortir i demanar quatre coses a les persones que hi ha per aquí. Avui, en contra de la meva voluntat, m'ha tocat a mi. Normalment això ho fa l'Alberto, jo em quedo aquí, tranquil·la. Avui no, avui em toca a mi. Ja veuràs com avui pringo, ja veuràs.
3: Saps que avui m'havia posat un outfit ideal pensant... lligaré el Vida, m'hauré de passejar, aniré molt guapa, i ara recordo que no se'n veu, podria haver anat ara mateix en calçotets o sense absolutament res, ningú sabria. Estic molt trist per haver-me gastat aquest outfit, però bé.
1: A veure, vas molt guapo.
3: Te'l deixo?
1: No.
3: Vale.
1: Que si tu sembles un pescador, jo no sé què semblaré.
3: Una pescadora buenorra. Però bé, a més, jo parlaré de tota la carrera musical de la Maia lligada als seus memes, que sempre és divertit, i passarà per aquí en Pep Saula, que últimament està d'un festivaleig important. Ell no ha parat per casa des del maig, i per tant serà un programa que passarà rapidíssim.
1: Crec. Fantàstic.
3: Ho tenim tot, no?
1: Va, som-hi, no?
3: Va, comencem.
2: Això és el Loft.
1: I ara, com que dissabte toca un llamp de perfecte, posarem una mica de la seva música per anar entrenant i saber-nos totes les seves cançons. Això és Nanai, de la Maia.
3: Perfecte.

0: Benvingudes al Love.
1: Són 9 minuts de les 9 de la nit i som al Love Dicat, som la Gala Castelltort.
2: I l'Albert Soler.
1: I avui estem fent aquest programa especial des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú i és per això que crec que toca parlar de la vida d'una de les artistes que passarà per aquí aquests dies.
2: Qui?
1: Més, Amaia Romero. Ella ja és coneguda per tothom pel seu iconicisme, però sobretot per la seva autenticitat.
2: Pues
1: de fet,
2: és lo mismo, no?
1: Bueno, sí, però crec que una cosa...
2: La vibra, altra. Sí, sí, endavant.
1: He dit, va, posa adjectius que siguin sinònims i així li cardem fort.
2: Molt bé.
1: Hi ha un vídeo molt viral que s'ha fet ara de la Candela Peña explicant que ella és la fan número 1 de la Maia.
2: Ai, que mona.
1: I que quan la va conèixer li va dir, bueno, amor, la Maia li diu a la Candela, bueno, amor, et deixo que m'estic cagant a sobre, i va marxar.
2: Ah.
1: Llavors, això...
2: Uf, ella és bastant perfecta.
1: Ella és perfecta. Però bé, per aquest motiu explicaré la seva vida, però repassant algunes de les joies audiovisuals que ens ha deixat la Maia a internet. És una mena d'agraïment per tots aquests anys donant-nos contingut.
2: Bueno, a Maia, si ens està escoltant, de res.
1: Segur que passarà per aquí en algun moment. Vinga, va, comencem. Amaia Romero Arbizu.
2: Arbizu
1: va néixer a Pamplona el 3 de gener de 1999.
2: Ah, mira, com la meva amiga Berta Celles, que va néixer el 2005, però també el 3 de gener.
1: Has vist? Un complet de perfectes. Ella sempre havia sigut la típica nena cantarina a la qual li encantava la música, mira.
3: Corre, corre.
4: Muy bien.
1: Aquest és el vídeo tan viral d'ella amb literalment un mes de vida cantant i afinant notes.
2: I que surt al final de la cançó de Tocotó.
1: Per exemple. Mm-hmm. De fet, als 6 anys ja va començar a estudiar piano al conservatori i amb només 10 anys va començar a participar a diferents concursos. Mira aquest vídeo de quan estava ella al pati del seu col·le.
5: Que soy yo quien te anhela los minutos y horas que muero por
1: i això és un vídeo cutre.
2: Però ella, doncs, era una nena explotada pels seus pares, no?
1: Jo crec que ho feia més per gaudir, perquè...
2: Sí,
1: eh? Tia, 100%, perquè els seus amics al col·le la recolzaven un piló i li deien Amaia, canta, canta, i la perseguien perquè...
2: Pels de punta.
1: Però bé, un d'aquests 3.900 concursos als quals va participar la van fer coincidir amb la guanyadora d'Operación Triunfo 2023, la Nayara. Ella va coincidir amb la Nayara a un concurs de Telecinco quan eren molt petites i, de fet, quan la Maia va assistir a l'acadèmia aquella edició del 2023, ho van recordar juntes.
2: Oh.
1: Si no ho tinc mal entès, en aquell mateix programa també hi va ser Miss Ana Mena. Per tant, imagina't lo xulo que va ser aquell programa i les artistes que tenia dintre. Però bé, seguim.
6: Fly me to the moon and let me play among the stars.
1: Recuperem a la nostra estimadíssima Amaia, perquè, bueno, estem parlant de la Amaia perquè som al Vida, vale?
2: Sí, sí, sí.
1: La nostra perfecta cantarà d'aquí demà, de fet, i demà passat, perdó, i així doncs la podrem gaudir i sabrem una mica més a part de les lletres de les seves cançons.
2: Molt bé, ens importa, ens
1: encara
2: interessa.
1: Encara estem a la seva adolescència, que òbviament acaba, entre moltes cometes, en el moment en qual es presenta a un dels tants càstings que feia per concursos i l'agafen en una nova edició d'un concurs musical molt famós que és Operación Triunfo 2017. Aquella edició que recordem absolutament totes les persones del planeta Terra va marcar tota una generació i ens va deixar moments molt icònics. Ara he decidit fer el meu top 3
2: a
1: Maia, dins l'acadèmia d'OT. Com per exemple el primer, que és top 3, el pentinat de surfera que li van intentar fer. Imagineu-vos, d'acord, a Miss Amaia corrent per tota l'acadèmia d'Operación Triunfo intentant evitar que, clar, les càmeres l'enxampessin.
2: Ai, mi neno.
1: Amb els cabells plens de paper d'alumini per tenyir-se i dient això.
7: Ay, Tara, por favor, es que no, me quiero morir. Me dicen rollo, me dicen rollo surfero. Y yo, a ver, ¿pero qué dices de surfero? ¿Qué me estás contando si yo soy de Pamplona? O sea...
2: Ella és.
1: Si me estàs contando si jo soy de Pamplona.
2: Ella és fantàstica. És que els cabells que els hi fan a tots els d'Operació en Triunfo és una cosa que potser s'hauria de començar a prohibir.
1: Home, els modelets també s'haurien de prohibir.
2: Sí, per mi és que Operació en Triunfo.
1: Ara no, Operació en Triunfo és guai. Però bé, un altre moment molt icònic, i de fet me l'ha recordat l'Arnau Creus, el nostre redactor, és quan ella estava tranquil·lament al sofà, li va caure una ampolla d'aigua tota per sobre, i així és com va reaccionar.
2: El què?
7: Ai, va, joe, ja se m'ha caigut. Joder, el agua al chocho, voy a coger una cistitis.
1: El agua al chocho, tío.
2: Ella és perfecta, tio. Ella no hi ha ningú com ella en aquest món, eh?
1: I llavors, una altra cosa que no oblidarem mai va ser l'actuació, perquè és amb majúscules aquesta actuació, quan va sortir a cantar Shake It Out.
2: Calla, tu calla, està cantant la mà.

0: El Maya va ser bueno. Jo tinc al·lèrgia, ho dic, i se me posa la pell de punta.
1: Jo és que és mencionar l'Alfred i de debò que em puc posar a plorar, eh?
0: Normal.
1: Però pelos de los malos, eh?
0: La part bona és els memes que ens van donar durant la jornada eurovisiva. D'una banda tenim aquell badall tan famós que va fer en directe la Maya i el gag que van fer juntament amb la Paquita Salas. I d'altra banda trobem les declaracions perfectament sinceres que va deixar anar a la premsa sense cap mena de pudor sobre com era el postureig Eurovisió.
2: No, es que es bastante, o sea, es todo bastante postureo, la verdad. Yes. Parecía un poco los juegos del hambre, pero también tiene cosas guays.
3: Pero sí. Explicando sobre el postureo, porque lo decís, se puede ser malinterpretar, explicar.
2: Claro, se puede malinterpretar, ¿no? Es que igual si se malinterpreta es correcto.
0: Y ella,
1: ¡qué cardos!
0: Y le iba a parar completamente, pero ve. Arriba d'Eurovisió, havent quedat, crec que penúltima o por ahí,
1: no, com és que, sempre. Sort que ja han deixat de...
0: Passa Eurovisió i uns mesos més tard ho deixen la Maya i l'Alfred enmig del carrer i uns periodistes els hi fan les pitjors fotos que s'han fet mai en una ruptura. He volgut treure pols.
1: Espera't un moment, què vol dir que ho deixen al mig del carrer?
0: Tia, hi ha unes fotos d'ells dos a mig de Barcelona, si no m'equivoco, els dos mig barallats, mig plorant, mig tristos, abraçant-se, que són horroroses. Si no les heu, no les heu al cap...
1: Ets la Maya, com ho deixes al mig del carrer?
0: Perquè ets la Maya, precisament, ja, no saps que ets famosa.
1: És que li és igual a tot a ella.
0: Però bé, tenim un petit cameo de mi, Rosalía, en aquest petit de biografia, perquè la Maya, a l'Acadèmia d'OT, va parlar d'ella i del seu primer disc de Los Ángeles.
2: Buah, pues Rosalía te encanta. ¿Puedes buscarla hoy, por favor? Rosalía. Te va a encantar. Rosalía, el disco de Los Ángeles. que sí, que te va a gustar mucho.
4: Vale, venga, va.
0: És la Maya parlant amb en Manu Guix, amb Manu Guix sudant completament de la recomanació musical que li fa i ara menjant-se les paraules, perquè ara és la més viral. Però bé, en aquest post-OT la Maya es va fer addicte a fer directes per Instagram, que eren molt graciosos i segur que recordareu molts dels moments.
1: D'això sí que de què m'estàs parlant.
0: Quan gairebé ensenya les seves tetes.
2: La Maya ensenya les tetes. Ah, no, hombre, no les vaig ensenyar. Que me sigue mi abuela y así, hombre.
0: Que me sigue mi abuela,
1: A ella li pela, tio.
0: Però bé...
1: També va ensenyar a casa seu.
0: No, ho va ensenyar absolutament bé, tot. Però en un d'aquests directes el que va ensenyar va ser que era millor amiga de la nostra estimadíssima Rosalía. Escolta això.
2: Que me encantas, o sea, increíble. Buah, es que ya sé que no paro de decirlo, pero es verdad, qué pesada.
5: Ya no, también me ha hecho mucha ilusión. Joder, que eres eso, tía, porque encima yo creo que hay más gente que no me conoce y es como...
0: La Rosalía va dir, a mi encara no em coneix molta gent el 2017-18, que devia ser això en aquest moment, que fort que això fos... Això fos, fa literalment dos dies, però bé, seguim. Dime que soy yo. Després de tota aquesta onada mediàtica, la Maya decideix venir a Barcelona per poder acabar els seus estudis superiors de piano i treballar en el seu primer àlbum, però no passa nada. Ella va prendre's el seu temps per treure un bon àlbum i no ser una popstar d'aquestes prefabricades. Passa la pandèmia i 3 anys després publica el seu segon àlbum, Cuando no sé quién soy. Aquest sí que definitivament la va catapultar a ser la superestrella alternativa i moderna que és ara.
6: Bienvenidos al show.
1: M'encanta aquesta cançó.
0: És que és la millor cançó que
1: fa. És probablement la meva cançó preferida d'ella.
0: Normal. I no sé si va ser una mena de promoció musical o com va acabar d'anar la cosa, que de cop i volta la Maya, per molts diners, va firmar un contracte amb la DGT.
1: Això és.
0: I va aparèixer el seu anunci de Nadal, que la va convertir en un gran meme pels homosexuals de Twitter.
1: Ella ha explicat mai què ha passat amb això?
0: Ella va dir que li van oferir molts diners i que va dir ok. I va
1: és que jo faria el mateix, és que ella és...
0: Però tia, és que realment és molt bon negoci perquè la va convertir no només en més rica, sinó en un meme viral i més famós encara. Bàsicament...
1: Sí, però podia haver sortit molt malament, eh? Sí. Perquè l'anunci és una cutrada, perquè arriba a ser com pres en sèrio i és...
0: Complicat.
1: És una flopejada.
0: Bàsicament és una campanya de Nadal que diu que no beguis al volant i passa això.
7: El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas y muchas de ellas fueron en verano. Algunas por no llevar elementos reflectantes, otras por imprudencias del conductor.
0: Ella va caminant per la carretera, explicant el seu text i de cop i volta, pues, a ver si
7: sentim. A no ser que sea tu hermana, tu hijo o alguien más.
0: L'atropella un cotxe.
1: No,
0: aquesta és tota la trama.
1: És l'anunci de més mal gust que he vist, segurament. Perquè m'estàs parlant que és perillós i de sobte l'atropellen. Però és que si algú està veient això, una persona que li han atropellat un familiar, jo em cardo bramar.
0: Però bé, els gais de Twitter van agafar-ho i van fer tot d'edit amb gent que conduïa cotxes. La Belén Esteban, la Kylie Jenner, absolutament tothom. Però bé, va, anem acabant. Ai,

0: Aquell mateix any li van col·locar, 2022 era, li van col·locar una placa amb el seu nom i la seva cara a una plaça de la ciutat de Yamaguchi, que és una ciutat japonesa que està germanada amb Pamplona.
1: Això és tan bèstia.
0: I a Pamplona hi ha precisament una plaça amb el nom de la ciutat.
2: Si surgen los vientos de la tentación y te arrojan a la roca...
0: Ella va estar un parell d'anys que va poder viure amb tots aquests diners generats, suposo, i després la van poder veure fent d'actriu a la sèrie Los Javis a la Messias, on ho va patar, sobretot al Primavera Sound d'aquell mateix any 2024, on van fer una performance molt icònica. I ja arribem al final, arribem al 2025, que va publicar Si abro los ojos no es real, el seu últim discasso. Aquest àlbum va venir acompanyat d'una gran direcció creativa que la caracteritza, sobretot el Daniel 2000, que era el seu nòvio. Només cal recordar com el Tiny Desk es va fer tan viral perquè va portar la seva cadira flauta, que ja vam parlar aquí al Loft, o només cal veure també el pàrquing del Vida, el camió de la Maia amb la seva cara impresa.
1: Això a mi.
0: Enorme.
1: Sí, la idea fantàstica de comprar un camió i enxufar-li la teva cara tota dilatada.
0: És de superestrella.
1: Uf, pèls de punta, la veritat.
0: És de fucking superestrella.
1: No, a mi m'encanta, tant de poder-ho fer algun dia de la meva vida.
0: La Mariona Córdoba ens acaba de confessar que es va trobar el camió de la Maia a Ripollet l'altre dia.
1: Jo podria plorar, no és broma.
0: Que
1: jo és que si ho puc fer amb una tassa, ja en tinc prou.
0: Però, vale, i el fet de que tu puguis aparcar i no puguis passar desapercebuda perquè tens la teva putíssima cara impresa a un camió de no sé quants metres, però bé...
1: La teva puta cara impresa en un camió, però és que sobre la teva cara deformada completament.
0: És perfecte, ella. A més a més, si la voleu gaudir, demà passat passarà per aquí al Vida, que és on estem ara, Vilanova i la Geltrú, que podreu veure el seu directe tan característic, perquè sembla realment que estigui parlant amb els seus cosins un dia per Nadal mentre es fa el seu speech.
1: Oh, i a Maia, t'estimem tant.
0: Ella és ideal, t'estimem moltíssim, a Maia.
1: Ara, vols que posem una mica de música mentre jo em preparo per sortir al carrer?
0: Ui, ja surt!
1: Bueno, noi, és que jo què sé, si m'obliguen què faig? Jo em quedaria aquí dins, però...
0: Doncs vinga, va, prepara't fort, què et posaràs?
1: Poso una mica d'Amper al Convoy per motivar-me jo també una mica.
0: Em sembla fort.
1: I sortim.
0: Sòbida.
1: Va.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Falten...
2: Ai, digues.
1: No, que falten 5 minuts per 2:15 de 10 de la nit i nosaltres seguim al Loft Lligat. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel i família estem aquí al Vida, a Vilanova i la Geltrú. Ha estat una travessia duríssima la d'avui, però hem arribat i som feliços. I és un lloc fantàstic. Ara que estic aquí fora al carrer, puc dir que a nivell d'entorn m'està agradant molt, que molt més que altres festivals.
1: Sí que és veritat que té un entorn molt ideal. De veritat que tinc FOMO de no ser allà gaudint del que sigui.
2: A veure, també et diré, si vols vens i jo torno cap a taula, eh? Tampoc no em suposaria cap problema.
1: No, tranquil·la, jo estic molt bé i de fet estic aquí bitxejant qui passa, vale? Si passa alguna cosa important, te crido.
2: Digue-m'ho, però de totes maneres jo t'he de dir que aquests dies he estat molt nostàlgica i he estat pensant en formats que fèiem al Loft aquestes temporades que hi hem estat. Així que com que el programa d'avui ja és bastant temàtic del Vida, perquè vindrà Pep Saula i ens parlarà de les seves coses, tu ja ens has parlat de la Maia que actua dissabte i bla, bla, bla, bla, bla, he decidit que ens mereixem descansar una estona i recuperar una cosa que fèiem, que es deia Dilemes Picants, no sé si te'n recordes.
1: Ai, sí que era molt divertit.
2: Ho fèiem la temporada passada i és bàsicament un què prefereixes.
1: Vale, perfecte.
2: Per tant, jo n'he preparat uns quants i ara buscaré unes víctimes que, pobres, hauran de respondre. La meva primera víctima és la Meritxell. Hola, Meritxell, com estàs?
3: Saluda la meva mare.
2: Veus? Això sempre fa una mica d'il·lusió.
3: Moltíssima.
2: D'on ets tu?
3: De Castellà del Vallès.
2: Això quan rato està d'aquí, més o menys?
3: Una horeta.
2: Ah, mira, prou bé.
3: Sí.
2: En compte que he enxuat com 30 hores de cotxe.
3: D'on ets tu?
2: Ni idea. De Barcelona, però he fet moltes coses avui, la veritat. Sí, no, sap molt greu, sap molt greu.
3: Bé,
2: No, Lleida és horrible, però no ho puc dir perquè llavors em funen. Bueno, què t'anava a dir? Jo estic fent un què prefereixes, val? Et posaré dues situacions i em dius quina de les dues prefereixes i m'ho justifiques una mica. La primera és, preferiries parlar com si estiguessis fent un ASMR tot el dia o caminar com si estiguessis fent un tren de TikTok, saps aquest ara que fan pum, xa, xa, pum? Les dues coses a mi em farien bastanta pena, llavors, bueno.
3: Mentre pugui parlar en català, trio l'ASMR.
2: Però a partir d'ara no, o sigui, no em pots parlar així, eh?
3: D'acord.
2: Vale, veus, no. Jo triaria 100% caminar com una petita lerda.
3: És que no, no he fet mai un tren de TikTok, llavors...
2: Et seria més fàcil, potser.
3: Ho complicaria molt, eh?
2: Vols que te'n doni un altre?
3: Vinga,
2: va. Va, diu, què prefereixes?
1: Que ho digui en ASMR, que ho digui en ASMR.
2: Però m'hauràs de respondre en ASMR, em diu l'Alberto. Bueno, m'ha dit, d'acord. Què prefereixes? Que soni una alarma molt forta cada cop que penses en la teva exparella i que tothom sàpiga que és per això? O que ell o ella rebi un text dient t'estic pensant cada vegada que ho facis?
3: Si ho veu, li sabrà greu. L'alarma.
2: L'alarma, però ho sabrà. O sigui, tu, ara mateix, clar, inevitablement hi has pensat, ara mateix està sonant una alarma aquí al Vida que farà que exploti tot i tothom sabrà que tu estàs pensant en aquesta persona.
3: És igual. All eyes on me.
2: Ah, molt bé. M'agrada aquesta manera de pensar, Meritxell. Escolta, ets fantàstica. Moltes gràcies. Anem a buscar alguna altra víctima mortal. Digues?
3: Una altra víctima.
2: Sí, una altra víctima. Mira, em sembla que la nostra productora, la Jana, ho està intentant gestionar. Moltes gràcies, eh? Que vagi molt bé.
1: Tia, tens a molt sexy, eh? Però t'aviso per si...
2: Sí, però em fa una mica de por. Qui vols que agafi?
1: No sé, hi ha nois molt guapos, el que vulguis, realment.
2: És que jo a vegades no puc parlar amb nois guapos. Saps aquell noi de... Com es diu? El de The Big Bang Theory? Que quan parla amb una noia guapa es carda dels nervis, sóc jo.
1: Mira, si no, crec que tens a flash.
2: Ja té un nòvio, Llana. Hola!
4: Com et dius?
5: Judit.
2: Judit, com estàs?
5: Molt bé.
2: Com vens?
5: De Barcelona.
2: Ah, molt bé, de quina zona de Barcelona?
5: Sant Martí.
2: Fantàstic. Mira, jo estic fent un què prefereixes. Nosaltres aquí al Love li diem dilemes picants, però és bàsicament un què prefereixes. Per tant, jo et dono dues situacions i tu tries quina prefereixes i m'ho justifiques una mica. Preferiries haver de cantar cada vegada que parles o haver de ballar cada vegada que camines?
5: Crec que cantar cada vegada que parlo.
2: Ara, a partir d'ara, m'has de respondre a cantar.
5: No.
2: Llavors, preferiries ballar cada vegada que camines, no? Perquè ara mateix ho estàs caminant.
5: No estic caminant, clar, és veritat.
2: No tens per què ballar.
5: Això. Sí.
2: Fantàstic. Et dono un altre que prefereixes. Diu, què prefereixes? Saber sempre quan algú menteix però que mai et creguin el que tu dius? O que tothom et cregui però no saber mai si t'estan mentint o no? S'està pensant fort, eh?
1: Sí que és veritat que ella
5: està
1: pensant.
5: Crec que tothom em cregui, m'agrada que la gent em cregui.
2: Aprofitaries i diries moltes mentides?
5: Sí, clar.
2: A veure, com ara?
5: Bueno, no sé, però sí. Si em creuen diria qualsevol cosa. Tindria la veu per dir qualsevol cosa.
2: Però llavors tu no sabries, eh? Si t'estan mentint o no.
5: Ja.
2: Bueno, en realitat tampoc ho saps ara.
5: Clar, per això.
2: Fantàstic. Re, moltes gràcies. Seguim buscant víctimes.
1: Tia, digue'm. Tinc un que prefereixes que és molt graciós que he vist aquí apuntat
2: al teu guió. A veure, me'l vols dir, aviam si me'n recordo.
1: Vull que preguntis a algú de què prefereixis, tornudar purpurina o plorar confeti.
2: Ah, aquest, és, aquest a mi, pes és... de punta. Tu què preferiries?
1: Tia, jo crec que preferiria...
2: Estornudar purpurina, eh, tia. Pensa sí. que plorar confeti ha de cardar un mal.
1: No, no, no. Estornudar purpurina 100%. A més, és una mica com el de què prefereixes, cagar una xíndria o pixar un raïm. Hòstia,
2: mira,
1: ja...
2: tinc víctimes, eh, Alberto?
1: Hòstia, i quines víctimes, no?
2: Per? No ho estan escoltant, crec, eh?
1: Millor,
2: però
1: millor.
2: Bueno, estic amb... Sabeu qui és l'Alberto Gadel?
1: Ah, la venga.
4: Sí, em sona.
2: Bueno, doncs li esteu encantant.
4: No sé. Però on està?
1: Amagat.
2: Allà, amagat allà.
1: És una però... càmera oculta, digues-hi.
2: Una càmera oculta, m'està dient. Bueno, tinc un que prefereixes per vosaltres. Fantàstic. D'on veniu vosaltres? Com us dieu?
4: Martí, de Cardedeu.
2: Molt bé.
6: Aina, de Granollers.
2: Fantàstic. Us dic les opcions i vosaltres en trieu i justifiqueu per què, vale? Ara estem fent una pregunta que ens funciona molt a nosaltres, que és què preferiu, estornudar purpurina o plorar confeti? També s'ha de pensar a nivell fisiològic aquesta pregunta, eh? Bueno, jo, petit consell que us dono.
4: Sí, completament.
7: Sí, jo diria plorar confeti.
2: És el mal que ha de cardar plorar un confet
7: i estornudar purpurina, no?
4: Però, no, estornudes i surt tot. És com plorar, t'ha de sortir de l'ull, eh?
2: Del llagrimal un pedazo de confeti.
7: I plorar confeti. Estàs molt trist, confeti.
2: És com si estiguessis feliç de sobte.
7: Sí.
4: Pares de plorar de cap i volta, també.
2: Us faig un altre que prefereixes, va, us sembla bé?
7: Sí.
2: Tio, què prefereixes, que cada cop que fas scroll al mòbil et soni música de circ o que cada 20 minuts de scroll et doni una petita descàrrega elèctrica al dit?
7: Que em soni música 100%. De fet, jo de vegades trobo faltar la música quan estic fent scroll.
2: Sí, perquè la gent parla massa.
7: Clar, igual que quan estàs...
1: Sí,
7: la música del Kahoot, saps? I dius, ai, és una mica xula. Instagram.
4: Jo anava a dir l'altre, allò de descàrrega, perquè, cony, així paro de veure Reels, hòstia.
2: 100%, va bé per deixar l'addicció. Jo també triaria aquest.
7: Clar, jo no vull que m'avisin de què ho he de deixar, ja. M'adono sola.
4: És que m'hi estic hores. O sigui, no, no, a vegades desinstal·lo Instagram perquè em fot pal.
2: I us faig una última pregunta a vosaltres, que diu, què prefereixes, tenir wifi il·limitat? Un wifi il·limitat, però que va, pobre, li costa, en plan, va molt lent, o només una hora de wifi al dia, però d'allò que busques una cosa i ja fa 10 segons que t'ha sortit?
4: Pillar la segona.
2: Wifi molt, tot el dia, però molt lent, o wifi molt ràpid, però només una hora?
4: Tot el dia.
2: Tot el dia, però molt lent, eh? En plan, enviar un missatge igual tardes 20 minuts.
4: No, tot el dia, tot el dia.
7: Hora de wifi al dia.
2: Mare de Déu, una cosa.
7: Fent una hora de wifi al dia, no estem d'acord en res.
2: Però jo penso, vosaltres us porteu bé, eh? Perquè, clar, estan...
7: No som amics, en realitat, era broma.
2: Tu prefereixes una hora de wifi ràpid?
7: Sí.
2: 100%. Sí. Tu ja te planifiques que aquella hora ho hauràs de fer tot.
7: Ara veus tot.
4: I si has d'enviar un missatge?
7: Igual, es poden esperar.
2: És que tu t'hauràs d'esperar igual 400 hores perquè el teu wifi va molt lent.
4: Però almenys el podré enviar tard o d'ara.
7: Tu estàs d'acord amb mi?
2: Jo estic 100% d'acord i em sembla que amb tot, a més és bastant fort, però bueno. Nois, moltes gràcies. Vaig a buscar més víctimes mortals.
1: Tia,
2: mortals, no. Digues, Jana.
1: Saps quina pregunta vull que facis?
2: A veure, digue-me-la.
1: Vull que t'hi preguntis allò que em vas dir un dia de per quants diners tindries una... allò de les patates fregides il·limitades al mes.
2: Ah, val, el de les subscripcions, eh? Ja saps que jo estic molt en contra de les subscripcions. Mira, doncs ja torno a tenir unes altres víctimes. Hola, nois, com esteu? Com us dieu?
8: Perfectament. Uri.
2: Uri.
9: Marc.
8: Hugo.
2: Uri, Marc i Hugo, d'on veniu?
8: Jo, Granollers.
9: Jo sóc de Mallorca.
8: Caldes de Montbui.
2: Mare de Déu, però aquest Quim grup d'amics venen de tot de puestos diferents.
1: Literal.
8: Tots barrejats, tots barrejats.
2: Escolta, estem fent un que prefereixes, us dono dues situacions i em dieu quina preferiu. En qualsevol cas, abans d'això, hi ha una pregunta que ens agrada molt fer al LoveDicat, que és si per 30 euros al mes, per tant, pagant una subscripció mensual, compraríeu o no tenir patates il·limitades?
8: Jo crec que no. 30 euros al mes és molta pasta.
2: Patates il·limitades, eh?
9: Per 30 euros jo crec que m'agast més encara, eh?
2: Més?
7: Més.
2: O sigui, tu diries 50, te les pagaries?
9: No, que m'agast més al mes del que realment són 30 euros.
2: Ah, vale. Bueno, llavors et surt a compte.
9: Jo crec que sí, no?
2: Pagaries una subscripció de 30 euros de patates il·limitades, eh?
9: La pagaria, sí.
2: Fantàstic, aquí el vida la gent és fantàstica. I tu?
6: Jo no, 100% no. Aquí filmin coses catalanes.
2: Ah, molt bé, de sobte activisme, fantàstic, em sembla fantàstic.
6: No, exacte, aquí catalanisme a tope, o sigui...
2: Llavors, una altra pregunta que ens ha agradat molt és: què preferiu, estornudar purpurina o plorar confeti?
8: Plorar confeti, és superbonic.
9: Jo estornudar purpurina.
6: No!
9: Com que no?
6: No, home, no, plorar confeti.
2: Crec que esteu boixos els que voleu plorar confeti.
6: Per què? Per què dius això?
2: Perquè ara, vale, ara imagina't que et surt pel llagrimal un confeti, però és que no un, molts, eh?
8: És superromàntic, a mi m'encanta.
9: Però és paper, és a dir...
2: Tarda un mal, és sec, eh?
8: Bueno, vale, però jo... Imagina't com algú plorant confeti, és xulo.
6: Cada cop que plores és una festa, vull dir, imagina't. Això seria una festa cada dia.
2: Clar, jo, a mi quan algú ploro i em diu, no, no, tranquil·litza't, ja li fotria un cop de puny, imagina't si em comença a sortir confeti pels ulls.
9: I si estàs constipat fas... i ja està.
2: I el món brilla.
6: La purpurina costa de treure, o sigui, la tens de per vida. O sigui,
1: i el confeti també.
2: El confeti s'amaga en llocs que no t'esperes, eh?
9: Exacte.
2: Això és així, això és així.
8: És menys trist plorar purpurina.
2: Bueno, ens estan perseguint unes mules, Albert, no t'estàs imaginant la
1: com?
2: Situació. Hi ha unes mules molt estranyes
1: perseguint. No me les portis aquí, eh?
2: No, jo no te les porto, però què cony és això? Què és això?
1: Te pots pujar a sobre? És com una mena de cavall enorme, però que sembla com un cap gros. Estem a Mataró.
2: Perdoneu, què és això?
10: Les molasses de Vilanova.
2: Ah, vale, fantàstic. I què fareu ara amb això?
10: No, ara ja les
1: fem.
2: Ah, vale, ara se'n van a dormir. Vale, vale, perfecte. Llavors ja no em fan por.
6: Ja està.
2: És que carda una olor de pólvora avui aquí.
6: No, massa. O sigui, això era el Holy Festival, eh? Fa un segon, en plan...
2: Fantàstic. Bueno, nois, sou perfectes. Vaig a buscar més gent. Esperem que gaudiu molt. Aquí veniu a veure avui.
8: I és que jo no conec a ningú.
2: Fantàstic, tu has vingut per FOMO.
8: Descobrir gent, a conèixer gent nova i ja està.
6: Jo anava a veure Maria Jaume, ens l'hem perdut.
2: Ah, oi, no, vaya putada.
6: O sigui, ens l'hem perdut molt heavy, en plan...
9: Anàvem massa tard.
2: Però, bueno, tu també venís a veure Maria Jaume?
9: Sí.
2: Clar, por lo que sea, no? Perquè, clar...
9: I ara,
2: qui us ve de gust veure?
6: Ralf i Chu, aquí som alternatives.
1: Oh, sí, m'agrada.
2: Fades també.
6: Ah, sí, fades.
1: Quin de galins, t'hauré de demanar que vagis tornant, que deixis aquests perfectes aquí.
2: Bueno, us he d'abandonar, eh? M'heu caigut molt bé. Us estimaré per sempre.
1: I ara, mentre vens, et poso una mica d'en Barry B, el teu millor amic, a veure si el manifestem i passa pel loft una altra vegada. Això és Monster Truck. Som-hi, va, vine cap aquí.

0: Mami, quiero besarte.
1: Això és el Love.
2: Família, com esteu? Escolta, són pràcticament 3:15 de la nit ja. Bueno, del vespre, perquè encara no és de nit.
3: Sí que és veritat.
2: Està allargant avui el dia que dóna gust.
3: Però això a mi em ve tant de gust a l'estiu, de veritat, que no s'acabi mai.
2: Ja, ah, no.
3: Jo odio dormir, no sé si ho saps.
2: Sí, és veritat que odies dormir.
3: M'enfado quan es posa negra nit, no m'agrada.
2: És veritat, doncs mira, avui estaràs content. Escolta, família, som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort, i estem fent el programa aquest des del Festival Vida, aquí a Vilanova i la Geltrú, que és un espai meravellosament fantàstic, la veritat.
2: Absolutament. I avui, com cada vegada últimament que anem a festivals, tenim el nostre perfecte Pep Saula.
4: Què tal, com estem?
2: Home, molt bé, i tu com estàs?
4: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
2: A quina hora has arribat avui?
4: Mira, he arribat més o menys a les 2:00 PM.
2: Què? I per què tan aviat? I què has estat fent fins ara? Jo tindria son ja.
4: Mira, saps què és el que em passa? Que el meu company de pis, l'Arnau, avui tocava tant amb la Maig com amb el Triquell.
2: Ah.
4: I els dos concerts anaven seguits. Aleshores m'ha dit, escolta, Pep, necessito un cop de mà. I he hagut de tocar l'última cançó de la Maig al baix perquè ell pogués anar corrent cap a l'escenari del Triquell.
3: Hòstia.
2: Ah, molt bé, ets un gran amic, doncs.
4: No, no, sí. Home, el que fa un per una pulsera d'artista en barra lliure...
2: No, ah, no té nom ni preu.
3: Bueno, clar, no és normal, també t'ha dit, eh? Tot aquest
4: sacrifici, sí. Però molts festivals aquesta temporada, Primavera, Vida, dissabte aneu al Canet,
2: home,
4: no?
2: Evidentment, tanquem temporada.
4: On més anireu aquest estiu a veure?
3: Doncs...
2: jo al Cruïlla a veure Dan Peralbo.
4: Ah, molt bé.
2: Perquè aparentment sóc addicta i no puc parar.
3: Molt ben fet.
2: I tu on vas?
3: Jo és que no és a l'estiu, però el Festival B també hi aniré cada any.
4: Ah, Festival B. Aquest any sí que és a l'estiu. Aquest any sí que és a l'estiu perquè el fan el cap de setmana just abans de la Mercè. El fan, em sembla, que el 19-20 de setembre.
3: Ah, llavors encara
4: has guanyat, és l'estiu.
3: Perfecte. Doncs, per tant, jo el Festival B, que és el que més il·lusió em fa.
2: Clar.
3: Una mica de lloc viv sempre ve de gust.
4: I d'aquí del Vida, què? Què us ve de gust veure?
2: Mira, avui, evidentment, em ve de gust veure Dan Peralbo, també veuré Ralph Fitxu. Em sap molt greu perdre'm la Maia el dissabte i demà la Ludwig també em venia de gust i Guitarrica, però no puc.
4: Home, i la nostra perfecta Barri B.
2: Uf, la nostra perfecta Barri B, però que actua quan toca Dan Peralbo.
4: Jo estaré amb Barri B donant tothom.
2: No, ja ho sé, tothom estarà amb Barri B.
4: Recordem...
2: per mi és una faltada de respecte perquè hem de recolzar els artistes locals.
3: Molt bé, molt ben dit.
4: Jo a mi em sap greu, però estaré a Barri B perquè sóc molt fan de Dan Peralbo, però molt fan de Barri B, i Barri B va a cara de veure. Tot i que també et diré una cosa. El vam veure fa 4 dies.
2: Sí, per això jo...
4: que ens vam trobar al Festival Ita Cal Estartit, la Revetlla de Sant Joan.
2: Sí, va ser així.
4: Però bueno, en fi... sabeu a quin festival no anireu de cap de les maneres aquest estiu?
2: Aquí.
3: A veure...
4: al festival de Glastonbury.
3: Sí, sí que hi vaig.
2: Ah, no, segur que no. I don't care if Monday's
3: Això què és, Glastonbury?
2: Una cançó boníssima.
4: Mira, això que estem escoltant és Friday I'm in Love, de The Cure, que van tocar el Primavera, per cert, el dia que hi vam anar nosaltres. I en aquesta versió la cantaven al festival de Glastonbury el Robert Smith, cantant de The Cure, amb la Olivia Rodrigo. Escoltem com sona la veu de la Olivia Rodrigo. Increïble aquesta versió. Per qui no ho sàpiga, el festival de Glastonbury es celebra en els terrenys d'una granja a Pilton, Anglaterra.
2: Oh, pelos!
4: Què és?
2: Ara hi vull anar.
4: És un poble de 998 habitants que durant 5 dies a l'any passa a tenir-ne 200.000.
2: Què?
4: 200.000 habitants.
3: És broma, no, això?
2: Bueno, és aquell festival tan hippie?
4: Una mica, sí. És aquell que hi ha un escenari en forma de piràmide i tot de gent amb banderes i tota aquesta onda.
3: Vale, vale.
2: Em vols sonar això?
4: És probablement el festival més multitudinari d'Europa. Estem escoltant aquí tot el tema de l'Olivia Rodrigo amb The Cure, que va ser una mica premonitori perquè no ens oblidem que van treure una col·laboració Farres, que van estrenar al Primavera, i van passar també Charlie XCX, Neil Young, The 1975, Ray... Però aquest any no es celebra.
3: Què? Per què?
4: I vosaltres direu, ostres, perquè això no passi. Doncs mireu, justament en un moment on la societat prioritza els rendiments econòmics per damunt de tot, això al final es fa als terrenys d'una granja.
2: Clar.
4: Aleshores, els organitzadors del festival, que són la penya d'aquesta granja, va començar sent un festival solidari i, de fet, tots els beneficis segueixen sent solidaris, fan un descans cada més o menys 5 anys. És a dir, bàsicament fan guaret, barbecho.
2: Ah, molt bé.
4: Està molt bé, cuida la terra.
2: Oh, fantàstic, és preciós.
4: I mireu, parlant de festivals així en terrenys bastant rurals, sabeu que en un poble de la província de Lleida, de 32 habitants...
2: No puc parlar de Lleida, jo.
4: Ja en parlarem d'això, Gala, ja en parlarem d'això, que tenim moltes coses a comentar amb aquest respecte. Però bueno, tornem a la secció que ens ocupa. Sóc en un poble de 32 habitants del Pirineu Lleidatà, al Pallars, i han tocat David Bowie,
2: què?
4: Bob Dylan, Patti Smith i Massive Attack, per exemple.
3: Broma.
4: No és broma, sí, el Doctor Music Festival. There's a star.
3: què? I això quan, a on i com va passar? Bueno, també va tocar Bad Bunny. Jo ja de Lleida m'espero...
4: Bueno, però a veure, Bad Bunny va tocar en una discoteca quan cantava Soy Peor. Això es pot arribar a entendre, tot i que va ser bastant fort. No?
2: Pues jo la flipo.
4: Però entre el 96 i el 98 es van celebrar tres edicions del Doctor Music Festival, també conegut com el Festival de la Vaca, perquè el seu logo era una vaca.
2: Hola, que estet.
4: A la localitat pallaresa d'Escalarre, a la Vall d'Àneu, al costat d'Estèrria. A part del Bowie o del Dylan, també hi van passar David Byrne, Portishead, Deep Purple, Rage Against the Machine o Extremoduro, i ei, Support Your Local Artist, perquè també hi van portar l'exambusto i Sopa de Cabra.
2: Ah, molt bé, al costat en David Bowie.
3: Bueno, clar, no passa res, ja passa això aquí.
4: Pues imagineu com devien ser les converses entre David Bowie i Gerard Quintana caminant.
2: I jo dubto que hi hagués converses entre David Bowie i Gerard Quintana.
3: Pues així, un parlant en català, tajíssima, i l'altre igual, però en anglès, no?
2: Ah,
4: mira, pregunta, qui anava més taja, David Bowie o Gerard Quintana? Ens podeu enviar les vostres opinions al...
2: 667-07-61-16, però hem donat de baixa aquest número.
4: Ah, ja està donat de baixa aquest número.
2: Sí, hem de dir que no us l'estimem.
4: És que una cosa, el piset compartit de Catalunya ens l'estan desahuciant.
2: Sí, jo no sé què està passant amb els desnonaments, però...
3: No, que algú
2: pari, sisplau.
4: De fet, tinc un col·lega per allà, per la Vall d'Àneu, que el seu pare és taxista i explica que va haver d'anar a buscar la Patti Smith a l'heliport de Viella perquè va arribar amb helicòptero des del Prat,
2: Ricardo,
4: des de Barcelona, i la tia es va marejar a saco baixant el port de la Bonaigua com una sopa.
2: També et diré, et pot el taxi la Patti Smith i vens el taxi per 8 milions d'euros
3: o te'l menges.
2: A veure, què asco, Albert.
3: Hòstia, per la vibe, no?
2: No, per cap... Què
4: per vibe? La vibe. Hi ha diferents maneres de veure-ho.
2: La vibe. És que...
4: De fet, aquest festival el van tornar a intentar organitzar el 2019 i hi havia cartelón, hi havia els Strokes, hi havia la Rosalía, tal...
2: Sí, perquè sí, tenen tants diners.
3: Ja... Yeah.
4: Però al final el van acabar cancel·lant. El van acabar cancel·lant perquè sabeu què és el que passa? Que clar, al 96 aquestes coses no es miraven tant, però se'n van adonar que tots els terrenys on es feia eren zones inundables. I ara ja no es pot. Coses de Wokes i de l'agenda 2030.
2: Wokada històrica.
4: Wokada històrica.
3: Però, i per què no van dir, bueno, pues ho fem a un altre puesto?
4: Ho van fer, ho van plantejar de fer a Montmeló, però clar, la penya anava una mica pel vibe del Pallars, saps? I Montmeló no és el mateix que el Pallars.
2: I crec que, perdona, però parem de fer coses a Montmeló, perquè el Cabroc de Castanyada igual. És una mierda, Montmeló.
3: Ja, però dic...
2: És que no ho entenc. Per què ho fan a Montmeló? A més que està completament distorsionat, no té cap sentit.
3: Bueno. Però pots anar a buscar un altre puesto d'allà a la mateixa zona, però que no sigui inundable, no?
2: Ells van dir, a Montmeló, nada.
3: Literal, quins avorrits, Déu meu, però bueno, no passa res.
4: Va. Acabem parlant del Festival de Woodstock el 1999, que va ser a l'estat de Nova York, on va acabar tot com el Rosari de l'Aurora.
2: Aquest sí que crec que és el viral que jo conec.
4: Alguna cosa us deu sonar d'això. Us dono una mica de context. Val? El 1969 es celebra el que es considera un dels primers grans festivals de la història de la música, que va ser el Festival de Woodstock. 1969. Val?
3: Vale.
4: Es converteix en el, amb majúscules, ho tinc escrit amb majúscules al guió, va ser el moment icònic de l'època hippie. Vull dir, va ser una trobada amb més de 460.000 persones que es troben en pau, harmonia, LSD, un poco de todo.
3: Perfecte. Aquell mateix any va ser tot lo de Stonewall i tota la pesca. Per tant, un any molt important.
4: No, va ser un any molt... Bueno, era un moment on, a nivell de la lluita dels drets civils als Estats Units, a nivell de tota la revolució que hi va haver envers la militarització i la guerra del Vietnam, hi havia molt moviment polític i social.
2: La meva pregunta és, com enxufes a 460.000 persones en un puesto?
4: Doncs no se m'ha saber com ho van fer, perquè s'estaven inventant els festivals allà, bàsicament. Vull dir, era una
3: cosa... Ells van fer la inventora.
4: Que pràcticament no existia.
2: Però tanta gent.
3: Tia, és molta gent.
4: I va anar superbé, eh? Va anar, que flipes. Què és el que passa? Per commemorar els 30 anys, no s'havia tornat a celebrar, van decidir fer Woodstock 99. Però hi va haver una mica una cadena d'infortunis. Aforaments sobrepassats, calor insuportable, no hi havia ombres, no hi havia segurates... I al final, l'última nit, el públic es va literalment rebel·lar i van acabar cremant el festival. O sigui, els escenaris i les torres dels altaveus foses al terra, totes les botigues i barres van quedar assaltades... Vull dir, jo només espero i desitjo una cosa, que és que aquesta nit a Vilanova i la Geltrú no acabi així.
3: Home,
2: és impossible. Per quan sé que no hi caben tanta gent?
4: No, home, això està clar.
3: I aquí només hi ha bona vibe i gent guapa.
4: Molta gent guapa i molta bona vibe.
2: No ho has notat que han fet fora tots els lletjos avui d'aquí?
4: Sí, sí, no, no.
2: Només hi ha guapos.
4: Mira, ho parlava amb una amiga ara que estàvem al concert del Petit de Caleril i diu, em giro a qualsevol lloc i no sé si és l'amor de la meva vida o la persona que m'arruïnarà la vida o les dues.
3: Tia, acaba de passar un noi aquí amb una samarreta de rosa que jo he pensat, això és el millor que m'ha passat i el pitjor que
4: Alberto, vaig amb una samarreta de rosa, m'estàs dient alguna cosa?
3: Bueno, pues, pues,
2: oh, és que no sé, perquè pel grup s'estan comentant moltes persones que passen per aquí.
3: Bueno,
2: oh,
3: que...
2: el de rosa! Quina barbaritat, jo ni l'he visto. Bueno, vale, ja, ara vull sortir.
3: Atenta.
2: Bueno, no ho sé. En qualsevol cas, Pep Saula.
3: Thank you very much for coming again to the Loft. És l'última aparició del teu Loft, crec.
4: És la meva última aparició.
2: Oh. Potser també és la... Bueno, la nostra serà Canet.
3: La nostra serà Canet, segur. Menys en aquesta temporada. Ara, per despedir-te, però, te posem una mica de la Lulivan, que sempre...
4: Una mica de la Lulivan.
2: La Luli.
4: Que no falti.
2: Ara te posem millor amb ella, et sembla bé?
4: Vinga, va, som-hi.
2: Va, som-hi.

0: Alof.
1: Amiga, això s'acaba. No t'ha passat extremadament ràpid, a mi
2: ja,
1: molt?
2: Però molt ràpid.
1: Jo sento que hem començat fa 10 minuts.
2: Literal, ara aquí tancadetes en una peixera al costat del vidre.
1: Ara estic una mica trista, no vull acabar, però bueno.
2: Ens ha vingut a saludar tot Kiski, t'he de dir,
1: Sí.
2: Hem demanat que enxufessin les tetes contra el vidre perquè no podien entrar totes.
1: Clar, exacte. Abans d'acabar, però... Vols que fem un últim que prefereixes?
2: Vinga, va.
1: Te'l faig jo a tu, va. Preferiries que la teva veu sonés com un Minion quan t'enfades o com Darth Vader quan estàs feliç?
2: Vale, per la trama, Darth Vader quan estic feliç, perquè estic més feliç que enfadat normalment. Tipo, enfadat sempre.
1: És veritat, t'enfades molt poc.
2: I llavors...
1: Però llavors és pitjor per tu dir Darth Vader.
2: No, perquè imagina't, si m'enfado poc i a sobre sono com un Minion, ningú em prendrà en sèrio.
1: No, perquè justament perquè t'enfades poc la gent et prendrà seriosament.
2: Així.
1: Mato. Ah, perquè és veritat que no s'entén el que diu.
2: I estaria tot el dia així. Hola, que és com acabaré si segueixo...
1: Sí.
2: Fumant-la.
1: Sí, sí, tu fes mal gesto, però fumant-la.
2: Fumant-la.
1: Potser s'hauria de començar. Sí, jo segurament com un Minion, perquè com que a mi, igualment, quan m'emprenyo, ningú em pren en sèrio, perquè jo m'emprenyo, en plan, ja estic emprenyada, només de pensar-ho, doncs pues penso, de tant per tant, nos echamos unas risas.
2: Pues molt ben fet. Escolta, això s'acaba, però abans no podem marxar sense donar les gràcies a tot l'equip que ha fet possible aquest directe.
1: A la Rosa Massagué, la nostra mami mother perfecta.
2: En David Mendoza.
1: En Josep Forns.
2: A la Conchi, des de l'estudi.
1: En en Pep Saula, per passar aquí cada vegada que sortim.
2: A l'Arnau Creus.
1: A del Feliu.
2: En Roger Bisba.
1: En Marc Andreu.
2: La Jana Cinta.
1: La Mariana Còdoba i nosaltres dos, vale? Perquè també som absolutament
2: les
1: perfectes.
2: Les masterfestes.
1: Família, ha estat un plaer tenir aquest espai un any més i moltíssimes gràcies a tots per escoltar-nos cada tarda en directe de 3 a 5 aquí a ICAT.
2: Gràcies per enviar-nos missatges i ens podeu trobar del dissabte a Canet Rock, no?
1: Exacte, nosaltres ara marxem. Si ens veiem per Canet Rock, fantàstic, i si no, ja ens veurem algun dia.
2: Vinga, va, doncs molt, molt, molt...
1: Salut!

què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una transmissió més de ICAT des dels festivals d'estiu. Hem passat ja pel Primavera Sound, hem passat per el Sonar i aquesta és la següent parada al Vida. Agafem el relleu als companys al Love per oferir-vos tot seguit unes actuacions en directe i algunes entrevistes que tenim previstes. El pla és, de seguida que comenci, que estava previst que fos aquesta hora, us transmetrem íntegre el concert d'Al·lèrgiques al Pol·len. Aquest serà el primer concert que podrem escoltar íntegrament aquí en aquesta transmissió especial d'ICAT des del Vida, a Vilanova i la Geltrú. I després doncs, tindrem algunes entrevistes perquè volem parlar amb les Al·lèrgiques, volem parlar amb el d'en Peralbo, que serà l'altre concert que també us oferirem en directe d'en Peralbo i el Comboi. Aquí al Vida us hem de dir que ja fa una estona, bastantes hores, que ha obert portes i que ja hi ha hagut algunes actuacions que han valgut bastant la pena del que he pogut veure fins ara, sobretot aquest concert inaugural amb el Petit de Caleril en aquesta formació especial per l'ocasió. Era el concert, és el concert inaugural d'aquesta edició del Festival Vida i realment ha estat molt bé, molts convidats. Vaja, després potser podrem escoltar algun fragment d'aquesta processó metafísica, aquest concert inaugural del Festival Vida, que s'ha fet fa una estona. En aquests moments està actuant Charlotte Cardin, una canadenca resident a França, amb molt èxit al seu país, i que aquí és la primera vegada que actua. Ho sabem perquè l'hem pogut entrevistar, després podrem recuperar alguns fragments d'aquesta conversa. I mentrestant, aquí, l'equip desplaçat fins al Vida, estem a l'espera de l'inici del concert d'Al·lèrgiques al Pol·len. Aquesta serà la primera actuació que us oferirem en directe. Potser les teniu perfectament fitxades, però ja sabeu, o si no us ho explico, que aquest és un sextet del barri de Gràcia de Barcelona que es van posar a funcionar l'any 2019, després va arribar la pandèmia. És aquells grups, podríem dir, pandèmics, eh? I després han anat publicant discos bastants, en tenen 4 ja de publicats, i alguns senzills que han anat editant recentment que semblen avançar el que seria un nou disc d'Al·lèrgiques. Així que avui pot ser que en aquest concert hi hagi cançons de totes les èpoques d'Al·lèrgiques, però també alguna de nova, de les més recents, o que ens avancin alguna de les cançons d'aquest disc que encara no té títol ni data de publicació. Després, si podem parlar amb elles, els hi preguntarem. En tot cas, ja ha començat el concert i donem prioritat a Escala de Música en directe. Són Al·lèrgiques en Pol·len, en directe des del Festival Vida, sonant a ICAT.

0: Muchas gracias. Bueno, se flipar cuánta peña. Estem molt contentes d'estar avui tocant el Vida. I res, estem fent la nostra gira d'una hora de rock. Avui són 45 minuts. Però a tope, no?
1: Ara una nova, que encara no ha sortit.

0: Moltes gràcies. A veure, l'han pillat o no?
1: Us heu après? És molt fàcil.
0: A veure com diu això.

Al·lèrgiques al pol·len en directe al Festival Vida, tocant cançons sobretot del seu disc més recent, que és Alarma, del 2024, però també alguna cançó nova, com aquesta Ho he tornat a fer, que ni tan sols s'ha publicat, així que aquest concert té valor. Escoltem-lo.

0: cap grup s'hauria de sentir insegur a dalt d'un escenari. O sigui que això va per ells. Moltes gràcies. Seguim. Puc guiris, puc zombis!
1: Al·lèrgiques al polen en directe al Festival Vida. Ja veieu que està en una etapa molt rockera, cada vegada més guitarres, més rock and roll a la proposta d'aquesta banda que ha anat mutant una miqueta al llarg del temps. Així sonen en directe al Vida, així sonen en directe a ICAT.

costat. No puc aguantar la mirada que em fa. Sé que passarà, no puc evitar aquest cop.

0: I ara seguim amb una nova, que va ser el primer single que vam treure del que ja podem dir que serà el nostre proper disc.
1: Els temes nous del que seran els propers
0: sí. I realment vam fer un comunicat que hi ha gent que es va espantar i que pensava que potser ho deixàvem, però no, hi ha molta vida d'al·lèrgiques sí. Encara però això, no sé, volem dir alguna cosa d'aquest tema, això, no?
1: És un tema molt especial per nosaltres i esperem que us agradi que el canteu.
0: No al ghosting!

Moltes gràcies. Bueno, aquesta crec que també us la sabreu. No sé, algú segur que sí.

totes les vostres d'aquí. Això ho vull comprar. Jo m'hi vaig col·lapsaria i explotaria tot. Sempre cap dels dos volia que contractessis a tot. Puja'm contra la teva nòvia, puja'm.

0: Moltes gràcies!
1: Són al·lèrgiques al ponen, sonant en directe des del Festival Vida a través d'ICAT. Ja veieu que estan tocant els seus grans èxits, diríem, i també algunes cançons noves del que serà el seu pròxim disc. Així que aquest concert té també aquest valor d'escoltar per primera vegada o una de les primeres vegades aquestes cançons noves al·lèrgiques.

0: Aquesta cançó, de què parla? Parla de...
1: O sigui, amb aquesta cançó volíem dir que tots
0: els... O sigui, el significat que li hem donat... O sigui...
1: Rico. Vale, que ens ha passat com molts cops, que, o sigui...
0: Que sempre que anem a un festí d'algun...
1: Bueno, o aquells d'allà de...
0: Bueno... Bueno,
1: No, que som les al·lèrgiques al pòler.
0: Sí.
1: I punta! Chao.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies! I pepe.
2: Aquesta cançó va per tots els nostres ex.
1: El meu no.

0: Moltes gràcies, està sent puta increïble, joder!
1: Doncs així viuen des de l'escenari, al·lèrgiques al pol·len, avui en aquest concert una mica compacte. La seva gira es diu Una hora de rock i avui només seran 45 minuts. I els continuem escoltant durant una estona més aquí a ICAT.
0: El meu nòvio no m'estima!

cosas. Vale, ara baixaré, sé que tothom porta

Se'ls tira el temps a sobre. Efectivament, segurament una o dues cançons més d'Al·lèrgiques al Pol·len al Vida. Les escoltem, Aicat.

0: Moltes gràcies, Colabom Gapina, MP3333. Vale. Bueno, tot això no seria possible sense el nostre superequip. Un fort aplaudiment, sisplau, sou els millors.
1: El Sergi, l'Ivet, el Jaume.
0: Moltes gràcies al Festival Vida per haver-nos convidat avui a la Copa.
2: Estem molt contentes.
0: Moltes gràcies també a tots i totes vosaltres per estar aquí. Sou moltíssims, estem flipant.
2: Ara estem acabant el bolo.
0: I estem acabant el bolo. Vale, ens quedaríem molt més, però hem de marxar. L'únic que tenim una bona notícia, perquè s'acaben d'obrir ara mateix les primeres entrades per la presentació del disc A Fucking Razzmatazz! El 13 de febrer hi ha entrades limitades.
2: Limitades a un preu reduït, que són per vosaltres.
0: Per la gent que esteu aquí, ningú més ho sap, així que ja sabeu, quan acabi el concert, traieu el mòbil, en la biografia d'Al·lèrgiques al Pol·len, hi haurà les entrades a preu reduït.
2: I ens veiem a Razz, no?
0: I dilluns surten les entrades generals, però jo de vosaltres no

Doncs fins aquí l'actuació d'Al·lèrgiques al Pol·len des del Festival Vida. La gent crida no n'hi ha prou, ens asseguren la gent que ve d'aquell escenari que està planíssim, que hi ha moltíssima gent pendent d'aquesta actuació, i la gent que estava pendent doncs ha tingut premi, perquè no només han avançat algunes cançons noves, sinó que han anunciat això en exclusiva, oi? Per tota la gent que estava avui al Vida, i home, també per als que estan escoltant ICAT, l'anunci de la data de presentació d'aquest pròxim disc d'Al·lèrgiques al Pol·len, el 13 de febrer a la sala Rasmatàs. Han sortit a la venda avui mateix unes entrades, diríem, a preu reduït, i dilluns sortiran a la venda les entrades generals. Però en tot cas, aquest disc d'Al·lèrgiques al Pol·len doncs ja es va costant, perquè ja tenim fins i tot una data de presentació, 13 de febrer, sala Rasmatàs de Barcelona. Avui hem pogut gaudir d'una versió, diríem, compacta del repertori d'Al·lèrgiques, que és un grup que està en una gira que du el nom d'Una Hora de Rock, però bé, no ha arribat a una hora, 45 minuts, 3 quarts d'hora aproximadament, és el que han tocat Al·lèrgiques amb algunes cançons noves i també doncs algunes de clàssiques, i també les col·laboracions que han fet amb Gavina MP3, per exemple, a Balcons i Cavalls. I d'un directe a un altre. Aquest concert que acabem d'escoltar s'ha fet a l'escenari La Cova, que és un dels escenaris, els que ha estat al Vida no necessitem que us ho expliqui, però ho explicarem. És un dels dos escenaris que es troben, diríem, al mig del bosc, en una zona una miqueta més apartada de la gran esplanada, on hi ha els dos escenaris principals, per qui han anat passant ja Maria Jaume o el petit de Caleril, que anirem escoltant, la Charlotte Cardin, que també hem pogut entrevistar, després també recuperarem un moment de la seva actuació. Però és que ara els que estan actuant en aquests escenaris principals són Saint-Étienne, que és una banda, podríem dir ja, mítica del pop independent anglès, concretament d'aquest pop que també té tocs de música electrònica i, vaja, una fórmula, podríem dir, ja pròpia, Saint-Étienne, perquè aquest és un grup que està en funcionament des de l'any 1990. Un grup format per Sarah Cracknell, la model i actriu, i també sobretot cantant, i Bob Stanley i Pete Wicks. Aquests tres artistes ja fa dècades que estan posant banda sonora al pop electrònic més independent d'Anglaterra. A més, és un grup que ha anat publicant discos sense pausa, podríem dir, és a dir que continuen en actiu. La prova és que estan avui al Vida, evidentment, però és que tenen un disc publicat l'any 2025, titulat International. Aquell disc, que suposo que serà part del repertori que escoltarem avui, és el 12è disc de Saint-Étienne i l'últim, així està anunciat. El grup sembla que té data de caducitat i ha dit que ja no publicaria més discos. Per sort, continuen fent concerts i, per sort, avui són al Vida, a Vilanova, i us podem oferir un petit fragment de l'actuació de Saint-Étienne. Així sonen, a ICAT, en directe.

0: Marvelous, thank you very much.
1: Cançons antigues també en el repertori de Saint-Étienne. Home, és que tenen molt repertori, eh? Aquesta és una cançó dels seus inicis, pràcticament. Avui sonen molt bé aquí al Vida. Pop electrònic, diríem, veterà. Des d'Anglaterra, Saint-Étienne, I Catch.

been worse. I could have been better. It's true.

0: That was thanks to Confidence Man, and we wrote that together. Do you know them, Confidence Man?
1: Oh, yes.
2: Les 11 en punt, som els DICAT en directe des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, passant per aquest concert que estan fent Saint-Étienne en directe ara mateix, un clàssic del pop electrònic anglès dels 90, encara en actiu. Els escoltem.

0: Doncs mira, hem enganxat algunes cançons mítiques, per dir-ho així, de Saint-Étienne, un parell de cançons extretes del seu segon disc de l'any 1993, aquell Sou Taz. Recordo perfectament comprar aquest disc quan va sortir i em va al·lucinar una cosa, i és que hi hagués un grup anglès que dediqués una cançó a Conchita Martínez. Hi ha una cançó en aquest disc que es titula així, realment un homenatge, doncs, a una tenista pionera. Doncs Saint-Étienne, que continuaran tocant encara una estona més aquí al Vida, però nosaltres tenim molta música que hem anat enregistrant durant la jornada d'avui, volem també recuperar-ne alguns fragments, i penso que, home, pot lligar bastant bé amb la música de Saint-Étienne la proposta de Match, una artista que ja ha actuat aquí al Vida, l'hem pogut enregistrar, és un petit fragment, però sí que volem deixar constància d'aquesta artista que té relativament poc passat, diríem, però molt futur per davant. És de Barcelona, acaba de publicar un disc que es diu Prou, i bé, té inspiració dels anys 60 també, des de la mateixa portada, etc. Però sabeu què? Millor que explicar-ho jo mateix, escoltem la música de Maig i així sabrem com ha sonat avui aquí al Vida. De fet, ella ha tingut la sort d'obrir aquesta jornada i aquesta edició del Festival Vida. És la primera que ha actuat, eren quarts de 6 de la tarda, per tant, sol intens en aquest cas al Vida, i sota aquest sol ha actuat Maig. Recuperem un fragment de la seva actuació al Vida aquí a ICAT.
1: Bé, això és Pluges d'agost.

Moltes gràcies. Bé, molt intens, són molt intenses, però ara ens una mica de gust, un buen rollete, no? Una mica de... Guapa tu. Bé, no he pogut convidar la meva amiga avui, però això és per si tornes.

Doncs bé, era només oferir-vos un tastet. Esperem que us hagi picat la curiositat de la música de maig. La podeu buscar, trobareu aquest disc recent titulat Prou. I si no, doncs segurament en el futur la seva música es creuarà amb la vostra, perquè jo li veig molt futur a maig. Bé, ara què us sembla si de maig anem a escoltar una de les dones que ha fet un dels discos catalans de l'any? I això diríem que ho pots dir gairebé cada any que publica disc Maria Jaume, perquè els seus discos bé, darrerament està, diríem, sembrada. Des del Nostalgia Airlines, la seva ampliació amb el Nostalgia Airlines Souvenir i sobretot amb la publicació aquest 2026 de Sant Domingo Forever. Quin tros de disc! És tan bo aquest disc que val la pena avui només fer un tastet, però us podem avançar que aquest serà el concert estrella de la transmissió que farà dissabte ICAT des del Canet Rock, un altre festival. Sí, sí, a partir de les 6 de la tarda, dissabte, una cita amb un concert íntegre, sencer, de Maria Jaume des del Canet Rock. Però, home, ja que ha actuat aquí al Vida, un petit tastet de com sona en directe un dels discos de l'any, aquest Sant Domingo Forever, de la gran Maria Jaume.

que volíem, home, que no passés desapercebuda tampoc aquí a l'antena d'ICAT l'actuació de Maria Jaume, una de les destacades d'aquesta jornada inaugural del Festival Vida. Parlant de jornada inaugural, escoltarem en algun moment algun fragment d'aquesta processó metafísica que han fet el Petit de Caleril avui per inaugurar el festival. De fet, bé, intentarem transmetre-ho a través del so, però ha sigut molt visual, perquè hi ha hagut un munt de gent a l'escenari que podreu escoltar perfectament, però molta gent també fora de l'escenari, a la pista, gent de la cultura popular, dels balls, dels correfocs, d'aquí de Vilanova, realment, i de Sitges i d'altres punts. Ha sigut una actuació especial. Mira que el Petit de Caleril, els concerts sempre estan molt bé, però aquest ha sigut únic, realment, un concert inaugural que mirarem de recuperar posteriorment. Doncs bé, entre Maig i Maria Jaume, aquí al Vida, ha actuat un artista que, home, té molts fans també. La veritat és que comentàvem amb gent que ens anem trobant per aquí, com l'Albert Puig, que realment aquest any hi ha una aposta decidida del Vida per la música en català, que sempre hi ha sigut, però déu-n'hi-do, per exemple, començar el festival amb Maig, amb Triquell, amb Maria Jaume o amb el Petit de Caleril, és també una declaració d'intencions. Triquell en directe eren les 6, quarts de 7 de la tarda, i així sona la seva música, que la recuperem a ICAT. Així sonava el Vida fa una estona. When it gets

Gràcies, vida. Ara bé, una petita introducció a totes aquelles coses que intentes fer-nos creure que hem de fer, però no hauríem de fer. Per tant, intentem que no ens facin el brainwash de turno. Procura.

0: Ve l'apocalipsi, mireu! Si ve l'apocalipsi, protegeu-vos bé com a mínim, vale? En un búnquer amb les vostres amistats i estimats, oi?
1: Així sonava la música de Triquell, que, home, aquestes alçades ja no necessita gaire presentacions, oi? Ja sabeu, d'eufòria al món, diríem. Bé, avui, els dicat aquí al Vida, hem pogut enregistrar bastants concerts que us anirem oferint, però us volem recordar també que a la mitjanit nosaltres i vosaltres tenim una cita amb un dels homes del moment, Dan Peralbo i la seva banda, el Convoy, que us oferirem el concert íntegre a partir de la mitjanit i fins que faltin pocs minuts fins la una de la matinada. Però abans no arribi aquest moment, el que estem fent és recuperar alguns enregistraments de concerts que s'han fet ja durant aquesta primera jornada. Hem escoltat Maig, hem escoltat Maria Jaume, hem escoltat Triquell. Ara escoltarem un artista que hem tingut la sort de poder entrevistar-la també. És un d'aquells noms internacionals d'aquesta primera jornada. És Charlotte Cardin, una artista nascuda a Montreal, que viu a París i que fa música com aquesta.

0: Doncs ja veieu, Charlotte Cardin combinant el francès, que és el seu idioma principal, no només perquè viu a París, sinó perquè és a Montreal, al Quebec, el francès és l'idioma predominant, oi? I també canta en anglès, ho comprovem amb aquest Feel Good. Avui hem pogut entrevistar-la, ha estat molt amable d'acostar-se fins aquí als micròfons d'ICAT, i una de les primeres coses que li hem volgut preguntar, estaven gairebé convençuts, però hem pensat, a veure, que ens trigui de dubtes. I era la primera vegada, és avui la primera vegada que Charlotte Cardin actua a Vilanova, a Catalunya i a tot Espanya.
1: It's my very first time performing in Spain. I had been to Barcelona 3 times before. I had attended Primavera just as a festival goer, and but I've never performed here, so I'm very excited to be here.
0: Doncs bé, diu que sí, que és la primera vegada que actua a Catalunya i a tot l'estat. De fet, diu que ha estat 3 cops a la ciutat de Barcelona, i una d'elles visitant el Primavera, però com a públic, diríem, i que, per tant, sí, sí, aquest concert d'avui del Vida és el debut a tot l'estat d'un artista que a França té molts seguidors, Charlotte Cardin.

0: Dos quarts de 12 en directe als DICAT des del Festival Vida i escoltant la música i també les opinions respostes de Charlotte Cardin a les preguntes que li hem fet, un artista amb un disc imminent, moltes coses a explicar i bé, aquest era un dels testimonis que ens deixava.
1: Music is so special because I think people can be touched in, you know, listening to music that isn't necessarily in their first language or even in a language that they speak. Like, I listen to a lot of Latin music. Yes. I listen to music in a lot of languages, and I feel like people are more and more open to listening to music in different languages. I feel like that's kind of a universal thing that's happening right now, and so I'm excited to share my music in English and in French tonight in a Spanish speaking country. It's just so lovely that people are, you know, interested and curious about music in different languages.
0: Doncs bé, diu que la música és un idioma universal molt especial i que et pot arribar molt encara que no estigui cantada en un idioma que sigui el teu idioma principal o fins i tot un idioma que coneguis, que ella escolta també molta música llatina i amb idiomes que no controla, però que la música li arriba igualment i que creu que això és una tendència, que cada vegada estem més oberts, diríem, d'orelles a escoltar altres idiomes i que avui estava molt contenta de presentar unes cançons en anglès i francès en un lloc on es parla castellà, i ja li hem deixat claríssim que sí, es parla castellà evidentment, però aquí també hi ha un altre idioma que és el català. Ho entès perfectament, perquè si alguna cosa tenen els quebequesos és que ja ens porten avantatge amb això de la reivindicació nacional, idiomàtica, referèndums, etc. Van una miqueta a l'avançada. Avui a ICAT parlant amb Charlotte Cardin.

0: parlant amb Charlotte Cardin, que ja ha actuat aquí al Vida, i home, no us volem tampoc atabalar amb números, però la veritat és que són bastant espectaculars els d'aquesta dona. 100 milions de reproduccions, per exemple, de la seva cançó Feel Good, la cançó francòfona més emesa a les ràdios, i bé, doncs ja té dos premis Juno com a disc de l'any i disc de pop de l'any. Ha col·laborat amb Fènix també, ha omplert sales mítiques a París com el Zenit, i avui ha passat pel Vida i ens ha deixat també les seves opinions.
1: As our Prime Minister Mark Carney said a few months back, he said, you know, some places are too valuable to be sold, and Canada is one of those places. And you know, I do feel like I would never want to be a part of the United States, I think. And that's one thing that, you know, whether you're from Quebec or whether you're from, you know, other places in Canada, no matter what, you know, your cultural identity is, when you're a part of Canada, you know, you are happy that you come from such an open, safe, you know, wonderful country. And
0: doncs bé, li preguntàvem per una cosa que està sobre la taula. I és que ahir va ser el Dia Nacional del Canadà. Ella ja em diu, m'explicava, no, ella és que al Quebec això del Dia del Canadà no ho celebrem gaire perquè tenim el nostre dia, els quebequesos. Però sí que li volíem preguntar, ja que estem en un moment així com patriòtic, doncs aquestes iniciatives una miqueta boges del president Donald Trump dels Estats Units, que fins i tot ha insinuat que volia comprar el Canadà com si fos un bé que estigués, diríem, a la venda, no? I ella recuperava unes paraules del primer ministre canadenc que deia que hi ha coses massa valuoses per posar-se a la venda. I ella ho té clar: no vull ser mai part dels Estats Units, ens has dit, i que estava orgullosa de venir d'un país obert, segur, com és el Canadà. Vaja, hem entrevistat al llarg d'aquests anys i darrerament a bastants músics canadencs, i tots ens diuen el mateix, que ser canadenc és una cosa difícil de definir, però alhora fàcil, perquè es pot dir que un canadenc es defineix dient que no és un nord-americà, o sigui que això ho tenen claríssim. Bé, sí que estan a l'Amèrica del Nord, però no són part dels Estats Units, ni ho volen ser, així que el senyor Trump ho tindrà una miqueta difícil, i Charlotte Cardin ho té també clar, eh? Ella vol ser canadenca tota la vida. I avui també he volgut saber, a veure si ens podia donar una miqueta d'informació del que seria el pròxim disc, perquè Charlotte Cardin té ja uns quants discos publicats, 3 discos fins ara, però clar, ha anat avançant cançons aquest estiu, aquesta primavera, per tant, deduïm que ve un disc.
1: We plan on releasing the album this fall.
0: Yes.
1: So I'm very excited about that. That's going to be my third album. Mm-hmm. And we already put out 3 singles for this album. What I can say is that these 3 singles are a bit of a little window into what's coming with the album. We had a lot of fun with production, exploring new sounds, new instruments, and just like new ways of telling these stories that I've been accumulating in the last few years. I put out my previous album 3 years ago, so yes. I'm very much ready to release this new one, and I'm really excited to share it with the world.
0: Doncs bé, diu que sí, que té un disc ja a punt, que a més porta 3 anys sense publicar disc, que ha anat acumulant idees i cançons, i que fins ara ha publicat uns avançaments, 3 avançaments, el que serà aquest tercer disc que arribarà a les botigues a la tardor, que ara no ens ha concretat, però vaja, ja tenim un horitzó, diríem, i que està explorant en aquest disc nous sons i noves sonoritats, que els senzills que ha publicat fins ara poden ser un bon avançament, diríem, de un bon tastet del que serà aquest nou disc de Charlotte Cardin, que avui ja ha començat també a presentar aquí al Festival Vida, en el seu debut, com dèiem, a Catalunya, a l'Estat. Així que, què us sembla si ara que hem escoltat les seves opinions i ja la coneixem una miqueta millor, escoltem doncs com sonava el concert de Charlotte Cardin aquí al Vida. Recuperem aquest fragment, som els ICAT en directe a Vilanova i la Geltrú.

Així sonava la música El Vida de Charlotte Cardin, i atenció, perquè si voleu saber com sonarà el pròxim disc de Charlotte Cardin, doncs ho podeu deduir bastant escoltant aquesta cançó. Aquesta cançó precisament és una de les que formarà part d'aquest nou disc de Way We Touch, una de les cançons del 2026 que s'inclourà en aquest disc que Charlotte Cardin en aquesta entrevista ens prometia que arribaria a la tardor. Tenim, sembla, la possibilitat de parlar amb al·lèrgiques al pol·len que s'han presentat aquí corrents, i sabeu que teníem previst una altra cosa, però anem a donar prioritat a, evidentment, a aquestes noies que han arribat, que arriben justíssim des de l'escenari. Així que prenen seient mentre escoltem breument la seva música.

0: Doncs tenim aquí les al·lèrgiques al pol·len que han fet el recorregut aquest que hi ha des de la cova fins aquí a l'esplanada on hi ha els escenaris principals, que és una distància relativament curta, però que es pot fer molt llarga, no? Perquè sí. Si vas trobant gent, què tal com esteu?
1: Sí, s'ha fet llarga la distància.
0: S'ha fet llarga, que sí. Escolta, jo també estava lluny del vostre concert perquè l'hem transmès des d'aquí, no us veia, però sí que m'arribava l'energia, diríem. M'ha semblat que ha sigut un concert molt intens. D'una banda, obligadament, perquè, clar, aquesta hora de rock l'heu hagut de reduir i condensar en tres quarts d'hora, però llavors tenia la sensació que el públic ho estava donant tot, o què?
1: Sí. Ha sigut increïble. Sí, el públic ho ha donat tot.
2: El públic estava a tope.
0: A més, hem tingut premi perquè heu tocat cançons noves, no? Heu anunciat un concert de presentació del disc, el Razzmatazz.
1: Sí.
0: O sigui que avui la gent que venia a veure-us l'heu tractat molt bé.
1: Sí, un concert molt important per nosaltres, el Vida.
2: Sí.
0: Hem anat escoltant alguns d'aquests avançaments. Sabem la data de presentació del disc, que ja és al febrer, però quan arribarà el disc? Quan el publicarà?
1: Abans
0: del febrer.
1: Sí,
0: no?
1: Quan tornem de vacances, prepareu-vos.
0: Ah, sí, estarem atents. I hem estat molt atents també al que dèieu des de l'escenari, perquè heu dit coses, com sempre, aprofiteu els concerts per dir unes quantes coses, diríem, que porteu clavades. Una d'elles, heu parlat de la gent, de grups, que darrerament ho han passat malament fent concerts a l'escenari. No sé si penseu en Fades, en concret.
1: Sí.
2: Són molt amics nostres i real, és que és una injustícia tan gran que és que no tinc paraules. És tan fort que passi això, jo no ho entenc. Llavors hem volgut en aquest concert, doncs hi ha tots els que venen, si cal
1: dir-ho. Bueno, és que al final tothom és responsable de que passi això d'alguna manera i hem de fer el possible perquè no passi bé, que aquestes persones puguin fer la seva carrera artística com vulguin, és que només
2: com els hi surti a la figa.
0: Exacte. La veritat és que jo tinc la sensació de que anem fent passes endavant en això, i que n'hem fet moltes, això s'ha de reconèixer, però també fem alguna passa enrere de tant en tant, no? Perquè
1: bueno,
0: això és una passa enrere.
1: Estem en un moment complicat, l'extrema dreta puja i no se li ha de deixar que pugi tant, o sigui, ja està.
2: Se li ha donat molta chance i ara ja està prou, o sigui, ni de conya.
0: No, està bé plantar-se, de recordar que els Fades darrerament han tingut alguns problemes, diríem, de bé que els han llançat coses, etc. Això, evidentment, espero que vosaltres no hagi passat mai.
1: No, per sort, no.
0: Perquè segur, hi ha gent que té l'odi a flor de pell, diríem, i qualsevol grup pot ser que flori l'odi, que això és així. De fet, jo he apuntat unes lletres d'una de les vostres cançons, no? Allò, que bé que toquen per ser ties, no? Sóc el periodista que no us dirà això.
1: És un tema nou que encara no ha sortit.
0: Però volia treure aquest tema i aquesta frase perquè realment és així. Ens passen, anem fent entrevistes als festivals, l'altre dia estàvem al Sónar i també ens parlaven de gent, DJs, dones.
1: Sí.
0: Que les cabines fins fa poc eren només ocupades per homes, bàsicament, i com li diuen, aquí novies no pueden estar,
1: total.
0: Això sí que potser us heu trobat alguna vegada.
2: Ens hem trobat, bueno, això, que sempre se'ns al·lega molt amb la coletilla de per ser dones ho feu molt bé.
1: És com,
2: què? No sé, no, si fos un home potser ho faria fatal o com va. No té cap sentit.
0: Hi ha homes que ho fan fatal i hi ha homes que ho fan bé.
2: Exacte.
0: És igual.
1: Com els tants que ara toquen.
0: Efectivament.
2: Sí, que ho fan molt bé.
0: Escolta, heu dit també, no sé si heu llegit un comunicat que potser hi ha gent que s'ha confós i es pensava que ho deixàvem. Què ha passat amb aquest comunicat?
1: Bueno, ara per fer qualsevol cosa, per treure qualsevol tema, has de fer rebombori a xarxes perquè hi ha tanta informació que si no ningú se n'entera. I vam decidir fer una petita broma comunicat on dèiem que no faríem més cançons d'amor, que al final Al·lèrgiques és un grup que ha fet sempre moltes cançons d'amor. I només el vídeo aquell, que és un vídeo cutríssim, va tenir tan rebombori que, bueno, ens ha ajudat, en veritat.
2: Sí, va tenir 100.000 visites.
1: Sí, molt heavy.
2: La gent pensava que estava passant alguna cosa i en realitat era una estratègia de promoció.
1: Però ens ha sortit bé.
0: No, fantàstic, perquè se n'ha parlat, està clar. Ara el que heu de fer és això, anar-ho deixant clar, que no ho deixeu, està claríssim, perquè hi ha aquest disc a la vista i el concert del 13 de febrer a la sala Razzmatazz. Jo heu tocat abans al Razzmatazz?
1: No, és una gran fita per nosaltres.
2: A part, és a la sala gran.
0: A la sala gran.
2: Sí. Hola, compreu entrades, que s'ha d'omplir.
1: Sí, que vingui tothom, sisplau.
0: Home, ja hi ha tocat gent molt mítica, vull dir que realment és la sala més gran que pots fer abans de passar, no?, un Sant Jordi Club.
1: Sí. Les entrades sortiran dilluns o dimarts. Sí.
0: Perfecte,
1: sí, que
0: perfecte.
1: Prepareu carteres.
0: Sí, sí, està claríssim.
2: Les hem posat a preus amigables.
1: Sí, evidentment. O sigui, nosaltres venim d'on venim i sabem que les coses...
2: Estan com estan. Sí.
0: Sabeu que ho cuideu perquè sabeu que el preu de les entrades està posant impossible, eh?
1: En molts casos.
0: És una cosa...
1: Sí, nosaltres hem posat el preu just pel fet de ser una sala Razzmatazz 1, que és una feinada de preparació de concert i de magnitud. Llavors, volem que tothom pugui venir a veure'ns. Sí.
0: Doncs molt bé, moltes gràcies per venir a saludar-nos una miqueta, encara que sigui, i volíem que passéssiu per aquí a dir hola després del concert que l'hem transmès íntegre.
1: L'escoltarem.
0: Molt concentrat, eh? Ha sigut com, va ràpid, que no ens dona temps, sí, ens saltem aquesta, ens saltem l'altra, i jo tenia un repertori i dic, ui, aquí estan, que estan apretant el pas.
1: Sí, ara sí, el pol·len fa passos endavant, canvia i la gent s'haurà d'anar acostumant.
0: Moltes gràcies i molta sort.
2: A vosaltres.
0: Bon dia, adéu. Salut. Al·lèrgiques al pol·len, que avui han actuat també al Vida. Vaja, els que escolteu Icat ho sabeu perfectament perquè us hem transmès íntegrament aquest concert, eh? Ens queden uns 8 minuts, més o menys, perquè comenci el concert d'en Pere Albó, que els ho volem oferir íntegrament. Però què us sembla si recuperem un moment d'aquesta processó metafísica del petit de Calaril? Ha sigut una cosa entre estranya, desconcertant i també interessant. Així sonava.
3: Potser... en algun moment de l'existència primera de les coses, algú ha pensat que era normal tot això que passa. Potser en algun moment de l'existència primera de les coses, algú ha pensat que era normal tot això que passa. Jo he sentit dir, temps lliure per anar esperant els amics que sempre arriben i sempre responen. Comprens? Temps lliure per anar esperant els amics que sempre arriben i sempre responen. M'entens? He sentit com uns idiotes embolicats en paper vegetal i faldilles de sanefes i llum grogues als dos ulls han dit: nosaltres exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Nosaltres exigim amor incondicional i llibertat absoluta. Per això fem por. Per això fem por. I una altra vegada he vist la pols damunt els mobles. I tu, per exemple, has agafat un drac.
0: Doncs així començava aquesta processó metafísica del petit de Calaril amb aquest recitat. La veritat és que ha sigut una bogeria, perquè mireu, fins a 200 persones han participat a aquest concert. Sobre l'escenari no eren tants. Sobre l'escenari hi havia l'equip habitual, diríem, i el grup habitual del petit, i molts convidats, eh? Tartar Elena, Remei de Calafresca, d'en Pere Albó i el Convoy, Ferran Palau, Gavina, Punt MP3, la Ludwig Van, Esperit, Marc Pujol, o sigui que déu-n'hi-do. Però és que a baix a l'escenari, entre el públic, de tant en tant anaves sentint olor de pólvora i dius, què passa aquí? Doncs és que hi han participat diversos representants dels Balls Populars de Vilanova i del Garraf: bastons, cintes, gitanes, panderos, pastorets, valencians, la Mulassa Boja, la Mulassa Presumida, la banda Mestre Montserrat, els Mercets de Sitges, l'Escola de Grallers de Sitges, Ricard Ros i Àxel Blázquez i Mu Music Circus, entre molts altres. O sigui que aquest no ha sigut un concert qualsevol del petit de Calaril, ha sigut això, una processó metafísica. Per això ara no esteu escoltant música pròpiament, perquè és que també hi ha hagut moments així en aquest concert, més de recitats, diríem, un concert molt especial per inaugurar el Vida, que és una tradició que ja fa uns quants anys que té aquest festival, agafar un artista i donar-li una certa llibertat creativa, un lloc destacat, diríem, dins la programació del primer dia, perquè pugui presentar la seva música directa en un format especial. extens, diríem, amb convidats, etc. Per exemple, recordo aquí haver vist a Zà amb la seva transmegacopla també, que va fer un concert espectacular amb un munt de convidats, i això ho hem vist en altres ocasions. Avui era el torn del Petit de Calaril i aquesta processó metafísica entre els convidats. Avui en aquest concert també hi havia Dan Peralbo i el Comboi, que ja us volem recordar una vegada més que serà la nostra pròxima parada. A partir de la mitjanit podrem escoltar íntegrament l'actuació de Dan Peralbo i el Comboi, que tenen un disc també aquest 2026 que es pot considerar un dels discos de l'any, i que la veritat és que en directe, si no l'heu vist, aquest home es transforma, eh? Es transforma en una mena de bèstia escènica, ell i la seva banda. La veritat és que és pura energia, i això és una de les coses, aquesta és una de les coses que, aquesta és una de les coses que podeu escoltar. Bé, som en directe als ICAT, al Festival Vida, esperant a Dan Peralbo, que serà un dels concerts de la jornada d'avui, sens dubte, i us el podrem oferir en directe, mentre intentem a veure si podem escoltar una miqueta de música del Petit de Calaril. Ara sí que canten. Aquesta sí que és una processó metafísica, però alhora també musical. El Petit de Calaril ha obert el Vida i ho ha fet així.

La música del Petit de Calaril. Som els de ICAT, el Festival Vida. Mireu, potser és un bon moment, mentre esperem que comenci el concert de Dan Peralbo, de recordar-vos que, bé, avui som aquí i encara tenim feina, que fins a la una aproximadament, una miqueta abans, estarem amb Dan Peralbo i el Convoy. Però és un bon moment per anunciar que demà ICAT torna al Festival Vida a partir de les 8. Serà amb un especial, amb també enregistraments de concerts, etc, entrevistes, tot el que puguem, us explicarem entre les 8 i les 9. I a partir de les 9 i pocs minuts començarà el primer concert que us transmetrem en directe íntegrament demà des del Vida, que és Lia Kali. Atenció a aquesta catalana, perquè està en un moment excel·lent de recollir fruits de tota la feina que ha anat fent durant aquests anys i que li ha obert moltíssimes portes, no només a Catalunya, sinó a tot l'Estat i també Llatinoamèrica. Demà un plat fort, doncs Lia Kali serà a partir de les 9 i 10 aproximadament, i una hora i poc després, quan faltin pocs minuts per 11:15, us oferirem el concert íntegre de la Ludwig Band. Per tant, demà a partir de les 8, Vida Festival, Lia Kali i la Ludwig Band. M'ha semblat escoltar que des de l'escenari deien que el concert de Dan Peralbo començaria quan s'hagués acabat el concert que estan fent en un altre escenari. Mentre intentem esbrinar a quina hora començarà el concert de Dan Peralbo, no sé si tenim alguna notícia. Quan la tinguem us l'explicarem, perquè en principi aquest és un festival on els concerts són molt, molt puntuals i estava previst que comencés a 2:15, però és que és probable que rebin el so, diríem, que els hi arribi l'impacte del so d'un escenari que estigui molt a prop i que fins que no acabin, diríem, no decideixin posar-s'hi, En tot cas, Dan Peralbo estava previst a les 12 de la nit, segurament serà amb uns minuts de retard, però és que estan actuant a l'altre escenari, el que tenen més a prop, O6, que és una formació que ens consta que és especialment sorollosa. O sigui que no ens estranya que Dan Peralbo hagi dit, escolta, un moment, espera't, els O6, que havien d'acabar a les 12 de la nit, doncs a veure si compleixen el seu horari, acaben i nosaltres ens hi podem posar, perquè aquests dos escenaris, que són els dos escenaris petits, estan allunyats d'aquesta esplanada principal, però estan molt junts, estan relativament a prop. Per tant, és probable que el so de O6, diríem, no deixi començar aquest concert de Dan Peralbo. I segurament els hi passarà el mateix després a Malavedra, perquè aquests són dos escenaris, la cabana i la cova, que es van alternant, aquests dos escenaris, per dir-ho així, secundaris, es van alternant i fins que no acaba un concert no comença l'altre. O6 estava previst que actuessin fins a les 12 de la nit. Doncs encara potser uns minuts més d'espera fins que arriba Dan Peralbo. Aquí, mentrestant, a l'esplanada principal, als escenaris grans, està actuant Barry B, i en aquests escenaris ha passat també Amore. Què us sembla si recuperem un fragment d'Amore mentre esperem que es decideixin a començar Dan Peralbo i el Convoy? Així sonaven Amore.

Amore ha estat actuant ja a llocs importants, diríem, com aquests concerts per les Gallery Sessions o els estudis Colors, i bé, la veritat és que no estava gens malament aquesta artista del sud de l'estat, afincada a Madrid, que ha aconseguit treballar ja amb alguns dels homes del moment, diríem, que són, per exemple, Ralph Fichu, un artista que podrem escoltar avui també al Festival Vida. Ell actuarà a partir de la 1 de la matinada. És un d'aquests homes, diríem, molt joves, que està revolucionant la manera de produir i que amb Amore segur que també ha aportat alguna cosa a la seva sonoritat. Però això, els estudis, en els discos, en directe, Amore, sabem com sona i com ha sonat avui el Vida. Així.

Doncs bé, així sonava la música d'Amore. El que heu escoltat tècnicament en anglès té un nom, que és Dream Pop. El deixo caure aquí, que molta gent potser ja el coneix, però l'altre potser li descobrim aquí un món, el pop somiador.

començar allà jugant una miqueta amb les màquines, amb la seva veu, perquè ell es dedicava a jugar a futbol i va tenir una lesió, i d'aquí va sortir un home obsessionat amb la producció i va veure que, clar, ha evolucionat tant la tecnologia que ara des de casa qualsevol és capaç d'organitzar una gran cançó i un gran disc amb relativament pocs mitjans. Ralph Pichu és un referent total i així se l'ha reconegut. Fixeu-vos que ha produït discos, per exemple, per Amaya, o ha produït discos per altres artistes, i a més ha col·laborat amb Rosalía. Així que déu-n'hi-do, vull dir que podem dir que és un artista molt, molt sol·licitat. I mentre esperem que no comenci aquest concert de Dan Pere Albó, jo us proposo que si algú encara a aquestes alçades no coneix la música de Ralph Pichu, la conegui avui escoltant ICAT. Així sona.

Ralfi Chu, aquest productor que ho està trastocant tot. La veritat és que és un músic excel·lent. Ell, Rusoski i tota aquesta colla, que ja van posar el seu peu al vida, diríem, fa un temps, doncs estan marcant una nova era de la producció de pop en espanyol brutal. Però els ICAT som avui aquí, entre altres coses, amb l'objectiu d'oferir-vos dos concerts, el d'Al·lèrgiques al Polen, que ja us hem ofert, i el de Dan Peralbo, que ara sí, amb un retard considerable, ha començat, així que anem directament ja a escoltar en directe des del Festival Vida Dan Peralbo i el Comboi.

0: Jimmy is the only one. La sang d'un sang.
1: One, two, three.

0: Benvinguts, senyores i senyors. Som de Bravo Convoy i estem molt contents que estigueu aquí. Esteu guapíssims. Esteu guapíssims i guapíssimes.
1: Fan goig, eh?
0: Feu molt goig. Feu molt goig. Mireu que va fer en Piti parlant de goig. Tenim la portada del disco en físic. Senyores i senyors, avui farem un concert més aviat curtet. Tenim 50 minutets, però ens ve molt de gust. Repeteixo, esteu guapíssims. Avui és el Dia Mundial dels Somnis. Jo deixo aquí la informació i ja està. I en Red tenia un festival que es deia Muerte Festival fa uns anys.
1: Ah, sí, sí, sí. Era l'antivida. Sí, sí. L'esperit ha tocat. Sí, sí.
0: Molt content d'estar aquí. Aquesta cançó és per tots vosaltres. Els amics.

Com els he quedat en directe des del Festival Vida a Vilanova i la Geltrú, i qui està sobre l'escenari és Dan Peralbo i el seu comboi amb aquesta música imparable, rock and roll de tota la vida, amb actitud renovada. Dan Peralbo sonant al Vida i també a ICAT. Encara ens queda una estona de concert per davant.

Aquesta cançó es titulava El Comboi. I ara, bé, per posar en valor també la banda que acompanya el Dan Peralbo, perquè moltes vegades diu Dan Peralbo, Dan Peralbo. Home, és Dan Peralbo i El Comboi, és a dir, el Dan, el Pol i el Jimmy, que ara acompanyats pel Red, aquest guitarrista que trobareu a molts projectes diferents, doncs bé, acaba de rodonir aquesta formació que ja veieu que en directe és bastant imparable. I no sé si és, té a veure amb que han començat amb retard, però han posat la directa, eh? Això va amb velocitat de creuer al repertori de Dan Peralbo i El Comboi avui al Festival Vida, i sonant en directe a ICAT. Està actuant en aquests moments a l'escenari de la Cova, i encara tenim uns minuts per davant d'aquesta descàrrega rock de Dan Peralbo i El Comboi en directe des del Festival Vida a ICAT.

Perché? Perché?

perdut la paciència. Hem perdut la paciència. I vull que quedi per escrit. Som-hi, eh?

0: Podríem estar així tota la nit, però se'ns acaben els minuts i les hores. I ja anem per les últimes rondes de les cançons perquè no tenim ni més minuts ni més hores. Però això està sent molt bonic i ens en recordarem per sempre. Perquè és el cinquè concert d'aquesta gira que fem. I està sent molt...
1: diferent.
0: Diferent, no. I està sent molt diferent. Però, per aquest mateix motiu, la Pepi acabarà la frase...
1: amb gran joliu.
0: Amb un gran joliu.

S'allarga aquesta rodona.

0: Quan estigueu preparats ho fem, eh?
1: Bé, eh?
0: Esteu preparats o no?
1: Ara sí, eh? Som-hi tots a l'hora.
0: Ara sí!
1: Estem amb vosaltres, estem tots junts!

Caleca, o fato.

0: gracias.
1: Ui, que això s'acaba, que estan modificant el repertori i l'estan comprimint després d'Angelina Jolie, una altra de les cançons de l'últim disc de Dan Peralbo i el Convoy, que encara sona en directe i cat des del Vida.

si ens tornem a trobar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, serà per dir-te com has canviat. Tot i que podem dissimular, tot i que podem dissimular, tot i que podem dissimular, ara ho podem fer amb la E, ara ho podem fer amb la U, ara ho podem fer amb la T, però els dos ho tenim clar.

0: Doncs fins aquí el concert de Dan Peralbo, que ha hagut de fer... ha hagut d'adaptar les circumstàncies, diríem. El seu concert ha començat amb un retard considerable i llavors ha acabat més tard del que estava previst, però diríem que ho ha fet tot el possible per no acabar massa tard i ha comprimit el seu repertori amb moltes cançons, esclar, del seu últim disc, aquest King Gotch, que va publicar el dia de Sant Jordi. I atenció, perquè estem comprovant que les cançons que la gent coneix més i canta més són les de l'últim disc. Això és una molt bona senyal per un grup, el de Dan Peralbo i el Convoy, que encara està en creixement i esperem que arribi encara molt més lluny. Nosaltres els ICAT ho deixarem aquí, déu-n'hi-do. Avui hem ofert una programació especial des del Vida amb fragments musicals de Maig, de Maria Jaume, de Triquell, del Petit de Calaril, d'Amore, de Charlotte Cardin i, com no, les transmissions íntegres de les actuacions al·lèrgiques al pol·len i de Dan Peralbo. Ara, el que m'agradaria fer just abans d'acabar és recordar-vos que demà ens hi tornem a posar a partir de les 8 del vespre a ICAT, des del Vida, amb un especial on farem algunes entrevistes i recuperarem fragments d'algunes actuacions i després, com avui, dues actuacions íntegres, en aquest cas aniran seguides les actuacions de Lia Kali a partir de les 9 aproximadament i, quan faltin pocs minuts per 2:15, l'actuació de la Ludwig Band. Aquest és el pla previst per l'equip d'ICAT aquí al Festival Vida, que l'equip el forma Josep Fons i David Mendoza, tota la qüestió tècnica, Rosa Massaguer a la producció aquí al Vida, la Mercè Rigual, que també ens ha ajudat amb la producció, la Conchi Vecino als estudis d'ICAT, com no, gràcies també als companys del control central de les emissores de Catalunya Ràdio. Us ha parlat Josep Martín, ha estat un plaer. Demà ens hi tornem a posar a partir de les 8. A reveure.
1: Escoltes ICAT.

Casa Babylon. És la casa de la festa i les músiques urbanes. Marc Isern i Rubén Sierra en són els anfitrions. Casa Babylon, els divendres a les 8 del vespre.

0: comencen parella, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els Deaf Boys!
1: Un master, pasaste un mister, puxte un pijo, gané un hipster. Jugaban en el Twister,